0: terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés no serà immediata. La resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Puigdemont pel delicte de malversació. Fons del tribunal apunten a 3cat.info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Els independentistes i els governs català i espanyol han celebrat la decisió del Tribunal de Luxemburg sobre l'amnistia i reclamen als jutges que ara l'apliquin sense demores. Des del PP respecten la decisió dels magistrats, però rebaixen els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També ha aixecat les mesures cautelars contra Gómez. El municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, viu amb neguit i temor després que s'hagin produït 4 incendis en poc més d'una setmana. L'últim, aquest dijous, que ja està estabilitzat. Des de diumenge s'ha reforçat la presència dels Mossos d'Esquadra i dels agents rurals a la zona. Milers d'ucraïnesos han protestat per la destitució del ministre de Defensa, Mikhailo Fedorov, l'artífex de l'estratègia de guerra de drons, que ha tornat a Ucraïna la iniciativa. El president Zelensky diu que entén el malestar popular mentre completa la crisi de govern amb l'elecció d'un alt executiu energètic com a nou primer ministre. Els naixements repunten a Catalunya per primera vegada en 17 anys, segons dades de l'IDESCAT. El 46% de les criatures són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Pel que fa als noms més posats, en nenes, Júlia recupera la primera posició i en nens, Biel s'hi situa per primera vegada. L'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra capdalt de Peles Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix Mestres va dissenyar.
1: Esports. Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. El Barça de bàsquet ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové. Hi ha hagut nova victòria a l'esprint de Tim Merlier al Tour de França. El belga ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició, després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa. A la general, sense canvis, l'eslové Tadej Pogačar manté el lideratge.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a ponent, no es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també per al delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que en principi hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt amb la sentència d'aquest dijous els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal, la 3CAT Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés per malversació i volen esperar a veure què hi diu el Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre d'altres. N'hi ha 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar aquesta decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant de la justícia europea, si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels als Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
5: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podria haver. I a la xarxa X, l'expresident Puigdemont ha qualificat la sentència de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El seu número 2 a Junts, Jordi Turull, ha apressat els tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, han demanat als jutges que apliquin l'amnistia sense més subterfugis.
8: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part amb totes les conseqüències del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
9: Insto, de fet, el Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
0: I més reaccions des de la Moncloa. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, també ha demanat als magistrats celeritat en l'aplicació de la llei.
10: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: El govern espanyol ha quedat acreditat que la llei d'amnistia és constitucional i conforme al dret europeu. I el líder del PP i cap de l'oposició, Albert Núñez Feijóo, ha afirmat que respecta la sentència europea sobre l'amnistia i ha llançat un dard enverinat al PSOE, afirmant que ell sí que accepta les decisions judicials, en referència a les darreres crítiques dels socialistes als jutges. Santín Feijóo.
11: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos. Aceptamos las reglas de juego en lo judicial Yo no tengo nada que añadir.
0: I l'expresident espanyol, José María Aznar, havia anat més enllà aquest dijous al matí, lamentant que el procés independentista quedi sense càstig.
12: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
0: Fons del partit han rebaixat els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'han abonat a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Sánchez.
2: Tresca Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències i li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i li ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
13: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: Neguit i preocupació a Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp. Els bombers han estabilitzat aquest dijous a la tarda un incendi que s'havia declarat al migdia. L'alcalde assegura que últimament viuen en alerta constant. Diumenge es va reforçar la presència policial i d'agents rurals a la zona. Tarragona, Jordi Barranca.
14: Hi ha preocupació, per exemple, pel fet que hi hagi una persona lliure, que sigui la que els està provocant. De fet, és una de les línies de treball dels Mossos d'Esquadra i també dels agents rurals que dilluns destacava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a aquesta emissora.
15: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues, a veure si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
14: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda, atenció, perquè això són quatre els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres a la setmana passada. Tot plegat, el genera temor.
15: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta on toca Pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
14: A tot això, els bombers continuen remullant la zona per aquest últim foc que ha cremat una hectàrea i mitja, segons els agents rurals.
0: Els bombers també han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. I Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives que no han permès recuperar els registres normals. Marc Proom és el cap de climatologia del Meteocat en declaracions a 3CAT Info.
16: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat després d'una onada de calor una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022 que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic que ja és entre nosaltres i que mica en mica es va fent més intens.
0: Malgrat que ja s'ha acabat la tercera onada de calor de l'estiu, hi ha avisos per calor nocturna en comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida, amb temperatures per sobre dels 25 graus, dels últims 86 anys, que és quan es va començar a registrar les dades. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals.
2: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que han tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o costa central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu, com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels Ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida, rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus, i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Són els crits de milers d'ucraïnesos que protesten per la destitució del ministre de Defensa del país, una situació totalment inusual en un context de guerra. I és que Mikhailo Fedorov era molt popular, tot i haver estat al càrrec només 6 mesos. És l'arquitecte de la guerra de drons que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra i, per tant, la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.
18: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte, perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
0: I Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
19: Un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
0: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de Defensa en funcions. El Parlament ha ratificat algunes posicions més del nou executiu ucraïnès, entre les quals el nou primer ministre, Serhiy Koretsky. I els Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per sisena nit consecutiva. El Comandament Central de l'Exèrcit Nord-Americà ha informat que han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica. L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançaments de míssils i drons des de la costa iraniana de l'estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen per la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta a una sortida negociada, i que si l'ofensiva militar nord-americana continua és perquè l'Iran va violar l'alto al foc amb els atacs a naus barcans.
20: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
0: Un portaveu militar iranià ha volgut deixar clar que la gestió de l'estret d'Hormuz no pot dependre dels Estats Units.
21: De cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
0: Les autoritats de Teheran han advertit que si els Estats Units compleixen l'amenaça d'atacar plantes energètiques de l'Iran i infraestructures viàries, com ponts i carreteres, els hutis del Iemen bloquejaran el trànsit naval del Mar Roig.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Uns ocells podrien haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana i un pilot a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i es produís la mort del matrimoni, els seus tres fills i el pilot de l'aparell. L'organisme ha fet públic uns arxius de la investigació, que continua oberta, i que contenen un informe d'un laboratori d'experts que analitza les restes animals trobades a l'aparell després de l'accident. En l'estudi s'assegura que una bandada d'oques va impactar contra les pales de l'hèlix i l'estabilitzador horitzontal. Tot i això, la Junta Nacional de Seguretat recorda que encara no s'ha determinat la causa probable de l'accident.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies. Els naixements repunten a Catalunya per primer cop en 17 anys. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior. L'increment s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
1: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
0: L'edat mitjana de les mares continua pujant i ja és de 32 anys. Pel que fa als noms més posats, en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens, per primer cop, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs i recupera posicions després de ser el nom més posat durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin i 6 nenes que es diuen Daenerys, un dels protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sesrovires. En cultura, l'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal de Peles Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Aquest volum restitueix fidelment el poema original del 1907, introbable fins ara, per tornar a endinsar el lector en un bosc de noms, fades i elfs. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions per l'autor, el llibre també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix mestre es va dissenyar. Segons Josep Maria Domingo, autor de la introducció, es tracta d'una autèntica obra d'art total.
4: El gran moment creatiu del modernisme és la Casa Batlló i és la Liliana, i és sobretot a Caterina Albert, però Liliana forma part d'aquest paquet. És una peça estel·lar en el món de l'edició, una suma de tot el que Apel·les Mestres havia volgut ser com a poeta i alhora com a il·lustrador.
0: El conjunt del mercat del llibre en català creix amb un increment especial del segment juvenil. Ho confirmen els segells en català del gegant editorial Penguin Random House, que tanquen la temporada liderant les vendes en ficció, marcats pel gran èxit de Crispetes de Matinada i Les calces al sol de Regina Rodríguez Sirvent, que ja porta 200 setmanes a la llista dels més venuts. També el de Gil Prat sobre Roca, que amb el Joc del Silenci ja en porta 40. Joan Rimbau és el director literari dels segells en català de Penguin Random House.
22: Cada vegada hi ha més lectors en català, és un mercat que segueix creixent, és un mercat a més que s'està reforçant amb lectors joves, que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
0: En l'àmbit internacional destaca Un dia sense dones, que suposa el retorn de l'autora de La Trena, Laetitia Colombani, i les traduccions de La Llogatera i El divorci de Freida McFadden, l'autora del bestseller L'assistenta.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
23: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols, per aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick, amb permís del club, a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona, Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
3: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene.
5: Digo Julián López, joder.
6: Álvarez.
3: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
23: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segovia.
2: 3CAT Info.
23: A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada Navata a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, admet que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
7: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico, y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
23: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip juní, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
24: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
23: Pishur arriba procedent del Beto hongarès. I també a la categoria de plata del futbol, l'altre conjunt català, el Sabadell, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'hi estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran dissabte un amistós contra el Castelló. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olímpia de Ljubljana a Slovè.
25: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
23: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de 2 temporades un cop que el jugador ha acabat contracte. Més bàsquet. El Girona ha sabut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, el Zolnoki hongarès, el Girona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja kosovar i el Dinamo Bucarest romanès. Aquesta lligueta doble partit comença el 7 d'octubre. I l'Uni Girona, per la seva banda, jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Panathinaikos grec i l'Emlat Konut turc, a partit únic el 23 de setembre. L'Uni espera rival el 30 de setembre a Fontejau i si les gironines superen aquesta eliminatòria prèvia davant de les gregues o les turques, aleshores quedarien enquadrades al grup D de l'Eurolliga juntament amb el Praga txec, el Burges francès i el Dublín polonès. Del bàsquet passem al ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
23: Nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França. El corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
26: El meu company Jasper Stuyven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil, el pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
23: A la general, Tadej Pogacar continua com a líder i en Vettel Polo l'Atlètic Barceloneta ha anunciat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco.
2: Són 2:15.

Aquestes són les principals informacions. La justícia europea aval la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però...

0: Tindran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. I us explicarem també que per primer cop el modernisme català centra una exposició a la galeria més important de Múnich, Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, mostra 160 peces d'artistes com Ramon Casas o Isidre Nonell.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalassé.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a Ponent, no es repetirà la matinada tardida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també per al delicte de terrorisme, que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propòsit de la llei d'amnistia és reduir les tensions institucionals y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que en principi hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt amb la sentència d'aquest dijous els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, l'aplicació de la llei a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal a 3cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. Tot i això, un dels CDRs encausats, Xavi Buigas, no veu garantida una aplicació de l'amnistia a curt o mig termini. Són declaracions al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
5: Creiem que ells han d'acatar. Creiem. Però a partir d'aquí també pot ser possible que llavors l'acusació no hi estigui d'acord, faig un recurs i a partir d'aquí podem seguir anant a un tribunal superior i després anant al Tribunal Suprem. Vol dir que això pot anar per llarg també.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver. L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez 2 dels 4 delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències, li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.

0: magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per 9 ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
1: L'edició europea de Politico avança que la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari ha pogut consultar, abans que es faci públic, una part de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió Europea que la Comissió presentarà aquest divendres. N'extreu que el document inclou crítiques a Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons Politico, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. També apunten que en el document la Comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa dels mecanismes anticorrupció. Per exemple, demanen a l'Estat que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, l'Estat espanyol no és l'únic que rebria crítiques en aquest document. L'informe també inclouria retrets a Hongria, en aquest cas, pels dubtes sobre la independència del poder judicial.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: La justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de culpables més. La fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment. Familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agredolça.
3: Que per què no estic satisfeta? Jo he perdut 3 persones de la meva família, 3. Una d'elles una neta de 9 anys.
4: Jo vull robar les paraules.
5: Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
1: La presidenta del Comitè de Memòria de les Víctimes, Egle Possetti, celebrava que s'hagi fet justícia malgrat que ningú va voler assumir responsabilitats.
6: Estem contents que, sobretot, s'hagin determinat les responsabilitats. Era inacceptable que, en aquest cas, tenint en compte totes les proves que avalaven els arguments de l'acusació, acabés sense cap acusat i, de fet, sense penes significatives.
1: Les condemnes dels acusats sumen un total de 200 anys de presó. El govern dels Estats Units ha anunciat que endurirà les condicions dels visats per estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. Washington, Oriol Serra.
7: Segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser a partir d'aquest divendres o en els pròxims dies. Ara bé, també ha de ser ratificada pel Congrés dels Estats Units i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, la mateixa portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
8: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
7: L'obsessió de l'administració Trump va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. Els periodistes xinesos ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions dels periodistes, però asseguren que no en condicionaran la línia editorial.
2: 3CAT Info.
1: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarqué.
9: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45%, en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
10: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
9: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
1: L'economia catalana guanya competitivitat, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. L'estudi conclou que el bon comportament de l'economia s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement. La productivitat augmenta, però poc, i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
11: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
1: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament l'informe assenyala com a repte pendent que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil. I els habitatges visats nous cauen un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any, una davallada que arriba gairebé el 40% a la ciutat de Barcelona. Els visats dels projectes d'execució són obligatoris i previs a l'inici de les obres de nova planta o d'edificis ja existents. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que assegura que la realitat de la construcció està lluny de les necessitats, tot i que el Pla Territorial Sectorial es fixi com a objectiu construir 25.000 habitatges anuals. Per demarcacions, només creixen els visats a les comarques centrals i a Girona, mentre que baixen a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Barcelona. Per la degana del col·legi, Sandra Bestraten, la caiguda del 40% respecte de fa un any a la ciutat de Barcelona, s'explica per la falta de solars i per l'obligació de reservar un 30% per habitatge protegit. Bestraten reclama un pacte nacional per l'habitatge que permeti un plantejament que vagi més enllà de les legislatures.
12: No pot ser que les mesures comencen, es frenen, s'acaben i llavors aquesta mirada ja recorregut segurament trauria aquesta pressió de presses, no? Es posaria per davant la qualitat al fer-ho ràpid.
1: El Col·legi d'Arquitectes demana agilitzar la concessió de llicències urbanístiques, però ha evitat valorar les mesures presentades per la Generalitat per simplificar els tràmits i diuen que encara les estan estudiant.
2: El temps.
1: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
13: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que han tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu, com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida, rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus, i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfodiari.
1: El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, Extremadura, fins al 2030. Ara, el Ministeri per la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió. Pot ser el tancament del reactor 1 d'Almaraz el 2027 o allargar-ne el funcionament entre 2 i 3 anys més. Les entitats ecologistes reclamen al govern espanyol que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears. De la decisió que prengui el Ministeri n'estan pendents les centrals nuclears catalanes. Tarragona, Manel Sastre.
14: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari, acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020, que els gestors de les centrals també podrien demanar prorroga. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
1: Atenció si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella. Des d'aquest divendres fins al 28 d'agost es tallarà entre les estacions de Florida i Plaça de Sants perquè s'hi renovarà la via. Quedaran sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives amb transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, agafar ferrocarrils a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. A més, hi haurà un servei d'autobusos que recorrerà el tram afectat. Aquest serà el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro i es calcula que afectarà ara al juliol unes 43.000 persones. Uber llança una OPA per comprar Delivery Hero, propietària de Glovo i altres empreses de repartiment, per 13.700 milions d'euros. Per evitar el monopoli a Espanya, Uber ha decidit vendre la part espanyola de Glovo al fons d'inversió nord-americà SSW Partners. Ho fa per no vulnerar els tractats de la Unió Europea per garantir la lliure competència. Els treballadors denuncien la manca de transparència de l'operació, que no han conegut fins aquest dijous, però esperen que el canvi permeti millorar les condicions laborals de la plantilla. Pablo Díaz és el màxim representant del sindicat Comissions Obreres a Glovo Espanya.
15: Esperamos que se pueda comenzar a avanzar aún más, porque ya veníamos teniendo acercamientos hacia un convenio que sea propio y que esté actualizado a la realidad del negocio.
1: Tot i l'anunci de l'OPA, la compra d'Uber es podrà tancar com a molt aviat durant el segon semestre de l'any vinent. Avisar algú anònimament d'una possible exposició a una infecció sexual. És una de les novetats del projecte ITS Ready, una eina pionera a l'Estat que el Departament de Salut ha presentat aquest dijous per reforçar la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys. El programa incorpora tres funcionalitats. La primera permet demanar gratuïtament un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. Les mostres s'envien al laboratori i els resultats es poden consultar de manera confidencial. La segona funcionalitat es diu Notifica, un sistema que permet comunicar de forma anònima a algú una possible infecció de transmissió sexual. L'objectiu és afavorir el diagnòstic precoç i frenar la transmissió, com explica Cristina Agustí, una de les investigadores.
16: El 40% de les persones que han participat en el test del jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
1: A més, el projecte inclou un chatbot amb informació fiable sobre sexualitat, prevenció i ITS. En aquesta primera fase es distribuiran 1.500 kits gratuïts. Un nou sistema de triatge als serveis d'urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i resolguin directament casos de baixa complexitat. Ja s'ha demostrat que la mesura redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. La meitat dels pacients que arriben a urgències ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls, refredats o infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves com radiografies i, si cal, donar altes, com explica Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans.
17: Nosaltres tenim la capacitat i mitjançant protocols demanem un seguiment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, es poden els resultats. Doncs el meu tractament a l'alta seria mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
1: A l'Hospital de Viladecans, on el sistema ja està més consolidat, l'espera dels pacients amb patologies lleus s'ha reduït fins a una hora i les infermeres resolen un de cada cinc casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts, perquè el nou model encara s'està desplegant.

0: La Galeria Kunsthalle de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primera vegada. La mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir d'octubre. Entre les 160 peces que s'hi exhibiran hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem, de Ramon Casas, pintures d'Hermen Anglada Camarasa, Isidre Nonell o Joaquim Mir i mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, desconeguts fins ara a Alemanya. Hi col·laboren el MNAC, el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges, entre d'altres. La mostra es podrà visitar del 23 d'octubre al 21 de febrer.
1: 3CAT Info.
0: La Serra de Tramuntana quedarà blindada al trànsit i controlada per als vianants el 12 d'agost arran de l'eclipsi de sol. El govern balear es pren el fenomen com una emergència perquè en aquell moment les illes tindran densitat de població màxima, amb més de 2 milions de persones. Caterina Carmany Jaume.
2: Es tallaran els accessos a tots els indrets on hi ha més riscos, ja sigui de col·lapse o d'incendi. Sentim la consellera de la presidència, Antònia Maria Estarelles.
3: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos abans que el dispositiu dissenyat cerca blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
2: També es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar i s'han habilitat 26 punts d'observació a les Balears, per exemple, a camps de futbol i platges extenses de fàcil accés, amb un aforament per a 300.000 persones.
0: Amb David Obat.
4: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols per aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
5: Joan Laporta és un bon amic, és un gran president i ell sabe molt bé on va jugar Julián López el any que viene. Què digo Julián López, joder?
6: Álvarez.
5: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador de l'Atlètic de Madrid y sin ningún problema.
4: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segòvia. A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
7: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico, y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
4: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
8: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
4: Pixur arriba procedent del Beto hongarès. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara i ho fem parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
4: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Olimpia de Ljubljana, a Eslové.
9: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
4: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. I sense moure's encara de l'ACB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de dues temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Del bàsquet passem al ciclisme.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Per parlar de la nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França, el corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. A la general, sense canvis, l'eslovè Pogačar de l'Emirates manté el lideratge. Aquest divendres, 13a etapa, 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Adol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
6: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha ganas de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todo por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
4: Di Fulvio ha estat triat dues vegades millor jugador del món i ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. I afegim que aquest dijous ha començat l'Open britànic de golf, que és el quart gran slam de la temporada, al camp anglès Royal Birkdale, de Southport. El nord-americà Jackson Suber ha tancat la primera jornada com a líder amb 5 cops sota el par del camp. Mentrestant, el golfista de la Garriga David Puig ha firmat 4 cops sobre el par i és 128è.
1: Trescat Info.

0: La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés no serà immediata. La resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a 3Cat Info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Els independentistes i els governs català i espanyol han celebrat la decisió del Tribunal de Luxemburg sobre l'amnistia i reclamen als jutges que ara l'apliquin sense demores. Des del PP respecten la decisió dels magistrats, però rebaixen els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També ha aixecat les mesures cautelars contra Gómez. El municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, viu amb neguit i temor després que s'hagin produït 4 incendis en poc més d'una setmana. L'últim, aquest dijous, que ja està estabilitzat. Des de diumenge s'ha reforçat la presència dels Mossos d'Esquadra i dels agents rurals a la zona. Milers d'ucraïnesos han protestat per la destitució del ministre de Defensa, Mikhailo Fedorov, l'artífex de l'estratègia de guerra de drons, que ha tornat a Ucraïna la iniciativa. El president Zelensky diu que entén el malestar popular mentre completa la crisi de govern amb l'elecció d'un alt executiu energètic com a nou primer ministre. Els naixements repunten a Catalunya per primera vegada en 17 anys, segons dades de l'IDESCAT. El 46% de les criatures són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Pel que fa als noms més posats, en nenes, Júlia recupera la primera posició i en nens, Biel s'hi situa per primera vegada. L'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra capdalt d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix Mestres va dissenyar.
1: Esports.
2: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. El Barça de bàsquet ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové. Hi ha hagut nova victòria a l'esprint de Tim Merlier al Tour de França. El belga ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa. A la general, sense canvis, l'eslové Tadej Pogačar manté el lideratge.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a ponent, no es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també per al delicte de terrorisme, que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal, la 3CAT Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés per malversació i volen esperar a veure què hi diu el Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre d'altres. N'hi ha 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar aquesta decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant de la justícia europea, si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
5: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podria haver. I a la xarxa X, l'expresident Puigdemont ha qualificat la sentència de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El seu número 2 a Junts, Jordi Turull, ha apressat els tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, han demanat als jutges que apliquin l'amnistia sense més subterfugis.
8: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part amb totes les conseqüències del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
9: Insto, de fet, al Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
0: I més reaccions des de la Moncloa. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, també ha demanat als magistrats celeritat en l'aplicació de la llei.
10: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: El govern espanyol ha quedat acreditat que la llei d'amnistia és constitucional i conforme al dret europeu. I el líder del PP i cap de l'oposició, Albert Núñez Feijóo, ha afirmat que respecta la sentència europea sobre l'amnistia i ha llançat un dard enverinat al PSOE afirmant que ell sí que accepta les decisions judicials en referència a les darreres crítiques dels socialistes als jutges. Santín Feijó.
11: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos. Aceptamos las reglas de juego. En lo judicial yo no tengo nada que añadir.
0: I l'expresident espanyol, José María Aznar, havia anat més enllà aquest dijous al matí, lamentant que el procés independentista quedi sense càstig.
12: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
0: Fons del partit han rebaixat els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'han abonat a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències, i li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i li ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
13: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: Neguit i preocupació a Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp. Els bombers han estabilitzat aquest dijous a la tarda un incendi que s'havia declarat al migdia. L'alcalde assegura que últimament viuen en alerta constant. Diumenge es va reforçar la presència policial i d'agents rurals a la zona. Tarragona, Jordi Barranca.
14: Hi ha preocupació, per exemple, pel fet que hi hagi una persona lliure que sigui la que els està provocant. De fet, és una de les línies de treball dels Mossos d'Esquadra i també dels agents rurals que dilluns destacava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a aquesta emissora.
15: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues, si a veure si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
14: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda, atenció, perquè ja són quatre els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres de la setmana passada. Tot plegat, el genera temor.
15: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta on toca Pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
14: A tot això, els bombers continuen remullant la zona per aquest últim foc que ha cremat un hectare i mitja, segons els agents rurals.
0: Els bombers també han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. I Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives que no han permès recuperar els registres normals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat en declaracions a 3Cat Info.
16: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat després d'una onada de calor una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022 que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic que ja és entre nosaltres i que mica en mica es va fent més intens.
0: Malgrat que ja s'ha acabat la tercera onada de calor de l'estiu, hi ha avisos per calor nocturna en comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida, amb temperatures per sobre dels 25 graus, dels últims 86 anys, que és quan es va començar a registrar les dades. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
3: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que han tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o costa central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu. Com cada tarda creixen en aquell sector i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida, rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Són els crits de milers d'ucraïnesos que protesten per la destitució del ministre de Defensa del país, una situació totalment inusual en un context de guerra. I és que Mikhailo Fedorov era molt popular, tot i haver estat al càrrec només 6 mesos. És l'arquitecte de la guerra de drons que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra i, per tant, la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.
17: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
0: I Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
18: Un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
0: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de Defensa en funcions. El Parlament ha ratificat algunes posicions més del nou executiu ucraïnès, entre les quals el nou primer ministre, Serhiy Koretsky. I els Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per sisena nit consecutiva. El Comandament Central de l'Exèrcit Nord-Americà ha informat que han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica. L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançaments de míssils i drons des de la costa iraniana de l'estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen per la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta a una sortida negociada i que, si l'ofensiva militar nord-americana continua, és perquè l'Iran va violar l'alto el foc amb els atacs a naus barcans.
19: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
0: Un portaveu militar iranià ha volgut deixar clar que la gestió de l'estret d'Hormuz no pot dependre dels Estats Units.
20: De cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
0: Les autoritats de Teheran han advertit que si els Estats Units compleixen l'amenaça d'atacar plantes energètiques de l'Iran i infraestructures viàries, com ponts i carreteres, els hutis del Iemen bloquejaran el trànsit naval del Mar Roig.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Uns ocells podrien haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana i un pilot a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i es produís la mort del matrimoni, els seus tres fills i el pilot de l'aparell. L'organisme ha fet públic uns arxius de la investigació, que continua oberta, i que contenen un informe d'un laboratori d'experts que analitza les restes animals trobades a l'aparell després de l'accident. En l'estudi s'assegura que una bandada d'oques va impactar contra les pales de l'hèlix i l'estabilitzador horitzontal. Tot i això, la Junta Nacional de Seguretat recorda que encara no s'ha determinat la causa probable de l'accident.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies. Els naixements repunten a Catalunya per primer cop en 17 anys. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior. L'increment s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
21: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i a més aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i a més es concentren especialment en edats reproductives.
0: L'edat mitjana de les mares continua pujant i ja és de 32 anys. Pel que fa als noms més posats, en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens, per primer cop, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs i recupera posicions després de ser el nom més posat durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin i 6 nenes que es diuen Daenerys, un dels protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sesrovires. En cultura, l'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal de Peles Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Aquest volum restitueix fidelment el poema original del 1907, introbable fins ara, per tornar a endinsar el lector en un bosc de noms, fades i elfs. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, el llibre també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix mestre es va dissenyar. Segons Josep Maria Domingo, autor de la introducció, es tracta d'una autèntica obra d'art total.
22: El gran moment creatiu del modernisme és la Casa Batlló i és la Liliana, i és sobretot a Caterina Albert, però Liliana forma part d'aquest paquet. És una peça estel·lar en el món de l'edició, una suma de tot el que Apel·les Mestres havia volgut ser com a poeta i alhora com a il·lustrador.
0: El conjunt del mercat del llibre en català creix amb un increment especial del segment juvenil. Ho confirmen els segells en català del gegant editorial Penguin Random House, que tanquen la temporada, liderant les vendes en ficció, marcats pel gran èxit de Crispetes de Matinada i Les calces al sol de Regina Rodríguez Sirvent, que ja porta 200 setmanes a la llista dels més venuts. També el de Gil Prat sobre Roca, que amb El joc del silenci ja en porta 40. Joan Rimbau és el director literari dels segells en català de Penguin Random House.
23: Cada vegada hi ha més lectors en català, és un mercat que segueix creixent, és un mercat a més que s'està reforçant amb lectors joves, que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana lideren aquest segment del mercat, per davant d'altres grups.
0: En l'àmbit internacional destaca Un dia sense dones, que suposa el retorn de l'autora de la trena, Laetitia Colombani, i les traduccions de La llogatera i El divorci de Freida McFadden, l'autora del bestseller L'assistenta.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols, per aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club, a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona, Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
4: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene.
5: Digo Julián López, joder.
6: Álvarez.
4: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
2: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segovia.
1: 3CAT Info.
2: A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
24: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico, y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
2: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip juní, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
25: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
2: Pishur arriba procedent del Beto hongarès. I també a la categoria de plata del futbol, l'altre conjunt català, el Sabadell, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'hi estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran dissabte un amistós contra el Castelló. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olímpia de Ljubljana, eslové.
26: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
2: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de 2 temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Més bàsquet. El Girona ha sabut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, els Olnoki hongarès, el Girona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja Kosovar i el Dinamo Bucarest romanès. Aquesta lligueta doble partit comença el 7 d'octubre. I l'Uni Girona, per la seva banda, jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Panathinaikos grec i l'Emlat Konut turc, a partit únic el 23 de setembre. L'Uni espera arribar el 30 de setembre a Fontejau i si les gironines superen aquesta eliminatòria prèvia davant de les gregues o les turques, aleshores quedarien enquadrades del grup D de l'Eurolliga juntament amb el Praga txec, el Burges francès i el Lublin polonès. Del bàsquet passem al ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França. El corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
27: El meu company Jasper Stuyven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil, el pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
2: A la general, Tadej Pogacar continua com a líder i en batal polo l'Atlètic Barceloneta ha anunciat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco.
1: Són 2:15.

Aquestes són les principals informacions. La justícia europea aval la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem també que la justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals. Els Estats Units anuncien l'enduriment dels visats per a estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més

0: confirmat a la SER.
1: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a Ponent, no es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també per al delicte de terrorisme, que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg, ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
2: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
3: El propòsit de la llei d'amnistia és reduir les tensions institucionals y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
2: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que en principi hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt amb la sentència d'aquest dijous els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
1: Tot i la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, l'aplicació de la llei a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal, la 3Cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. Tot i això, un dels CDRs encausats, Xavi Buigas, no veu garantida una aplicació de l'amnistia a curt o mig termini. Són declaracions al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
4: Creiem que ells han d'acatar. Creiem. Però a partir d'aquí també pot ser possible que llavors l'acusació no hi estigui d'acord, faig un recurs i a partir d'aquí podem seguir anant a un tribunal superior i després anant al Tribunal Suprem. Vol dir que això pot anar per llarg també.
1: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver. L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez 2 dels 4 delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències, li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Els 5 magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per 9 ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent.

0: l'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
1: L'edició europea de Politico avança que la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari ha pogut consultar, abans que es faci públic, una part de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió Europea que la Comissió presentarà aquest divendres. N'extreu que el document inclou crítiques a Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons Politico, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. També apunten que en el document la Comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa dels mecanismes anticorrupció. Per exemple, demanen a l'Estat que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, l'Estat espanyol no és l'únic que rebria crítiques en aquest document. L'informe també inclouria retrets a Hongria, en aquest cas, pels dubtes sobre la independència del poder judicial.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: La justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de culpables més. La fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment. Familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agredolça.
3: Per què no estic satisfeta? Jo he perdut 3 persones de la meva família, 3. Una d'elles una neta de 9 anys.
4: Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
1: La presidenta del Comitè de Memòria de les Víctimes, Egle Possetti, celebrava que s'hagi fet justícia malgrat que ningú va voler assumir responsabilitats.
5: Estem contents que, sobretot, s'hagin determinat les responsabilitats. Era inacceptable que aquest cas, tenint en compte totes les proves que avalaven els arguments de l'acusació, acabés sense cap acusat i, de fet, sense penes significatives.
1: Les condemnes dels acusats sumen un total de 200 anys de presó. El govern dels Estats Units ha anunciat que endurirà les condicions dels visats per estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. Washington, Oriol Serra.
6: Segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser a partir d'aquest divendres o en els pròxims dies. Ara bé, també ha de ser ratificada pel Congrés dels Estats Units i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, la mateixa portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
7: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
6: L'obsessió de l'administració Trump va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. Els periodistes xinesos ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions dels periodistes, però asseguren que no en condicionaran la línia editorial.
2: 3CAT Info.
1: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarquer.
8: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45% en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
9: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
8: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
1: L'economia catalana guanya competitivitat, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. L'estudi conclou que el bon comportament de l'economia s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement. La productivitat augmenta, però poc, i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
10: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
1: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament l'informe assenyala com a repte pendent que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil. I els habitatges visats nous cauen un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any, una davallada que arriba gairebé el 40% a la ciutat de Barcelona. Els visats dels projectes d'execució són obligatoris i previs a l'inici de les obres de nova planta o d'edificis ja existents. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que assegura que la realitat de la construcció està lluny de les necessitats, tot i que el Pla Territorial Sectorial es fixi com a objectiu construir 25.000 habitatges anuals. Per demarcacions, només creixen els visats a les comarques centrals i a Girona, mentre que baixen a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Barcelona. Per la degana del col·legi, Sandra Bestraten, la caiguda del 40% respecte de fa un any a la ciutat de Barcelona, s'explica per la falta de solars i per l'obligació de reservar un 30% per habitatge protegit. Bestraten reclama un pacte nacional per l'habitatge que permeti un plantejament que vagi més enllà de les legislatures.
11: No pot ser que les mesures comencen, es frenen, s'acaben i llavors aquesta mirada allà recorregut segurament trauria aquesta pressió de presses, no? Vull dir, es posaria per davant la qualitat al fer-ho ràpid.
1: El Col·legi d'Arquitectes demana agilitzar la concessió de llicències urbanístiques, però ha evitat valorar les mesures presentades per la Generalitat per simplificar els tràmits i diuen que encara les estan estudiant.
2: El temps.
1: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
12: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que han tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o costa central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu. Com cada tarda creixen en aquell sector i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida, rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfodiari.
1: El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, Extremadura, fins al 2030. Ara, el Ministeri per la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió. Pot ser el tancament del reactor 1 d'Almaraz el 2027 o allargar-ne el funcionament entre 2 i 3 anys més. Les entitats ecologistes reclamen al govern espanyol que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears. De la decisió que prengui el Ministeri n'estan pendents les centrals nuclears catalanes. Tarragona, Manel Sastre.
13: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari, acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
1: Atenció si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella. Des d'aquest divendres fins al 28 d'agost es tallarà entre les estacions de Florida i Plaça de Sants perquè s'hi renovarà la via. Quedaran sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives amb transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, agafar ferrocarrils a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. A més, hi haurà un servei d'autobusos que recorrerà el tram afectat. Aquest serà el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro i es calcula que afectarà ara al juliol unes 43.000 persones. Uber llança una OPA per comprar Delivery Hero, propietària de Glovo i altres empreses de repartiment, per 13.700 milions d'euros. Per evitar el monopoli a Espanya, Uber ha decidit vendre la part espanyola de Glovo al fons d'inversió nord-americà SSW Partners. Ho fa per no vulnerar els tractats de la Unió Europea per garantir la lliure competència. Els treballadors denuncien la manca de transparència de l'operació, que no han conegut fins aquest dijous, però esperen que el canvi permeti millorar les condicions laborals de la plantilla. Pablo Díaz és el màxim representant del sindicat Comissions Obreres a Glovo Espanya.
14: Esperamos que se pueda comenzar a avanzar aún más, porque ya veníamos teniendo acercamientos hacia un convenio que sea propio y que esté actualizado a la realidad del negocio.
1: Tot i l'anunci de l'OPA, la compra d'Uber es podrà tancar com a molt aviat durant el segon semestre de l'any vinent. Avisar algú anònimament d'una possible exposició a una infecció sexual. És una de les novetats del projecte ITS Ready, una eina pionera a l'Estat que el Departament de Salut ha presentat aquest dijous per reforçar la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys. El programa incorpora tres funcionalitats. La primera permet demanar gratuïtament un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. Les mostres s'envien al laboratori i els resultats es poden consultar de manera confidencial. La segona funcionalitat es diu Notifica, un sistema que permet comunicar de forma anònima a algú una possible infecció de transmissió sexual. L'objectiu és afavorir el diagnòstic precoç i frenar la transmissió, com explica Cristina Agustí, una de les investigadores.
15: El 40% de les persones que han participat en el test jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
1: A més, el projecte inclou un chatbot amb informació fiable sobre sexualitat, prevenció i ITS. En aquesta primera fase es distribuiran 1.500 kits gratuïts. Un nou sistema de triatge als serveis d'urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i resolguin directament casos de baixa complexitat. Ja s'ha demostrat que la mesura redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. La meitat dels pacients que arriben a urgències ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls, refredats o infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves com radiografies i, si cal, donar altes, com explica Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans.
16: Nosaltres tenim la capacitat, i per mitjançant protocols, demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Doncs el meu tractament a l'alta seria mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
1: A l'Hospital de Viladecans, on el sistema ja està més consolidat, l'espera dels pacients amb patologies lleus s'ha reduït fins a una hora i les infermeres resolen un de cada cinc casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts, perquè el nou model encara s'està desplegant. La Galeria Kunsthalle de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primera vegada. La mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir d'octubre. Entre les 160 peces que s'hi exhibiran hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem de Ramon Casas, pintures d'Ermengarda Camarasa, Isidre Nonell o Joaquim Mir i mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, desconeguts fins ara a Alemanya. Hi col·laboren el MNAC, el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges, entre d'altres. La mostra es podrà visitar del 23 d'octubre al 21 de febrer.
2: 3CAT Info.
1: La serra de Tramuntana quedarà blindada al trànsit i controlada per als vianants el 12 d'agost arran de l'eclipsi de sol. El govern balear es pren el fenomen com una emergència perquè en aquell moment les illes tindran densitat de població màxima, amb més de 2 milions de persones. Caterina Carman Jaume.
17: Es tallaran els accessos a tots els indrets on hi ha més riscos, ja sigui de col·lapse o d'incendi. Sentim la consellera de la presidència, Antònia Maria Estarelles.
18: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos abans que el dispositiu dissenyat cerca blindar la serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
17: També es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar i s'han habilitat 26 punts d'observació a les Balears, per exemple, a camps de futbol i platges extenses de fàcil accés, amb un aforament per a 300.000 persones.
1: Esports. Amb David Obac.
19: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols per aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
20: Joan Laporta és un bon amigo, és un gran president i ell sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
21: Álvarez.
20: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
19: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip Matalasser a Segòvia. A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardó, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
0: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico, y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
19: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pichur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pichur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
21: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. Com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
19: Fischer arriba procedent del Beto hongarès. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara i ho fem parlant de bàsquet.
2: Trescat Info.
19: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Olimpia de Ljubljana, a Eslovè.
22: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
19: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. I sense moure's encara de l'ACB, el Manresa i el base del Garret i Nova Sohan s'han desvinculat després de 2 temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Del bàsquet passem al ciclisme.
2: Tresca Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: Per parlar de la nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França, el corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. A la general, sense canvis, l'eslovè Tadej Pogačar de l'Emirates manté el lideratge. Aquest divendres, 13a etapa, 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Adol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
23: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha ganas de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todo por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
19: Di Fulvio ha estat triat 2 vegades millor jugador del món i ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. I afegim que aquest dijous ha començat l'Open Britànic de Golf, que és el quart gran slam de la temporada al camp anglès Royal Birkdale de Southport. El nord-americà Jackson Suver ha tancat la primera jornada com a líder amb 5 cops sota el par del camp. Mentrestant, el golfista de la Garriga David Puig ha firmat 4 cops sobre el par i és 128è.
2: Tresca Info.

0: La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés no serà immediata. La resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a 3cat.info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Els independentistes i els governs català i espanyol han celebrat la decisió del Tribunal de Luxemburg sobre l'amnistia i reclamen als jutges que ara l'apliquin sense demores. Des del PP respecten la decisió dels magistrats, però rebaixen els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També ha aixecat les mesures cautelars contra Gómez. El municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, viu amb neguit i temor després que s'hagin produït 4 incendis en poc més d'una setmana. L'últim, aquest dijous, que ja està estabilitzat. Des de diumenge s'ha reforçat la presència dels Mossos d'Esquadra i dels agents rurals a la zona. Milers d'ucraïnesos han protestat per la destitució del ministre de Defensa, Mikhailo Fedorov, l'artífex de l'estratègia de guerra de drons, que ha tornat a Ucraïna la iniciativa. El president Zelensky diu que entén el malestar popular mentre completa la crisi de govern amb l'elecció d'un alt executiu energètic com a nou primer ministre. Els naixements repunten a Catalunya per primera vegada en 17 anys, segons dades de l'IDESCAT. El 46% de les criatures són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Pel que fa als noms més posats, en nenes, Júlia recupera la primera posició i en nens, Biel s'hi situa per primera vegada. L'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal de Peles Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix Mestres va dissenyar.
1: Esports.
2: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaurana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. El Barça de bàsquet ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové. Hi ha hagut nova victòria a l'esprint de Tim Merlier al Tour de França. El belga ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició, després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa. A la general, sense canvis, l'eslové Tadej Pogačar manté el lideratge.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a ponent. No es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu.
1: 3cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3cat Info.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre i també per al delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propòsit de la llei d'amnistia és reduir les tensions institucionals i polítiques, així com facilitar un escenari de reconciliació.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal, la 3CAT Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés per malversació i volen esperar a veure què hi diu el Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre d'altres. N'hi ha 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar aquesta decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant de la justícia europea, si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
5: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podria haver. I a la xarxa X, l'expresident Puigdemont ha qualificat la sentència de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El seu número 2 a Junts, Jordi Turull, ha apressat els tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir. Els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, han demanat als jutges que apliquin l'amnistia sense més subterfugis.
8: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal. I, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
9: Insto, de fet, al Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
0: I més reaccions des de la Moncloa. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, també ha demanat als magistrats celeritat en l'aplicació de la llei.
10: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: El govern espanyol ha quedat acreditat que la llei d'amnistia és constitucional i conforme al dret europeu. I el líder del PP i cap de l'oposició, Albert Núñez Feijóo, ha afirmat que respecta la sentència europea sobre l'amnistia i ha llançat un dard enverinat al PSOE afirmant que ell sí que accepta les decisions judicials en referència a les darreres crítiques dels socialistes als jutges. Sentim Feijóo.
11: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos. Aceptamos las reglas de juego. En lo judicial yo no tengo nada que añadir.
0: I l'expresident espanyol, José María Aznar, havia anat més enllà aquest dijous al matí lamentant que el procés independentista quedi sense càstig.
12: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
0: Fons del partit han rebaixat els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'han abonat a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Sánchez.
1: Tresca Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències i li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i li ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
13: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: Neguit i preocupació a Aiguamúrcia, la comarca de l'Alt Camp. Els bombers han estabilitzat aquest dijous a la tarda un incendi que s'havia declarat al migdia. L'alcalde assegura que últimament viuen en alerta constant. Diumenge es va reforçar la presència policial i d'agents rurals a la zona. Tarragona, Jordi Barranca.
14: Hi ha preocupació, per exemple, pel fet que hi hagi una persona lliure que sigui la que els està provocant. De fet, és una de les línies de treball dels Mossos d'Esquadra i també dels agents rurals que dilluns destacava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Òscar Sendra, alcalde d'Aiguamúrcia, amb declaracions d'aquesta emissora.
15: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues, a veure si estan amb sort i poden localitzar aquesta persona.
14: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda, atenció, perquè això són quatre els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres de la setmana passada. Tot plegat, el genera temor.
15: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta on toca pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
14: A tot això, els bombers continuen remullant la zona per aquest últim foc que ha cremat una hectàrea i mitja, segons els agents rurals.
0: Els bombers també han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. I Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives que no han permès recuperar els registres normals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat amb declaracions a 3CAT Info.
16: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat després d'una hora de calor una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022 que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic, que ja és entre nosaltres i que mica en mica es va fent més intens.
0: Malgrat que ja s'ha acabat la tercera onada de calor de l'estiu, hi ha avisos per calor nocturna en comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida, amb temperatures per sobre dels 25 graus, dels últims 86 anys, que és quan es va començar a registrar les dades. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que han tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu, com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida, rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, l'interior de les comarques de Girona rondaran els 35-36 graus i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Són els crits de milers d'ucraïnesos que protesten per la destitució del ministre de Defensa del país, una situació totalment inusual en un context de guerra. I és que Mikhailo Fedorov era molt popular, tot i haver estat al càrrec només 6 mesos. És l'arquitecte de la guerra de drons que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra i, per tant, la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.
18: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
0: I Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
19: President,
20: un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
0: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de Defensa en funcions. El Parlament ha ratificat algunes posicions més del nou executiu ucraïnès, entre les quals el nou primer ministre, Serhiy Koretsky. I els Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per sisena nit consecutiva. El Comandament Central de l'Exèrcit Nord-Americà ha informat que han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica. L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançaments de míssils i drons des de la costa iraniana de l'Estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen per la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta a una sortida negociada i que, si l'ofensiva militar nord-americana continua, és perquè l'Iran va violar l'alto al foc amb els atacs a naus barcans.
21: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
0: Un portaveu militar iranià ha volgut deixar clar que la gestió de l'estret d'Hormuz no pot dependre dels Estats Units.
2: De cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
0: Les autoritats de Teheran han advertit que si els Estats Units compleixen l'amenaça d'atacar plantes energètiques de l'Iran i infraestructures viàries, com ponts i carreteres, els hutis del Iemen bloquejaran el trànsit naval del Mar Roig.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Uns ocells podrien haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana i un pilot a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i es produís la mort del matrimoni, els seus tres fills i el pilot de l'aparell. L'organisme ha fet públic uns arxius de la investigació, que continua oberta, i que contenen un informe d'un laboratori d'experts que analitza les restes animals trobades a l'aparell després de l'accident. En l'estudi s'assegura que una bandada d'oques va impactar contra les pales de l'hèlix i l'estabilitzador horitzontal. Tot i això, la Junta Nacional de Seguretat recorda que encara no s'ha determinat la causa probable de l'accident.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies. Els naixements repunten a Catalunya per primer cop en 17 anys. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior. L'increment s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
19: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
0: L'edat mitjana de les mares continua pujant i ja és de 32 anys. Pel que fa als noms més posats, en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens, per primer cop, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs i recupera posicions després de ser el nom més posat durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin i 6 nenes que es diuen Daenerys, un dels protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sesrovires. En cultura, l'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Aquest volum restitueix fidelment el poema original del 1907, introbable fins ara, per tornar a endinsar el lector en un bosc de noms, fades i elfs. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, el llibre també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix mestre es va dissenyar. Segons Josep Maria Domingo, autor de la introducció, es tracta d'una autèntica obra d'art total.
22: El gran moment creatiu del modernisme és la Casa Batlló i és la Liliana, i és sobretot de Caterina Albert, però Liliana forma part d'aquest paquet. És una peça estel·lar en el món de l'edició, una suma de tot el que Apel·les Mestres havia volgut ser com a poeta i alhora com a il·lustrador.
0: El conjunt del mercat del llibre en català creix amb un increment especial del segment juvenil. Ho confirmen els segells en català del gegant editorial Penguin Random House, que tanquen la temporada liderant les vendes en ficció, marcats pel gran èxit de Crispetes de Matinada i Les calces al sol de Regina Rodríguez Sirvent, que ja porta 200 setmanes a la llista dels més venuts. També el de Gil Prat sobre Roca, que amb El joc del silenci ja en porta 40. Joan Rimbau és el director literari dels segells en català de Penguin Random House.
23: Cada vegada hi ha més lectors en català, és un mercat que segueix creixent, és un mercat a més que s'està reforçant amb lectors joves, que nota sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana, doncs, lideren aquest segment del mercat, per davant d'altres grups.
0: En l'àmbit internacional destaca Un dia sense dones, que suposa el retorn de l'autora de la trena, Laetitia Colombani, i les traduccions de La llogatera i El divorci de Freida McFadden, l'autora del bestseller L'assistenta.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols, per aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick, amb permís del club, a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
4: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene.
5: Digo Julián López, joder.
4: Álvarez. Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
3: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segovia.
1: 3CAT Info.
3: A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
6: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico, y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
3: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
24: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant com em podrà utilitzar l'entrenador. Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
3: Pishur arriba procedent del Beto hongarès. I també a la categoria de plata del futbol, l'altre conjunt català, el Sabadell, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'hi estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran dissabte un amistós contra el Castelló. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Olímpia de Ljubljana a Slovè.
25: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
3: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de 2 temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Més bàsquet. El Girona ha sabut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, el Zolnoki hongarès, el Girona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja Kosovar i el Dinamo Bucarest romanès. Aquesta lligueta doble partit comença el 7 d'octubre. I l'Uni Girona, per la seva banda, jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Panathinaikos grec i l'Emlat Konut turc, a partit únic el 23 de setembre. L'Uni espera rival el 30 de setembre a Fontejau i si les gironines superen aquesta eliminatòria prèvia davant de les gregues o les turques, aleshores quedarien enquadrades al grup D de l'Eurolliga juntament amb el Praga txec, el Burges francès i el Lublin polonès. Del bàsquet passem al ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: Nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França. El corredor de l'equip sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
26: El meu company Jasper Stuyven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil, el pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
3: A la general, Tadej Pogacar continua com a líder i en batal Polo l'Atlètic Barceloneta ha anunciat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco.
1: Són dos quarts de cinc.

0: Aquestes són les principals informacions. La justícia europea aval la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem també que la justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals. Els Estats Units anuncien l'enduriment dels visats per a estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. I us explicarem també que per primer cop el modernisme català centra una exposició a la galeria més important de Múnich, Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, mostra 160 peces d'artistes com Ramon Casas o Isidre Nonell.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser.
0: I el temps aquest divendres...

0: Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també per al delicte de terrorisme, que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
1: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
2: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
1: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que en principi hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt amb la sentència d'aquest dijous els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, l'aplicació de la llei a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal a 3Cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. Tot i això, un dels CDRs encausats, Xavi Buigas, no veu garantida una aplicació de l'amnistia a curt o mig termini. Són declaracions al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: Creiem que és en decatar. Creiem. Però a partir d'aquí també pot ser possible que llavors l'acusació no hi estigui d'acord, faig un recurs i a partir d'aquí podem seguir anant a un tribunal superior i després anant al Tribunal Suprem. Vol dir que això pot anar per llarg també.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver. L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez 2 dels 4 delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències, li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Els 5 magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per 9 ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: L'edició europea de Politico avança que la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política.

0: El setmanari ha pogut consultar, abans que es faci públic, una part de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió Europea que la comissió presentarà aquest divendres. N'extreu que el document inclou crítiques a Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons Politico, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. També apunten que en el document la comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa dels mecanismes anticorrupció. Per exemple, demanen a l'Estat que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, l'Estat espanyol no és l'únic que rebria crítiques en aquest document. L'informe també inclouria retrets a Hongria, en aquest cas pels dubtes sobre la independència del poder judicial.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de culpables més. La fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment. Familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agradolça.
2: Que per què no estic satisfeta? Jo he perdut 3 persones de la meva família, 3. Una d'elles una neta de 9 anys.
3: Jo voglio rubare le parole.
4: Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
0: La presidenta del Comitè de Memòria de les Víctimes, Egle Possetti, celebrava que s'hagi fet justícia malgrat que ningú va voler assumir responsabilitats.
5: Estem contents que, sobretot, s'hagin determinat les responsabilitats. Era inacceptable que aquest cas, tenint en compte totes les proves que avalaven els arguments de l'acusació, acabés sense cap acusat i, de fet, sense penes significatives.
6: Le pene importanti.
0: Les condemnes dels acusats sumen un total de 200 anys de presó. El govern dels Estats Units ha anunciat que endurirà les condicions dels visats per estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. Washington, Oriol Serra.
7: Segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser a partir d'aquest divendres o en els pròxims dies. Ara bé, també ha de ser ratificada pel Congrés dels Estats Units i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, la mateixa portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
8: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
7: L'obsessió de l'administració Trump va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. Els periodistes xinesos ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions dels periodistes, però asseguren que no en condicionaran la línia editorial.
1: 3Cat Info.
0: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarqué.
9: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45% en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
10: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
9: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
0: L'economia catalana guanya competitivitat, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. L'estudi conclou que el bon comportament de l'economia s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement. La productivitat augmenta, però poc, i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
11: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
0: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament l'informe assenyala com a repte pendent que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil. I els habitatges visats nous cauen un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any, una davallada que arriba gairebé el 40% a la ciutat de Barcelona. Els visats dels projectes d'execució són obligatoris i previs a l'inici de les obres de nova planta o d'edificis ja existents. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que assegura que la realitat de la construcció està lluny de les necessitats, tot i que el Pla Territorial Sectorial es fixi com a objectiu construir 25.000 habitatges anuals. Per demarcacions, només creixen els visats a les comarques centrals i a Girona, mentre que baixen a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Barcelona. Per la degana del col·legi, Sandra Bestraten, la caiguda del 40% respecte de fa un any a la ciutat de Barcelona, s'explica per la falta de solars i per l'obligació de reservar un 30% per habitatge protegit. Bestraten reclama un pacte nacional per l'habitatge que permeti un plantejament que vagi més enllà de les legislatures.
12: No pot ser que les mesures comencen, es frenen, s'acaben i llavors aquesta mirada ja recorregut segurament trauria aquesta pressió de presses, no? Vull dir, es posaria per davant la qualitat al fer-ho ràpid.
0: El Col·legi d'Arquitectes demana agilitzar la concessió de llicències urbanístiques, però ha evitat valorar les mesures presentades per la Generalitat per simplificar els tràmits i diuen que encara les estan estudiant.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
13: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que han tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o costa central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu, com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida, rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona rondaran els 35-36 graus i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, Extremadura, fins al 2030. Ara, el Ministeri per la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió. Pot ser el tancament del reactor 1 d'Almaraz el 2027 o allargar-ne el funcionament entre 2 i 3 anys més. Les entitats ecologistes reclamen al govern espanyol que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears. De la decisió que prengui el Ministeri n'estan pendents les centrals nuclears catalanes. Tarragona, Manel Sastre.
7: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
0: Atenció si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella. Des d'aquest divendres fins al 28 d'agost es tallarà entre les estacions de Florida i Plaça de Sants perquè s'hi renovarà la via. Quedaran sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives amb transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, agafar ferrocarrils a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. A més, hi haurà un servei d'autobusos que recorrerà el tram afectat. Aquest serà el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro i es calcula que afectarà ara el juliol unes 43.000 persones. Uber llança una OPA per comprar Delivery Hero, propietària de Glovo i altres empreses de repartiment, per 13.700 milions d'euros. Per evitar el monopoli a Espanya, Uber ha decidit vendre la part espanyola de Glovo al fons d'inversió nord-americà SSW Partners. Ho fa per no vulnerar els tractats de la Unió Europea per garantir la lliure competència. Els treballadors denuncien la manca de transparència de l'operació, que no han conegut fins aquest dijous, però esperen que el canvi permeti millorar les condicions laborals de la plantilla. Pablo Díaz és el màxim representant del sindicat Comissions Obreres a Glovo Espanya.
14: Esperamos que se pueda comenzar a avanzar aún más, porque ya veníamos teniendo acercamientos hacia un convenio que sea propio y que esté actualizado a la realidad del negocio.
0: Tot i l'anunci de l'OPA, la compra d'Uber es podrà tancar com a molt aviat durant el segon semestre de l'any vinent. Avisar algú anònimament d'una possible exposició a una infecció sexual. És una de les novetats del projecte ITS Ready, una eina pionera a l'Estat que el Departament de Salut ha presentat aquest dijous per reforçar la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys. El programa incorpora tres funcionalitats. La primera permet demanar gratuïtament un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. Les mostres s'envien al laboratori i els resultats es poden consultar de manera confidencial. La segona funcionalitat es diu Notifica, un sistema que permet comunicar de forma anònima a algú una possible infecció de transmissió sexual. L'objectiu és afavorir el diagnòstic precoç i frenar la transmissió, com explica Cristina Agustí, una de les investigadores.
15: El 40% de les persones que han participat en el test del jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia testat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
0: A més, el projecte inclou un chatbot amb informació fiable sobre sexualitat, prevenció i ITS. En aquesta primera fase es distribuiran 1.500 kits gratuïts. Un nou sistema de triatge als serveis d'urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i resolguin directament casos de baixa complexitat. Ja s'ha demostrat que la mesura redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. La meitat dels pacients que arriben a urgències ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls, refredats o infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves com radiografies i, si cal, donar altes, com explica Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans.
16: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un seguiment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Doncs el meu tractament a l'alta seria mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
0: A l'Hospital de Viladecans, on el sistema ja està més consolidat, l'espera dels pacients amb patologies lleus s'ha reduït fins a una hora i les infermeres resolen un de cada cinc casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts, perquè el nou model encara s'està desplegant.

0: La Galeria Kunsthalle de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primera vegada. La mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir d'octubre. Entre les 160 peces que s'hi exhibiran hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem de Ramon Casas, pintures d'Ermengarda Camarasa, Isidre Nonell o Joaquim Mir i mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, desconeguts fins ara a Alemanya. Hi col·laboren el MNAC, el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges, entre d'altres. La mostra es podrà visitar del 23 d'octubre al 21 de febrer.
1: 3CAT Info.
0: La Serra de Tramuntana quedarà blindada al trànsit i controlada per als vianants el 12 d'agost arran de l'eclipsi de sol. El govern balear es pren el fenomen com una emergència perquè en aquell moment les illes tindran densitat de població màxima amb més de 2 milions de persones. Caterina Carman Jaume.
2: Es tallaran els accessos a tots els indrets on hi ha més riscos, ja sigui de col·lapse o d'incendi. Sentim la consellera de la presidència, Antònia Maria Estarelles.
3: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos abans que el dispositiu dissenyat cerca blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
2: També es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar i s'han habilitat 26 punts d'observació a les Balears, per exemple, a camps de futbol i platges extenses de fàcil accés, amb un aforament per a 300.000 persones.
4: Superes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i s'admet en variables subjectes de títols per a aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, que és a punt d'enfilar el camí de sortida, és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'exèrcit de Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
5: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente, y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene.
6: Te digo Julián López, joder.
7: Álvarez.
5: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
4: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segòvia. A l'Espanyol, el segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
8: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
4: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
9: Normally even it.
10: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant com em podrà utilitzar l'entrenador. Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
9: Give everything best.
4: Pixur arriba procedent del Beto hongarès. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara i ho fem parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
4: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, a Eslovè.
11: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
4: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. I sense moure's encara de l'ACB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de dues temporades un cop que el jugador ha acabat contracte. Del bàsquet passem al ciclisme.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Per parlar de la nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França, el corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. A la general, sense canvis, l'eslovè Tadej Pogačar de l'Emirates manté el lideratge. Aquest divendres, 13a etapa, 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Adol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
7: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha ganas de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todo por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
0: Di Fulvio ha estat triat dues vegades millor jugador del món i ha guanyat quatre Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. I afegim que aquest dijous ha començat l'Open britànic de golf, que és el quart gran eslam de la temporada, al camp anglès Royal Birkdale, de Southport. El nord-americà Jackson Suber ha tancat la primera jornada com a líder amb 5 cops sota el par del camp. Mentrestant, el golfista de la Garriga David Puig ha firmat 4 cops sobre el par i és 128è.
1: 3CAT Info.

0: La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés no serà immediata. La resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a 3cat.info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Els independentistes i els governs català i espanyol han celebrat la decisió del Tribunal de Luxemburg sobre l'amnistia i reclamen als jutges que ara l'apliquin sense demores. Des del PP respecten la decisió dels magistrats, però rebaixen els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També ha aixecat les mesures cautelars contra Gómez. El municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, viu amb neguit i temor després que s'hagin produït 4 incendis en poc més d'una setmana. L'últim, aquest dijous, que ja està estabilitzat. Des de diumenge s'ha reforçat la presència dels Mossos d'Esquadra i dels agents rurals a la zona. Milers d'ucraïnesos han protestat per la destitució del ministre de Defensa, Mikhailo Fedorov, l'artífex de l'estratègia de guerra de drons, que ha tornat a Ucraïna la iniciativa. El president Zelensky diu que entén el malestar popular mentre completa la crisi de govern amb l'elecció d'un alt executiu energètic com a nou primer ministre. Els naixements repunten a Catalunya per primera vegada en 17 anys, segons dades de l'IDESCAT. El 46% de les criatures són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Pel que fa als noms més posats, en nenes, Júlia recupera la primera posició i en nens, Biel s'hi situa per primera vegada. L'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra capdalt d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix Mestres va dissenyar.
1: Esports.
2: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. El Barça de bàsquet ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové. Hi ha hagut nova victòria a l'esprint de Tim Merlier al Tour de França. El belga ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició, després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa. A la general, sense canvis, l'eslové Tadej Pogačar manté el lideratge.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a ponent, no es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu.
1: 3cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3cat Info.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també per al delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que en principi hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt amb la sentència d'aquest dijous els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal, la 3CAT Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés per malversació i volen esperar a veure què hi diu el Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre d'altres. N'hi ha 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar aquesta decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant de la justícia europea, si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrer als Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
5: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podria haver. I a la xarxa X, l'expresident Puigdemont ha qualificat la sentència de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El seu número 2 a Junts, Jordi Turull, ha apressat els tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir. Els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, han demanat als jutges que apliquin l'amnistia sense més subterfugis.
8: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part amb totes les conseqüències del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
9: Insto, de fet, al Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
0: I més reaccions des de la Moncloa. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, també ha demanat als magistrats celeritat en l'aplicació de la llei.
10: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: El govern espanyol ha quedat acreditat que la llei d'amnistia és constitucional i conforme al dret europeu. I el líder del PP i cap de l'oposició, Albert Núñez Feijóo, ha afirmat que respecta la sentència europea sobre l'amnistia i ha llançat un dard enverinat al PSOE afirmant que ell sí que accepta les decisions judicials en referència a les darreres crítiques dels socialistes als jutges. Santín Feijóo.
11: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos. Aceptamos las reglas de juego. En lo judicial yo no tengo nada que añadir.
0: I l'expresident espanyol, José María Aznar, havia anat més enllà aquest dijous al matí lamentant que el procés independentista quedi sense càstig.
12: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
0: Fons del partit han rebaixat els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'han abonat a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències, i li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i li ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
13: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: Neguit i preocupació, aigua a Múrcia, la comarca de l'Alt Camp. Els bombers han estabilitzat aquest dijous a la tarda un incendi que s'havia declarat al migdia. L'alcalde assegura que últimament viuen en alerta constant. Diumenge es va reforçar la presència policial i d'agents rurals a la zona. Tarragona, Jordi Barranca.
14: Hi ha preocupació, per exemple, pel fet que hi hagi una persona lliure que sigui la que els està provocant. De fet, és una de les línies de treball dels Mossos d'Esquadra i també dels agents rurals que dilluns destacava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Òscar Cendra, alcalde d'Aigua Múrcia, en declaracions a aquesta emissora.
15: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues, si a veure si estan amb sort i poden localitzar aquesta persona.
14: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda, atenció, perquè ja són quatre els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres a la setmana passada. Tot plegat, el genera temor.
15: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta on toca Pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
14: A tot això, els bombers continuen remullant la zona per aquest últim foc que ha cremat una hectàrea i mitja, segons els agents rurals.
0: Els bombers també han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. I Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives, que no han permès recuperar els registres normals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat amb declaracions a 3Cat Info.
16: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat després d'una onada de calor una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022 que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic que ja és entre nosaltres i que mica en mica es va fent més intens.
0: Malgrat que ja s'ha acabat la tercera onada de calor de l'estiu, hi ha avisos per calor nocturna en comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida, amb temperatures per sobre dels 25 graus, dels últims 86 anys, que és quan es va començar a registrar les dades. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que han tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu. Com cada tarda creixen en aquell sector i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida, rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, l'interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Són els crits de milers d'ucraïnesos que protesten per la destitució del ministre de Defensa del país, una situació totalment inusual en un context de guerra. I és que Mikhailo Fedorov era molt popular, tot i haver estat al càrrec només 6 mesos. És l'arquitecte de la guerra de drons que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra i, per tant, la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.
18: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
0: I Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
19: President,
20: un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
0: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de Defensa en funcions. El Parlament ha ratificat algunes posicions més del nou executiu ucraïnès, entre les quals el nou primer ministre, Serhiy Koretsky. I els Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per sisena nit consecutiva. El Comandament Central de l'Exèrcit Nord-Americà ha informat que han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica. L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançaments de míssils i drons des de la costa iraniana de l'Estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen per la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta a una sortida negociada i que, si l'ofensiva militar nord-americana continua, és perquè l'Iran va violar l'alto el foc amb els atacs a naus mercants.
21: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
0: Un portaveu militar iranià ha volgut deixar clar que la gestió de l'estret d'Hormuz no pot dependre dels Estats Units.
2: De cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
0: Les autoritats de Teheran han advertit que si els Estats Units compleixen l'amenaça d'atacar plantes energètiques de l'Iran i infraestructures viàries, com ponts i carreteres, els hutis del Iemen bloquejaran el trànsit naval del Mar Roig.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Uns ocells podrien haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana i un pilot a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i es produís la mort del matrimoni, els seus tres fills i el pilot de l'aparell. L'organisme ha fet públic uns arxius de la investigació, que continua oberta, i que contenen un informe d'un laboratori d'experts que analitza les restes animals trobades a l'aparell després de l'accident. En l'estudi s'assegura que una bandada d'oques va impactar contra les pales de l'hèlix i l'estabilitzador horitzontal. Tot i això, la Junta Nacional de Seguretat recorda que encara no s'ha determinat la causa probable de l'accident.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies. Els naixements repunten a Catalunya per primer cop en 17 anys. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior. L'increment s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
19: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
0: L'edat mitjana de les mares continua pujant i ja és de 32 anys. Pel que fa als noms més posats, en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens, per primer cop, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs i recupera posicions després de ser el nom més posat durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin i 6 nenes que es diuen Daenerys, un dels protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sesrovires. En cultura, l'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Aquest volum restitueix fidelment el poema original del 1907, introbable fins ara, per tornar a endinsar el lector en un bosc de noms, fades i elfs. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, el llibre també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix mestre es va dissenyar. Segons Josep Maria Domingo, autor de la introducció, es tracta d'una autèntica obra d'art total.
22: El gran moment creatiu del modernisme és la Casa Batlló i és la Liliana, i és sobretot a Caterina Albert, però Liliana forma part d'aquest paquet. És una peça estel·lar en el món de l'edició, una suma de tot el que Apel·les Mestres havia volgut ser com a poeta i alhora com a il·lustrador.
0: El conjunt del mercat del llibre en català creix amb un increment especial del segment juvenil. Ho confirmen els segells en català del gegant editorial Penguin Random House, que tanquen la temporada liderant les vendes en ficció, marcats pel gran èxit de Crispetes de Matinada i Les calces al sol de Regina Rodríguez Sirvent, que ja porta 200 setmanes a la llista dels més venuts. També el de Gil Prat sobre Roca, que amb El joc del silenci ja en porta 40. Joan Rimbau és el director literari dels segells en català de Penguin Random House.
23: Cada vegada hi ha més lectors en català, és un mercat que segueix creixent, és un mercat a més que s'està reforçant amb lectors joves, que nota sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana lideren aquest segment del mercat, per davant d'altres grups.
0: En l'àmbit internacional destaca Un dia sense dones, que suposa el retorn de l'autora de la trena, Laetitia Colombani, i les traduccions de La llogatera i El divorci de Freida McFadden, l'autora del bestseller L'assistenta.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols, per aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick, amb permís del club, a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
4: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene.
5: Digo Julián López, joder.
6: Álvarez.
4: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
3: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip metalacer a Segovia.
1: 3CAT Info.
3: A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada Navata a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, admet que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
24: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico, y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
3: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
25: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
3: Pishur arriba procedent del Beto hongarès. I també a la categoria de plata del futbol, l'altre conjunt català, el Sabadell, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'hi estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran dissabte un amistós contra el Castelló. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Olímpia de Ljubljana, eslové.
26: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
3: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de 2 temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Més bàsquet. El Girona ha sabut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, el Zolnoki hongarès, el Girona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja Kosovar i el Dinamo Bucarest romanès. Aquesta lligueta doble partit comença el 7 d'octubre. I l'Uni Girona, per la seva banda, jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Panathinaikos grec i l'Emlat Konut turc, a partit únic el 23 de setembre. L'Uni espera rival el 30 de setembre a Fontajau i si les gironines superen aquesta eliminatòria prèvia davant de les gregues o les turques, aleshores quedarien enquadrades al grup D de l'Eurolliga juntament amb el Praga txec, el Burges francès i el Lublin polonès. Del bàsquet passem al ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: Nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França. El corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
27: El meu company Jasper Stuyven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil, el pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
3: A la general, Tadej Pogacar continua com a líder i en batal Polo l'Atlètic Barceloneta ha anunciat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco.
1: Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. La justícia europea aval la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem també que la justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals. Els Estats Units anuncien l'enduriment dels visats per a estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. I us explicarem també que per primer cop el modernisme català centra una exposició a la galeria més important de Múnich, Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, mostra 160 peces d'artistes com Ramon Casas o Isidre Nonell.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà el club matalasser.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a Ponent, no es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, el

0: espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
1: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
0: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
2: Tot i la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, l'aplicació de la llei a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal a 3cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. Tot i això, un dels CDRs encausats, Xavi Buigas, no veu garantida una aplicació de l'amnistia a curt o mig termini. Són declaracions al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: Creiem que ells han d'acatar. Creiem. Però a partir d'aquí també pot ser possible que llavors l'acusació no hi estigui d'acord, faig un recurs i a partir d'aquí podem seguir anant a un tribunal superior i després anant al Tribunal Suprem. Vol dir que això pot anar per llarg també.
2: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver. L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez 2 dels 4 delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències, li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lacuente.
4: Els 5 magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per 9 ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
2: L'edició europea de Politico avança que la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari ha pogut consultar, abans que es faci públic, una part de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió Europea que la Comissió presentarà aquest divendres. N'extreu que el document inclou crítiques a Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons Politico, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. També apunten que en el document

0: Comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa dels mecanismes anticorrupció. Per exemple, demanen a l'Estat que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, l'Estat espanyol no és l'únic que rebria crítiques en aquest document. L'informe també inclouria retrets a Hongria, en aquest cas pels dubtes sobre la independència del poder judicial.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de culpables més. La fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment. Familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agredolça.
2: Per què no estic satisfeta? Jo he perdut 3 persones de la meva família, 3. Una d'elles una neta de 9 anys.
3: Jo vull robar le parole.
4: Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
0: La presidenta del Comitè de Memòria de les Víctimes, Egle Possetti, celebrava que s'hagi fet justícia malgrat que ningú va voler assumir responsabilitats.
5: Estem contents que, sobretot, s'hagin determinat les responsabilitats. Era inacceptable que, en aquest cas, tenint en compte totes les proves que avalaven els arguments de l'acusació, acabés sense cap acusat i, de fet, sense penes significatives.
6: Le pene importanti.
0: Les condemnes dels acusats sumen un total de 200 anys de presó. El govern dels Estats Units ha anunciat que endurirà les condicions dels visats per estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. Washington, Oriol Serra.
7: Segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser a partir d'aquest divendres o en els pròxims dies. Ara bé, també ha de ser ratificada pel Congrés dels Estats Units i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, la mateixa portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
8: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
7: L'obsessió de l'administració Trump va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. Els periodistes xinesos ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions dels periodistes, però asseguren que no en condicionen la línia editorial.
1: 3Cat Info.
0: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarqué.
9: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45%, en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
10: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
9: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
0: L'economia catalana guanya competitivitat, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. L'estudi conclou que el bon comportament de l'economia s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement. La productivitat augmenta, però poc, i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
11: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
0: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament l'informe assenyala com a repte pendent que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil. I els habitatges visats nous cauen un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any, una davallada que arriba gairebé el 40% a la ciutat de Barcelona. Els visats dels projectes d'execució són obligatoris i previs a l'inici de les obres de nova planta o d'edificis ja existents. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que assegura que la realitat de la construcció està lluny de les necessitats, tot i que el Pla Territorial Sectorial es fixi com a objectiu construir 25.000 habitatges anuals. Per demarcacions, només creixen els visats a les comarques centrals i a Girona, mentre que baixen a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Barcelona. Per la degana del col·legi, Sandra Bestraten, la caiguda del 40% respecte de fa un any a la ciutat de Barcelona, s'explica per la falta de solars i per l'obligació de reservar un 30% per habitatge protegit. Bestraten reclama un pacte nacional per l'habitatge que permeti un plantejament que vagi més enllà de les legislatures.
12: No pot ser que les mesures comencen, es frenen, s'acaben i llavors aquesta mirada de llarg recorregut segurament trauria aquesta pressió de presses, no? Es posaria per davant la qualitat al fer-ho ràpid.
0: El Col·legi d'Arquitectes demana agilitzar la concessió de llicències urbanístiques, però ha evitat valorar les mesures presentades per la Generalitat per simplificar els tràmits i diuen que encara les estan estudiant.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
13: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que han tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu, com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfodiari.
0: El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, Extremadura, fins al 2030. Ara, el Ministeri per la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió. Pot ser el tancament del reactor 1 d'Almaraz al 2027 o allargar-ne el funcionament entre 2 i 3 anys més. Les entitats ecologistes reclamen al govern espanyol que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears. De la decisió que prengui el Ministeri n'estan pendents les centrals nuclears catalanes. Tarragona, Manel Sastre.
14: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari, acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar pròrroga. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
0: Atenció si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella. Des d'aquest divendres fins al 28 d'agost es tallarà entre les estacions de Florida i Plaça de Sants perquè s'hi renovarà la via. Quedaran sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives amb transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, agafar ferrocarrils a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. A més, hi haurà un servei d'autobusos que recorrerà el tram afectat. Aquest serà el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro i es calcula que afectarà ara al juliol unes 43.000 persones. Uber llança una OPA per comprar Delivery Hero, propietària de Glovo i altres empreses de repartiment, per 13.700 milions d'euros. Per evitar el monopoli a Espanya, Uber ha decidit vendre la part espanyola de Glovo al fons d'inversió nord-americà SSW Partners. Ho fa per no vulnerar els tractats de la Unió Europea per garantir la lliure competència. Els treballadors denuncien la manca de transparència de l'operació, que no han conegut fins aquest dijous, però esperen que el canvi permeti millorar les condicions laborals de la plantilla. Pablo Díaz és el màxim representant del sindicat Comissions Obreres a Glovo Espanya.
15: Esperamos que se pueda comenzar a avanzar aún más, porque ya veníamos teniendo acercamientos hacia un convenio que sea propio y que esté actualizado a la realidad del negocio.
0: Tot i l'anunci de l'OPA, la compra d'Uber es podrà tancar com a molt aviat durant el segon semestre de l'any vinent. Avisar algú anònimament d'una possible exposició a una infecció sexual. És una de les novetats del projecte ITS Ready, una eina pionera a l'Estat que el Departament de Salut ha presentat aquest dijous per reforçar la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys. El programa incorpora tres funcionalitats. La primera permet demanar gratuïtament un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. Les mostres s'envien al laboratori i els resultats es poden consultar de manera confidencial. La segona funcionalitat es diu Notifica, un sistema que permet comunicar de forma anònima a algú una possible infecció de transmissió sexual. L'objectiu és afavorir el diagnòstic precoç i frenar la transmissió, com explica Cristina Agustí, una de les investigadores.
16: El 40% de les persones que han participat en el test jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estan arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
0: A més, el projecte inclou un chatbot amb informació fiable sobre sexualitat, prevenció i ITS. En aquesta primera fase es distribuiran 1.500 kits gratuïts. Un nou sistema de triatge als serveis d'urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i resolguin directament casos de baixa complexitat. Ja s'ha demostrat que la mesura redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. La meitat dels pacients que arriben a urgències ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls, refredats o infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves com radiografies i, si cal, donar altes, com explica Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans.
17: Nosaltres tenim la capacitat i mitjançant protocols demanem un seguiment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Doncs el meu tractament a l'alta seria mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
0: A l'Hospital de Viladecans, on el sistema ja està més consolidat, l'espera dels pacients amb patologies lleus s'ha reduït fins a una hora i les infermeres resolen un de cada 5 casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts perquè el nou model encara s'està desplegant. La Galeria Kunsthalle de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primera vegada. La mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir d'octubre. Entre les 160 peces que s'hi exhibiran hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem de Ramon Casas, pintures d'Hermen Anglada Camarasa, Isidre Nonell o Joaquim Mir i mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, desconeguts fins ara a Alemanya. Hi col·laboren el MNAC, el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges, entre d'altres. La mostra es podrà visitar del 23 d'octubre al 21 de febrer.
1: 3CAT Info.
0: La Serra de Tramuntana quedarà blindada al trànsit i controlada per als vianants el 12 d'agost arran de l'eclipsi de sol. El govern balear es pren el fenomen com una emergència perquè en aquell moment les illes tindran densitat de població màxima amb més de 2 milions de persones. Caterina Carman Jaume.
18: Es tallaran els accessos a tots els indrets on hi ha més riscos, ja sigui de col·lapse o d'incendi. Sentim la consellera de la presidència, Antònia Maria Estarelles.
19: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos abans que el dispositiu dissenyat cerca blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
18: També es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar i s'han habilitat 26 punts d'observació a les Balears, per exemple, a camps de futbol i platges extenses de fàcil accés, amb un aforament per a 300.000 persones.
0: Amb David Obac.
20: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols per a aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
21: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente, y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
22: Álvarez.
21: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
20: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segòvia. A l'Espanyol, el segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
23: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico, y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
20: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
24: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
20: Pixur arriba procedent del Beto hongarès. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara i ho fem parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
20: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslovè.
2: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
20: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. I sense moure'ns encara de l'ACB, el Manresa i el Basa del Garret i Nova Sohan s'han desvinculat després de dues temporades un cop que el jugador ha acabat contracte. Del bàsquet passem al ciclisme.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Per parlar de la nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França, el corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. A la general, sense canvis, l'eslovè Tadej Pogačar de l'Emirates manté el lideratge. Aquest divendres, 13a etapa, 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Adol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
3: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha ganas de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todo por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
20: Di Fulvio ha estat triat dues vegades millor jugador del món i ha guanyat quatre Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. I afegim que aquest dijous ha començat l'Open britànic de golf, que és el quart gran slam de la temporada al camp anglès Royal Birkdale de Southport. El nord-americà Jackson Suber ha tancat la primera jornada com a líder amb 5 cops sota el par del camp. Mentrestant, el golfista de la Garriga David Puig ha firmat 4 cops sobre el par i és 128è.
1: Tresca Info.

0: La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés no serà immediata. La resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a 3cat.info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Els independentistes i els governs català i espanyol han celebrat la decisió del Tribunal de Luxemburg sobre l'amnistia i reclamen als jutges que ara l'apliquin sense demores. Des del PP respecten la decisió dels magistrats, però rebaixen els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També ha aixecat les mesures cautelars contra Gómez. El municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, viu amb neguit i temor després que s'hagin produït 4 incendis en poc més d'una setmana. L'últim, aquest dijous, que ja està estabilitzat. Des de diumenge s'ha reforçat la presència dels Mossos d'Esquadra i dels agents rurals a la zona. Milers d'ucraïnesos han protestat per la destitució del ministre de Defensa, Mikhailo Fedorov, l'artífex de l'estratègia de guerra de drons, que ha tornat a Ucraïna la iniciativa. El president Zelensky diu que entén el malestar popular mentre completa la crisi de govern amb l'elecció d'un alt executiu energètic com a nou primer ministre. Els naixements repunten a Catalunya per primera vegada en 17 anys, segons dades de l'IDESCAT. El 46% de les criatures són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Pel que fa als noms més posats, en nenes, Júlia recupera la primera posició i en nens, Biel s'hi situa per primera vegada. L'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra capdalt d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix Mestres va dissenyar.
1: Esports.
2: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. El Barça de bàsquet ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové. Hi ha hagut nova victòria a l'esprint de Tim Merrier al Tour de França. El belga ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició, després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa. A la general, sense canvis, l'eslové Tadej Pogačar manté el lideratge.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a ponent, no es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu.
1: 3cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3cat Info.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre i també per al delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propòsit de la llei d'amnistia és reduir les tensions institucionals i polítiques, així com facilitar un escenari de reconciliació.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal, la 3CAT Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés per malversació i volen esperar a veure què hi diu el Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre d'altres. N'hi ha 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar aquesta decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant de la justícia europea, si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
5: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podria haver. I a la xarxa X, l'expresident Puigdemont ha qualificat la sentència de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El seu número 2 a Junts, Jordi Turull, ha apressat els tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, han demanat als jutges que apliquin l'amnistia sense més subterfugis.
8: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part amb totes les conseqüències del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
9: Insto, de fet, el Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
0: I més reaccions des de la Moncloa. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, també ha demanat als magistrats celeritat en l'aplicació de la llei.
10: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: El govern espanyol ha quedat acreditat que la llei d'amnistia és constitucional i conforme al dret europeu. I el líder del PP i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que respecta la sentència europea sobre l'amnistia i ha llançat un dard enverinat al PSOE afirmant que ell sí que accepta les decisions judicials en referència a les darreres crítiques dels socialistes als jutges. Santín Feijóo.
11: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos. Aceptamos las reglas de juego. En lo judicial yo no tengo nada que añadir.
0: I l'expresident espanyol, José María Aznar, havia anat més enllà aquest dijous al matí, lamentant que el procés independentista quedi sense càstig.
12: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
0: Fons del partit han rebaixat els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'han abonat a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències i li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i li ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
13: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: Neguit i preocupació a Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp. Els bombers han estabilitzat aquest dijous a la tarda un incendi que s'havia declarat al migdia. L'alcalde assegura que últimament viuen en alerta constant. Diumenge es va reforçar la presència policial i d'agents rurals a la zona. Tarragona, Jordi Barranca.
14: Hi ha preocupació, per exemple, pel fet que hi hagi una persona lliure, que sigui la que els està provocant. De fet, és una de les línies de treball dels Mossos d'Esquadra i també dels agents rurals que dilluns destacava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a aquesta emissora.
15: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues, si a veure si estan amb sort i poden localitzar aquesta persona.
14: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda, atenció, perquè ja són quatre els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres a la setmana passada. Tot plegat, el genera temor.
15: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta on toca Pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
14: A tot això, els bombers continuen remullant la zona per aquest últim foc que ha cremat un hectare i mitja, segons els agents rurals.
0: Els bombers també han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. I Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives que no han permès recuperar els registres normals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat en declaracions a 3CAT Info.
16: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat després d'una onada de calor una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022 que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic, que ja és entre nosaltres i que mica en mica es va fent més intens.
0: Malgrat que ja s'ha acabat la tercera onada de calor de l'estiu, hi ha avisos per calor nocturna en comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida, amb temperatures per sobre dels 25 graus, dels últims 86 anys, que és quan es va començar a registrar les dades. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
3: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que han tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o costa central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu, com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels Ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida, rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Són els crits de milers d'ucraïnesos que protesten per la destitució del ministre de Defensa del país, una situació totalment inusual en un context de guerra. I és que Mikhailo Fedorov era molt popular, tot i haver estat al càrrec només 6 mesos. És l'arquitecte de la guerra de drons que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra i, per tant, la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.
17: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
0: I Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
18: President,
19: un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
0: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de Defensa en funcions. El Parlament ha ratificat algunes posicions més del nou executiu ucraïnès, entre les quals el nou primer ministre, Serhiy Koretsky. I els Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per sisena nit consecutiva. El Comandament Central de l'Exèrcit Nord-Americà ha informat que han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica. L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançaments de míssils i drons des de la costa iraniana de l'estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen per la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta a una sortida negociada i que, si l'ofensiva militar nord-americana continua, és perquè l'Iran va violar l'alto el foc amb els atacs a naus mercants.
20: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
0: Un portaveu militar iranià ha volgut deixar clar que la gestió de l'estret d'Hormuz no pot dependre dels Estats Units.
18: De cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
0: Les autoritats de Teheran han advertit que si els Estats Units compleixen l'amenaça d'atacar plantes energètiques de l'Iran i infraestructures viàries, com ponts i carreteres, els hutis del Iemen bloquejaran el trànsit naval del Mar Roig.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Uns ocells podrien haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana i un pilot a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i es produís la mort del matrimoni, els seus tres fills i el pilot de l'aparell. L'organisme ha fet públic uns arxius de la investigació, que continua oberta, i que contenen un informe d'un laboratori d'experts que analitza les restes animals trobades a l'aparell després de l'accident. En l'estudi s'assegura que una bandada d'oques va impactar contra les pales de l'hèlix i l'estabilitzador horitzontal. Tot i això, la Junta Nacional de Seguretat recorda que encara no s'ha determinat la causa probable de l'accident.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies. Els naixements repunten a Catalunya per primer cop en 17 anys. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior. L'increment s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
21: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
0: L'edat mitjana de les mares continua pujant i ja és de 32 anys. Pel que fa als noms més posats, en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens, per primer cop, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs i recupera posicions després de ser el nom més posat durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin i 6 nenes que es diuen Daenerys, un dels protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sesrovires. En cultura, l'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Aquest volum restitueix fidelment el poema original del 1907, introbable fins ara, per tornar a endinsar el lector en un bosc de noms, fades i elfs. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, el llibre també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix mestre es va dissenyar. Segons Josep Maria Domingo, autor de la introducció, es tracta d'una autèntica obra d'art total.
22: El gran moment creatiu del modernisme és la Casa Batlló i és la Liliana, i és sobretot a Caterina Albert, però Liliana forma part d'aquest paquet. És una peça estel·lar en el món de l'edició, una suma de tot el que Apel·les Mestres havia volgut ser com a poeta i alhora com a il·lustrador.
0: El conjunt del mercat del llibre en català creix amb un increment especial del segment juvenil. Ho confirmen els segells en català del gegant editorial Penguin Random House, que tanquen la temporada liderant les vendes en ficció, marcats pel gran èxit de Crispetes de Matinada i Les calces al sol de Regina Rodríguez Sirvent, que ja porta 200 setmanes a la llista dels més venuts. També el de Gil Prat sobre Roca, que amb El joc del silenci ja en porta 40. Joan Rimbau és el director literari dels segells en català de Penguin Random House.
23: Cada vegada hi ha més lectors en català, és un mercat que segueix creixent, és un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves, que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana, doncs, lideren aquest segment del mercat, per davant d'altres grups.
0: En l'àmbit internacional destaca Un dia sense dones, que suposa el retorn de l'autora de la trena, Laetitia Colombani, i les traduccions de La llogatera i El divorci de Freida McFadden, l'autora del bestseller L'assistenta.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols, per aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club, a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
4: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
5: Álvarez.
4: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
2: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip metalacé a Segovia.
1: 3CAT Info.
2: A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
6: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, imprenta en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
2: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
24: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
2: Pishur arriba procedent del Beto hongarès. I també a la categoria de plata del futbol, l'altre conjunt català, el Sabadell, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'hi estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran dissabte un amistós contra el Castelló. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olímpia de Ljubljana, eslové.
25: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
2: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de 2 temporades un cop que el jugador ha acabat contracte. Més bàsquet. El Girona ha sabut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, el Zolnoki hongarès, el Girona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja Kosovar i el Dinamo Bucarest romanès. Aquesta lligueta a doble partit comença el 7 d'octubre. I l'Uni Girona, per la seva banda, jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Panathinaikos grec i l'Emlat Konut turc, a partit únic el 23 de setembre. L'Uni espera rival el 30 de setembre a Fontejau i si les gironines superen aquesta eliminatòria prèvia davant de les gregues o les turques, aleshores quedarien enquadrades al grup D de l'Eurolliga juntament amb el Praga txec, el Burges francès i el Lublin polonès. Del bàsquet passem al ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França. El corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
26: El meu company Jasper Stuyven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil, el pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
2: A la general, Tadej Pogacar continua com a líder i en Vatar Polo l'Atlètic Barceloneta ha anunciat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco.
1: Són 2:15 de 7.

0: Aquestes són les principals informacions. La justícia europea aval la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem també que la justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals. Els Estats Units anuncien l'enduriment dels visats per a estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. I us explicarem també que per primer cop el modernisme català centra una exposició a la galeria més important de Múnich, Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, mostra 160 peces d'artistes com Ramon Casas o Isidre Nonell.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà el club matalasser.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a Ponent, no es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també per al delicte de terrorisme, que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg, ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras

0: reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
1: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
2: Tot i la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, l'aplicació de la llei a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal a 3Cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. Tot i això, un dels CDRs encausats, Xavi Buigas, no veu garantida una aplicació de l'amnistia a curt o mig termini. Són declaracions al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: Creiem que ells han d'acatar, creiem. Però a partir d'aquí també pot ser possible que llavors l'acusació no hi estigui d'acord, faig un recurs i a partir d'aquí podem seguir anant a un tribunal superior i després anant al Tribunal Suprem. Vol dir que això pot anar per llarg també.
2: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver. L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez 2 dels 4 delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències, li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Els 5 magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per 9 ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
2: L'edició europea de Politico avança que la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari ha pogut consultar, abans que es faci públic, una part de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió Europea que la Comissió presentarà aquest divendres. N'extreu que el document inclou crítiques a Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons Politico, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. També apunten que en el document la Comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa dels mecanismes anticorrupció. Per exemple, demanen a l'Estat que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, l'Estat espanyol no és l'únic que rebria crítiques en aquest document. L'informe també inclouria retrets a Hongria, en aquest cas pels dubtes sobre la independència del poder judicial.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info.

0: tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: La justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'ex màxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de culpables més. La fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment. Familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agredolça.
2: Per què no estic satisfeta? Jo he perdut 3 persones de la meva família, 3. Una d'elles una neta de 9 anys.
3: Jo voglio rubare le parole.
4: Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
1: La presidenta del Comitè de Memòria de les Víctimes, Egle Possetti, celebrava que s'hagi fet justícia malgrat que ningú va voler assumir responsabilitats.
5: Estem contents que, sobretot, s'hagin determinat les responsabilitats. Era inacceptable que aquest cas, tenint en compte totes les proves que avalaven els arguments de l'acusació, acabés sense cap acusat i, de fet, sense penes significatives.
1: Les condemnes dels acusats sumen un total de 200 anys de presó. El govern dels Estats Units ha anunciat que endurirà les condicions dels visats per estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. Washington, Oriol Serra.
6: Segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser a partir d'aquest divendres o en els pròxims dies. Ara bé, també ha de ser ratificada pel Congrés dels Estats Units i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, la mateixa portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
7: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
6: L'obsessió de l'administració Trump va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. Els periodistes xinesos ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions dels periodistes, però asseguren que no en condicionaran la línia editorial.
0: 3CAT Info.
1: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarqué.
8: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45% en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
9: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
8: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
1: L'economia catalana guanya competitivitat, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. L'estudi conclou que el bon comportament de l'economia s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement. La productivitat augmenta, però poc, i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
10: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
1: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament, l'informe assenyala com a repte pendent que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil. I els habitatges visats nous cauen un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any, una davallada que arriba gairebé el 40% a la ciutat de Barcelona. Els visats dels projectes d'execució són obligatoris i previs a l'inici de les obres de nova planta o d'edificis ja existents. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que assegura que la realitat de la construcció està lluny de les necessitats, tot i que el Pla Territorial Sectorial es fixi com a objectiu construir 25.000 habitatges anuals. Per demarcacions, només creixen els visats a les comarques centrals i a Girona, mentre que baixen a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Barcelona. Per la degana del col·legi, Sandra Bestraten, la caiguda del 40% respecte de fa un any a la ciutat de Barcelona, s'explica per la falta de solars i per l'obligació de reservar un 30% per habitatge protegit. Bestraten reclama un pacte nacional per l'habitatge que permeti un plantejament que vagi més enllà de les legislatures.
11: No pot ser que les mesures comencen, es frenen, s'acaben i llavors aquesta mirada ja recorregut segurament trauria aquesta pressió de presses, no? Vull dir, es posaria per davant la qualitat al fer-ho ràpid.
1: El Col·legi d'Arquitectes demana agilitzar la concessió de llicències urbanístiques, però ha evitat valorar les mesures presentades per la Generalitat per simplificar els tràmits i diuen que encara les estan estudiant.
0: El temps.
1: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
12: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que han tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu, com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, Extremadura, fins al 2030. Ara, el Ministeri per la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió. Pot ser el tancament del reactor 1 d'Almaraz al 2027 o allargar-ne el funcionament entre 2 i 3 anys més. Les entitats ecologistes reclamen al govern espanyol que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears. De la decisió que prengui el Ministeri n'estan pendents les centrals nuclears catalanes. Tarragona, Manel Sastre.
13: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari, acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
1: Atenció si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella. Des d'aquest divendres fins al 28 d'agost es tallarà entre les estacions de Florida i Plaça de Sants perquè s'hi renovarà la via. Quedaran sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives amb transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, agafar ferrocarrils a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. A més, hi haurà un servei d'autobusos que recorrerà el tram afectat. Aquest serà el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro i es calcula que afectarà ara al juliol unes 43.000 persones. Uber llança una OPA per comprar Delivery Hero, propietària de Glovo i altres empreses de repartiment, per 13.700 milions d'euros. Per evitar el monopoli a Espanya, Uber ha decidit vendre la part espanyola de Glovo al fons d'inversió nord-americà SSW Partners. Ho fa per no vulnerar els tractats de la Unió Europea per garantir la lliure competència. Els treballadors denuncien la manca de transparència de l'operació, que no han conegut fins aquest dijous, però esperen que el canvi permeti millorar les condicions laborals de la plantilla. Pablo Díaz és el màxim representant del sindicat Comissions Obreres a Glovo Espanya.
14: Esperamos que se pueda comenzar a avanzar aún más, porque ya veníamos teniendo acercamientos hacia un convenio que sea propio y que esté actualizado a la realidad del negocio.
1: Tot i l'anunci de l'OPA, la compra d'Uber es podrà tancar com a molt aviat durant el segon semestre de l'any vinent. Avisar algú anònimament d'una possible exposició a una infecció sexual. És una de les novetats del projecte ITS Ready, una eina pionera a l'Estat que el Departament de Salut ha presentat aquest dijous per reforçar la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys. El programa incorpora tres funcionalitats. La primera permet demanar gratuïtament un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. Les mostres s'envien al laboratori i els resultats es poden consultar de manera confidencial. La segona funcionalitat es diu Notifica, un sistema que permet comunicar de forma anònima a algú una possible infecció de transmissió sexual. L'objectiu és afavorir el diagnòstic precoç i frenar la transmissió, com explica Cristina Agustí, una de les investigadores.
15: El 40% de les persones que han participat en el test del jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni de poc ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
1: A més, el projecte inclou un chatbot amb informació fiable sobre sexualitat, prevenció i ITS. En aquesta primera fase es distribuiran 1.500 kits gratuïts. Un nou sistema de triatge als serveis d'urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i resolguin directament casos de baixa complexitat. Ja s'ha demostrat que la mesura redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. La meitat dels pacients que arriben a urgències ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls, refredats o infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves com radiografies i, si cal, donar altes, com explica Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans.
16: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un seguiment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Doncs el meu tractament a l'alta seria mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
1: A l'Hospital de Viladecans, on el sistema ja està més consolidat, l'espera dels pacients amb patologies lleus s'ha reduït fins a una hora i les infermeres resolen un de cada cinc casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts, perquè el nou model encara s'està desplegant. La Galeria Kunsthalle de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primera vegada. La mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir d'octubre. Entre les 160 peces que s'hi exhibiran hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem de Ramon Casas, pintures d'Ermengarda Camarasa, Isidre Nonell o Joaquim Mir i mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, desconeguts fins ara a Alemanya. Hi col·laboren el MNAC, el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges, entre d'altres. La mostra es podrà visitar del 23 d'octubre al 21 de febrer.
0: 3CAT Info.
1: La Serra de Tramuntana quedarà blindada al trànsit i controlada per als vianants el 12 d'agost arran de l'eclipsi de sol. El govern balear es pren el fenomen com una emergència perquè en aquell moment les illes tindran densitat de població màxima, amb més de 2 milions de persones. Caterina Carman Jaume.
17: Es tallaran els accessos a tots els indrets on hi ha més riscos, ja sigui de col·lapse o d'incendi. Sentim la consellera de la presidència, Antònia Maria Estarelles.
18: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos abans que el dispositiu dissenyat cerca blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
17: També es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar i s'han habilitat 26 punts d'observació a les Balears, per exemple, a camps de futbol i platges extenses de fàcil accés, amb un aforament per a 300.000 persones.
1: Esports. Amb David Obat.
19: Karima Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols per a aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
20: Joan Laporta és un bon amigo, és un gran presidente, i ell sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
21: Álvarez.
20: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador de l'Atlético de Madrid y sin ningún problema.
19: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segòvia. A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, admet que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
22: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico, y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
19: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
23: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
19: Pixur arriba procedent del Beto hongarès. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara i ho fem parlant de bàsquet.
0: 3CAT Info.
19: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, a Eslové.
24: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
19: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. I sense moure's encara de l'ACB, el Manresa i el base del Garret i Nova Sohan s'han desvinculat després de dues temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Del bàsquet passem al ciclisme.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: per parlar de la nova victòria a l'esprint del belga Tim Merli al Tour de França. El corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. A la general, sense canvis, l'eslovena de Pogacar de l'Emirates manté el lideratge. Aquest divendres, 13a etapa, 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Adol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. En waterpolo, l'Atlètic Barcelonet ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
2: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha ganas de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todos para estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
19: Di Fulvio ha estat triat dues vegades millor jugador del món i ha guanyat quatre Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. I afegim que aquest dijous ha començat l'Open britànic de golf, que és el quart gran eslam de la temporada al camp anglès Royal Birkdale de Southport. El nord-americà Jackson Suber ha tancat la primera jornada com a líder amb 5 cops sota el par del camp. Mentrestant, el golfista de la Garriga David Puig ha firmat 4 cops sobre el par i és 128è.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Vinga, va, que és divendres. Molt bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio, en un matí en què tenim ara mateix 17 graus a la Seu d'Urgell, 20 a Ulldemolins, 25 a Palafrugell. Deixem enrere una nit que encara ha estat tòrrida en algun punt del litoral, però en general la temperatura ha baixat de manera sensible respecte a les últimes nits. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Hem deixat aparcada la tercera onada de calor, doncs?
1: Sí, de moment sí, i a més, a curt termini no sembla que n'hi hagi d'haver cap més. De fet, diumenge tindrà una miqueta de pic de calor, però si els mapes no ens enganyen, dijous de la setmana vinent la situació es normalitzaria per un mes de juliol normal. És a dir, que esperem que això acabi passant. Avui amb un dia de sol en conjunt, però amb nuvolades un altre cop al Pirineu. Podria haver-hi alguna gotellada en aquesta zona al llarg de la tarda. Dissabte, diumenge, una situació similar, marcada pel sol, amb algun ruixadet, sobretot a l'àrea oriental del Pirineu, i amb temperatura que encara avui i demà baixaran una miqueta i diumenge es recuperarà, és a dir, tornarà a pujar una mica.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Aquesta baixada de les temperatures que ara deia el Tomàs també ha fet disminuir i bastant el risc d'incendis per avui divendres. Hi ha una quinzena de municipis en risc de foc forestal, en risc extrem d'incendis, una quinzena de municipis, però és que en els últims dies eren ben bé un centenar de municipis que tenien un risc extrem d'incendi. Per tant, la situació és notablement millor. Creuem els dits i toquem fusta perquè continuï així. Dit això, la paraula més repetida avui a les portades dels diaris, dels editats a Catalunya i també dels editats a Madrid, és aval. Al matí de Catalunya Ràdio, avui seguirem desgranant la sentència de la Justícia Europea que conclou que la llei d'amnistia no vulnera els interessos comunitaris financers ni tampoc la definició que Europa tenen de la lluita contra el terrorisme.
2: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable, también respeta el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
0: Això és el que deia el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Insistim que avui la paraula més repetida és aval a les portades dels diaris editats a Catalunya. Dèiem els diaris editats a Madrid, bàsicament al País, perquè els diaris conservadors tenen una altra lectura, com repassarem avui. És el que deia el president del Tribunal de Justícia, ara mateix el sentíem. El vam sentir ahir en directe, en el programa especial que vam fer a Catalunya Ràdio. Avui en continuarem parlant, en parlarem amb alguns dels afectats. Parlarem, per exemple, durant aquest matí, amb Oriol Junqueras i Jordi Turull.
3: La sentència d'avui valida l'essència d'una llei que va néixer per donar una resposta política a un conflicte polític.
4: És una esmena a la totalitat, a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
0: És el que deien Junqueras i Turull. És important destacar, però, que el Tribunal Suprem els manté l'acusació per malversació. Entre d'altres coses, perquè d'això, ahir, el Tribunal de Luxemburg no se'n va pronunciar. I no sembla que el Tribunal Suprem tingui una especial pressa per revisar la situació. Més aviat al contrari. Avui també ho explicarem. També parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb la portaveu del govern, amb la consellera Sílvia Paneque, per veure quins efectes polítics pot tenir aquest esperat pronunciament. I també ho repassarem amb l'exmagistrat del mateix Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín, per intentar entendre quin marge té aquest Suprem, aquest Tribunal, per seguir arrossegant els peus, com ha fet fins ara, a l'hora d'amnistiar els principals líders del procés. Aquest és un dels temes del matí, és un dels temes del divendres, un dels temes que centrarà l'Àgora, però no hem de deixar de parlar d'altres qüestions, per exemple, de Donald Trump. Discurs a la Nació d'aquesta matinada per televisió ha recuperat l'espantall del frau electoral. Pràcticament sense proves, però ha apuntat a la Xina i diu que aquest frau electoral es remunta al 2020, en aquells comicis que ell va perdre amb Joe Biden.
5: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history.
0: Ell parlava, el president dels Estats Units parlava de la situació vulnerable més gran de la història de dades electorals i n'assenyalava la Xina. Dues coses importants. La primera, aquestes acusacions arriben pocs mesos abans de les eleccions del mig mandat. A novembre hi ha eleccions als Estats Units per renovar en part el Congrés i el Senat. I els republicans, el partit de Donald Trump, podria perdre la majoria. La segona cosa important, bona part de la premsa dels Estats Units destaca hores d'ara que el president no ha portat cap prova que avali aquestes acusacions. De fet, ahir a la portaveu de la Casa Blanca li van dir, tenint en compte els dies que fa que Donald Trump és president, si això és tan greu, per què no s'ha acusat ningú? Per què no s'ha jutjat ningú? Per què no s'ha detingut ningú? I, evidentment, no va haver-hi resposta. En fi, pel que fa al Mundial, s'han encès les alarmes a la selecció espanyola perquè Lamine Yamal ahir no es va entrenar quan falten tot just 3 dies de la final contra Argentina. Tot això, evidentment, en aquesta prèvia del Mundial, però no només això. Hem de parlar també de Julián Álvarez, jugador de la selecció argentina, davanter de l'Atlético de Madrid, que vol fitxar el Barça, el president de l'Atlético, Enrique Cerezo, ha deixat aquest missatge a Joan Laporta tot just aquesta nit.
6: Joan Laporta és un bon amigo, és un gran president i ell sabe muy bien dónde va jugar Julián López el año que viene. Te digo Julián López,
7: Álvarez.
6: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
0: Julián López, li deia Enrique Cerezo a l'argentí del seu equip, però insistia que continuarà jugant al seu equip, malgrat que el jugador, recordem que va dir durant la concentració del Mundial, que el millor per tots seria buscar una sortida. És el que va dir el davanter de l'Atlètic de Madrid. En fi, tot això en parlarem i de moltes coses més, com sempre. A partir d'ara mateix al Matí de Catalunya Ràdio, benvinguts a un nou matí, benvinguts aquest divendres. Molt bon dia a tothom.
8: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: 7 i 7 minuts, l'endemà de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia. Ho abordarem a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio d'aquí una hora i mitja amb la Milagros Pérez Oliva, el Jofre Llombart, la Sònia Andolf i l'Arturo Puente, però de moment...

0: Nadal, foradada Marc Jurado, Sílvia Comet, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Sense presses.
2: Tant el Tribunal Suprem, en el cas de la malversació que afecta els líders del procés, com l'Audiència Nacional, amb els CDRs acusats de terrorisme, no sembla que tinguin intenció de resoldre immediatament els casos d'amnistia després de la sentència d'ahir de la Justícia Europea.
3: En el cas del Suprem, primer vol que es posicioni el Constitucional, que ja ha dit que no ho farà fins al setembre o l'octubre. I després caldrà veure si el Suprem se sent interpel·lat per l'aval a l'amnistia, ja que a la malversació agreujada de que acusa Puigdemont, Junqueras i els altres líders, ahir no s'hi feia referència a la sentència de Luxemburg.
4: El que fa als CDRs, l'aplicació de l'amnistia sí que hauria de ser més automàtica, però no vol dir que sigui imminent. Fons de l'Audiència apunten que han de rebre la sentència, veure què diu i com ho diu, i actuar en conseqüència. Cal veure si hi ha temps abans de les vacances.
0: Txell Ballespí.
5: Perquè en el cas dels CDRs, la Justícia Europea ha resolt a favor seu els dubtes que li havia plantejat l'Audiència Nacional. Segons David Aranda, un dels seus advocats, l'aplicació de l'amnistia serà pràcticament automàtica perquè l'Audiència ja va reconèixer que era aplicable.
6: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata.
5: En canvi, en el cas dels líders del procés, l'amnistia va per llarg. Fons del Tribunal Suprem confirmen a Catalunya Ràdio que no moren fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar-los pel delicte de malversació i volen esperar a veure què hi diu el Tribunal Constitucional arran dels 7 recursos que han presentat, entre d'altres, Puigdemont i Junqueras com a molt aviat a la tardor. Txell Ballespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Victòria política.
2: L'independentisme celebra l'aval de l'amnistia i considera que els tribunals espanyols ja no tenen cap excusa per no aplicar-la totalment i de forma immediata. Demanen que es faci ja, Jordi Turull i Oriol Junqueras.
7: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
8: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir. Els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
3: Puigdemont, en un escrit a les xarxes, també ha celebrat la sentència, però avisa que el camí de la repressió no s'ha acabat.
4: Es veu diferent des del socialisme. El govern i la Moncloa ho veuen com un aval rotund a l'aposta per la reconciliació. Sentim el president Illa i el ministre Bolaños.
9: La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
10: Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: Amb reserves.
2: El PP, que recordem en tot moment s'ha oposat a l'amnistia, diu que acata la sentència però avisa que no suposa un aval absolut a tot el text que va aprovar el Congrés en el seu dia. De fet, Alberto Núñez Feijóo ha aprofitat també per contraposar l'actitud del seu partit amb la dels socialistes, que aquesta mateixa setmana, recordava, criticaven la sentència condemnatòria al germà de Pedro Sánchez.
11: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos.
3: Menys contemporanitzador es va manifestar l'expresident José María Aznar, partidari d'un càstig exemplar.
12: Porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune.
0: Ara mateix són les 7 i 10 minuts, continuem al matí de Catalunya Ràdio, toc d'atenció.
4: El que farà avui la Comissió Europea a Espanya pels casos de corrupció política en l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió, o avança l'edició europea del Semanari Político.
2: El document critica Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per a la declaració de béns dels alts càrrecs. Brussel·les denuncia que l'aplicació pràctica de les normes vigents, de fet, tampoc està funcionant i reclama més rigor en els mecanismes de lluita contra la corrupció.
0: Jurat popular.
3: L'Audiència de Madrid avala que sigui un jutjat popular qui jutgi la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació.
4: La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però elimina dos dels quatre delictes pels quals Gómez estava processada. També li ha retirat les mesures cautelars com haver-li fet entregar el passaport.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
5: L'escrit diu que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret i que està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, dona per bona la tesi de Peinado i referma que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. No se la jutjarà pels delictes de profissió indeguda i corrupció en els negocis. També anirà davant un jurat per malversació la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, i queda fora del jurat popular l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui sí.
2: La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, torna avui a l'Audiència Nacional per declarar com a imputada en el cas Leire. Ja hi va anar ahir, però la seva compareixença es va haver d'ajornar perquè la del seu número 2, també imputat, es va allargar 2 hores i mitja. De fet, el número 2 de la Guàrdia Civil avui també està citat pel PP per declarar al Senat.
0: I ho dèiem només començar. Ingerències electorals.
3: Donald Trump ha sortit aquesta nit a acusar la Xina d'interferir en els processos electorals dels Estats Units sense que les anteriors administracions ho haguessin impedit. Ho ha dit en un missatge adreçat a la nació des de la Casa Blanca.
4: Unes acusacions que bona part de la premsa nord-americana relativitza. El New York Times assegura que el president exagera i el Washington Post afegeix que Trump no ha acompanyat de proves aquestes acusacions.
0: Washington, Oriol Serra.
1: El discurs davant la nació de Donald Trump d'ahir a la nit ha consistit justament en això, anunciar que el seu govern té proves que els Estats Units han estat víctima d'ingerències estrangeres en el seu sistema electoral, principalment des de la Xina.
13: Durant un període d'anys, començant pel cicle electoral del 2020, la República Popular de la Xina va dur a terme el que es considera la vulneració de dades electorals més gran de la història, amb la qual la Xina es va fer il·lícitament amb la informació de més de 220 milions de votants nord-americans. Les principals cadenes nord-americanes, tret de Fox News, han optat per no emetre en directe el discurs i Trump ha amenaçat amb cancel·lar-ne les llicències d'emissió. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No s'aturen.
2: L'Iran ha viscut una altra nit de bombardejos per part dels Estats Units. De fet, la televisió iraniana ha informat que les bombes han tocat un aeroport i una estació de tren al sud del país, pròxima a l'estret d'Hormuz.
3: La resposta de Teheran ha estat bombardejar instal·lacions i equipament militar dels Estats Units als països de l'entorn. A Doha, a Qatar, s'han sentit diverses explosions. Les sirenes antiaèries també han sonat a Kuwait i a Bahrein, on les defenses han fet front a l'atac de drons i míssils llançats des de l'Iran.
0: 40.000 persones.
4: Són les afectades pel principal tall al metro de Barcelona durant aquest estiu. Des d'avui fins al 28 d'agost no circulen trens a la línia 1, la vermella, des de les estacions de Florida fins a plaça de Sants.
0: Doncs anem en directe allà, a l'estació de plaça de Sants. Joan Garcia, com estàs? Bon dia.
14: Hola, bon dia. Han quedat sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives en transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, sobretot la L5, agafar ferrocarrils de la Generalitat a l'estació d'Avinguda Carrilet, a Rodalies, a l'estació de Rambla Just Oliveres. Entre els usuaris, queixes per les molèsties que genera un tall com aquest, encara que sigui per poques parades.
15: Sí, m'afecta moltíssim, perquè vaig a treballar a la Ciutat de la Justícia i només per dues parades, doncs, he de fer tot això. I a més, aquest transbord és una mica engorrós, perquè has de pujar moltes escales.
14: Recordem, aquest tall comença avui, durarà fins al 28 d'agost i afecta més de 40.000 persones.
0: Gràcies, Joan Garcia. Un 15%.
2: És el que han pujat els delictes contra la llibertat sexual en els primers 6 mesos d'aquest any. Són dades del Departament d'Interior que s'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia. Gairebé la meitat d'aquests delictes, un 45%, es cometen en habitatges. Núria Parlon, consellera d'Interior.
16: Que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
3: En termes generals, el primer semestre del 2026, els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya, si ho comparem amb el mateix període de l'any anterior, i gairebé un 10% si es compara amb la mitjana dels últims 4 anys.
0: Cadires de plata.
4: La Cambra de Comerç de Barcelona ha decidit augmentar el pes de les grans empreses a la institució. Passaran de 2 a 10 els seients a les companyies que s'assignen a canvi d'una aportació econòmica voluntària.
2: Es va decidir ahir en un debat i votació amb certa tensió entre els diferents sectors de la cambra. La votació, de fet, va quedar empatada a 29 vots. Es va acabar decantant pel vot de qualitat del president, Josep Santacreu.
0: Un quart i un minut de vuit, quart incendi.
3: Aigua a Múrcia, a l'Alt Camp, en poc més d'una setmana. El foc declarat ahir es va poder estabilitzar al cap de poca estona. Ja fa dies que el govern va anunciar que es busca un piròman. S'ha reforçat la presència policial i dels agents rurals al municipi.
0: Jordi Barranca.
17: Hi ha temor pels constants focs que es van produir i, sobretot, passat perquè hi hagi una persona lliure que els pugui estar provocant. Aquesta és una de les línies de treball de la investigació dels Mossos i també dels agents rurals. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a Catalunya.
18: És un estat d'alarma a la zona. La veritat que fa respecte. El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que si a veure si estan amb sort i poden localitzar aquesta persona.
17: Uns focs que afecten el pulmó verd i limítrof entre el Camp i el Penedès. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Controlat.
4: Els bombers han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. La baixada de les temperatures ha reduït sensiblement el risc d'incendis. Avui tenim en risc extrem una quinzena de municipis. Els últims dies eren més d'un centenar.
0: I encara parlant de focs, 7.600 hectàrees.
2: L'incendi més greu d'aquest any per ara a l'Aragó ja ha calcinat aquest nombre d'hectàrees. Prop d'Urés, a l'oest de Saragossa, les flames, que afecten un perímetre de 60 quilòmetres, van començar dimecres i ja han obligat a desallotjar més d'un miler de persones de 6 municipis diferents. De fet, els bombers creuen que poden trigar encara dies a controlar-lo.
3: A Guadalajara preocupa un altre foc amb potencial per cremar milers d'hectàrees i ja s'ha demanat el suport de l'UME. I a la Comunitat de Madrid, un altre incendi forestal, en aquest cas provocat, també ha fet evacuar un centenar de persones. El presumpte piròman ja està detingut.
0: Relleu.
4: Andy Burnham serà proclamat avui nou líder del Partit Laborista Britànic després de rebre el suport de 379 diputats dels 403 que té la formació. L'exalcalde de Manchester substituirà dilluns Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit.
0: Londres, Quim Olivares.
19: Amb 379 diputats era matemàticament impossible que cap altre candidat competís pel lideratge, ja que en calien 81 per presentar-s'hi. Burnham arribarà al cim del laborisme sense primàries, menys d'un mes després de tornar a ser diputat i sense el mandat d'unes eleccions generals, com ja van fer els conservadors Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss i Rishi Sunak. Burnham serà proclamat líder laborista després d'haver-ho intentat el 2010 i el 2015. Dilluns, Starmer presentarà la dimissió al rei Carles III i després el monarca convidarà Burnham a formar govern. Starmer, que hi va fer un viatge oficial a Kiev per reiterar el seu suport a Ucraïna, va prometre en la seva darrera sessió de control parlamentari de dimecres donar ple suport al seu successor. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 12 anys de presó.
3: La justícia italiana ha condemnat l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys, que va deixar 43 morts i mig miler de persones sense casa. Hi ha una trentena més de culpables i, entre tots, sumen 200 anys de presó.
0: I preocupació?
4: Quan ja falta menys d'un mes per l'eclipsi, els oftalmòlegs demanen que es doni més informació a la població sobre com s'ha de mirar, sobretot a la zona de la Costa Daurada, on habitualment hi ha molts turistes. Alerten que no fer servir ulleres homologades pot causar ferides permanents als ulls.
0: Mònica Mas.
20: Des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Arturo Ruiz, cap del Departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes de pas que no sabran res sobre l'eclipsi i cal informar-los perquè no pateixin danys als ulls. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
21: S'hauria de fer alguna campanya de publicitat o informant sobre aquest perill, inclús facilitar la maris i homes, no?, i abraçar-los a un centre òptic o centre de referència proper perquè s'informi.
20: El doctor Ruiz ens dona recomanacions i recorda que el moment més crític és quan la lluna encara no ha tapat el sol.
21: Fer pauses. Quan està 15 minuts abans, cada 5 minuts vas mirant, sempre amb les ulleres, i un cop arribis a l'eclipsi total, o quasi, arribis a punt d'arribar, te les poses i com que són uns segons o minuts, doncs ja ho pots veure tranquil·lament.
20: Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I arrenca.
3: El Festival de Peralada, que arriba a la 40a edició, i ho fa amb un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana. La lírica i també la dansa i diversos muntatges de creació contemporània seran protagonistes del festival fins al 9 d'agost.
0: Girona, Fèlix Martín.
22: La cita d'avui és a l'Església del Carme de Peralada, amb peces de Puccini, Verdi i Chilea d'una banda i Gounod i Massenet de l'altra, interpretades per la parella formada per la soprano Hermonella Jaú i el tenor Benjamin Bernaima. Per tant, avui, lírica, però en els pròxims dies també hi haurà dansa i muntatges d'estrena, com el cicle de cançons Diario de una Madre o bé l'òpera Estètica i Massacre de Carles Prat. Això ho ha destacat el director artístic del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
23: Aquest sempre és el segell del festival, la lírica i la dansa, però amb propostes noves. Un festival no hauria de reposar espectacles que ja estan en circuit i l'esperit de festival ha de ser presentar al públic que visqui experiències noves.
22: I de la programació d'aquests 40 anys també aquests dies a Paral·ladi seran, per exemple, Sílvia Pérez Cruz, que farà dos concerts, també hi serà Jordi Savall o el trio Fortuny. Des de Girona, Fèlix Martín, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ja en esport, Robert Prat, bon dia.
6: Bon dia.
0: Karim Adeyemi passa la revisió mèdica abans de ser oficialment nou jugador del Barça.
6: El club farà públic el fitxatge a les pròximes hores. El Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros, 7 més en variables, subjectes a títols per aquest extrem alemany de 24 anys.
0: I Ter Stegen ultima la sessió a l'Ajax.
6: De fet, el club li ha donat permís per resoldre la seva marxa al conjunt de l'Ajax, que entrena Mitchell, mentre el Barça manté el pols amb l'Atlètic de Madrid per fitxar Julián Álvarez. Enrique Cerezo és el president de l'Atlètic de Madrid.
7: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. ¿Qué digo Julián López? Joder.
8: Álvarez.
7: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
6: Y Joan Laporta en declaraciones a la cadena SER.
9: El jugador se ha pronunciado y por eso pues yo creo que aún el tema está vivo y ya veremos qué dice el Atlético de Madrid. Está muy claro que el jugador pues quiere cambiar de aires y nosotros estamos en disposición de acogerlo y además pues haciendo una muy buena oferta, una oferta que creo que es muy buena.
6: El Girona va presentar el davanter ucraïnès Oleksandr Pishur, un gegant de 21 anys, 2-0-4, firma per 5 temporades. El bàsquet blaugrana es reforça amb el base nord-americà Umoja Gibson de l'Olimpia de Ljubljana. I Pogacar surt com a líder a l'etapa de mitja muntanya al Tour amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada.
0: I tot això a les hores prèvies del Mundial. Recordeu, el diumenge final entre la selecció espanyola i la selecció argentina, com deien, només començar, la minya mala i no es va entrenar.
24: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que a tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement només si ets major d'edat.
26: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
27: 7 de gener de 1969.
26: I el número de la sort, el...
27: 5.
26: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Ho dèiem ara, diumenge final del Mundial, i avui un nou capítol de les històries històriques, valgui la redundància, del Mundial. Avui la Copa, un dels trofeus més icònics del món de l'esport i que també té alguna curiositat.
1: Levanta la Copa del Mundo, sí! Messi levanta la Copa del Mundo!
2: Veurem què passa diumenge, l'últim en aixecar-la Qatar va ser Messi. Diumenge s'entregarà per 14a vegada la Copa que coneixem amb el disseny actual, aquesta daurada, amb dues persones que aguanten una bola del món. Es va crear pel Mundial del 74. Quan la FIFA va presentar el concurs, s'hi van presentar 53 candidats i va guanyar l'italià Silvio Gazzaniga. Fa prop de 37 centímetres, pesa 6 quilos i 175 grams i està feta d'or massís de 18 quirats. A la base hi ha dues anelles de malaquita verda semipreciosa. Fins al 2005, l'equip campió podia exhibir el trofeu a les seves vitrines durant 4 anys, fins al següent Mundial, però arran de l'última restauració, fa 21 anys, ara qui guanya el trofeu només té l'original durant la cerimònia d'entrega oficial. Després, al mateix estadi, el torna el personal de la FIFA que dona al vencedor una còpia idèntica. Potser la FIFA prefereix tenir-lo ben custodiat perquè per l'exclusivitat, pels materials o pel prestigi històric, hi ha formes que l'han valorat amb 20 milions de dòlars, sens dubte el trofeu esportiu més car.
0: Abans del títol actual, la Copa es coneixia, recordeu, amb el nom d'un expresident de la FIFA, Jules Rimet. És una Copa que també va passar per mil i una històries, Pol.
2: Per exemple, Itàlia, que va guanyar el 34 i el 38, el trofeu, doncs, que era també daurat i amb unes dimensions molt similars a l'actual, era a Roma, a les portes de la Segona Guerra Mundial. El 1943, amb l'entrada dels nazis a la capital italiana, l'aleshores president de la Federació Italiana, Barassi, se'l va acabar emportant a casa seva perquè no volia que el robessin com a part del botí. El va amagar sota el llit, dins una capsa de sabates. Els nazis van anar a casa seva, la van regirar, però segurament sota el llit va ser l'únic lloc on no el van buscar. I després tenim l'any 66.
3: Welcome everybody to the World Cup final of 1966, Wembley Stadium in all its glory.
2: Al Regne Unit, a Londres, la Copa es va exposar durant el Mundial al Westminster Center Hall i una nit va desaparèixer. Scotland Yard va arribar a oferir 6.000 lliures a qui en tingués informació, però qui la va acabar trobant va ser un gos, el Pickles. Estava entre uns matolls, es va convertir en el gos més famós d'Anglaterra. Va tenir menjar gratis tota la vida i tant ell com el seu amo van sopar amb la reina i amb la selecció perquè Anglaterra va guanyar aquell Mundial.
0: I del més destacat a la televisió, la detenció de les últimes hores de l'humorista Queque, la Mariola Cubells.
4: El còmic Queque, presentador ara d'un programa Radio Televisión Española Play, conduïa a l'espai hora 20 i pico a la SER i el va avisar per pressions i amenaces i insults per part de la ultradreta, per resumir. Doncs bé, ahir va eixir de la presó després de passar una nit allà per incompliment de part d'una sentència que va perdre contra Alfonso Rojo. Ens adonem de que mai passa al revés, de que cap comunicador de dretes que diuen el que volen pateixen les mateixes coses. És per a reflexionar.
0: I a la recomanació del dia, Sílvia Comet ens proposa la pel·lícula El jove Sherlock Holmes, que aquí es va dir com El secreto de la piràmide.
5: Imagina una versió juvenil de Sherlock Holmes i John Watson, que es coneixen quan estudien en un internat de Londres. Els dos joves, amb l'ajuda de la seva amiga Elizabeth, investiguen una sèrie de morts misterioses relacionades amb al·lucinacions provocades per un verí desconegut. Un clàssic dels 80 per veure en família, amb Barry Levinson al darrere les càmeres. Combina misteri, aventures, fantasia i acció. És a Filmin i a Netflix, però atenció que en aquest canal de streaming queden pocs dies per veure-la. La setmana que ve desapareixerà del catàleg de la plataforma de la N vermella.
0: I per arribar a dos quarts, recordem un dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
6: Muy buenos días, les habla el capitán.
7: Aquí la guerra.
0: President Illa, com estem? Bon dia.
8: Bon dia, Frederic.
0: Torni.
8: El que va passar i va ser molt greu. Ja. Sort va ser una falsa alarma. Una falsa alarma. Ah, sí. Algun problema?
0: No, ni camió,
8: sí, no. No m'ho imaginar, si em permet,
0: auriculars,
8: que hagués passat si hagués hagut una falta d'explosió de veritat.
0: Home, no, sí, clar.
8: Amb un aeroport tan petit que tenim, ens haguéssim menjat la bomba amb patates, no?
0: Home, sí, si no se va poder
8: rar. Sí, vam intentar guanyar l'avió, home, impossible, però ens quedava aquí mateix, i això no pot ser, no? No pot ser, per salvar quatre putos ànecs i quatre rates de merda, haguem de patir.
0: Estem perdent una mica les formes, eh?
8: Hem d'ampliar l'aeroport i recuperar el projecte de la plataforma flotant sobre el mar.
0: Ah, li interessa aquest projecte, eh? Aquesta
8: opció. Així que el cop que hi hagi un aterratge d'emergència, doncs l'enviem cap allà i si explota, doncs que Déu no ho vulgui, que exploti, però si explota, matarà quatre peixos, quatre gavines, però sí, vosaltres no.
7: Sí, sí, sí, no, de fet,
9: sí, sí,
7: no,
9: té lògica, com més lluny l'enví, a dintre el mar...
7: Sí, sí, però clar, llavors no té, tot seria aeroport, vull dir, per aquesta regla de 3, no? Vull dir,
8: no. No, home, no el farem aterrar aquí a la Diagonal, entenc? Una illeta, una illa...
2: Una illa.
8: Una illa d'aeroport.
2: Aeroport,
7: aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, aeroport, a

0: Avui es l'endemà de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia, amb aquest aval, una paraula que avui trobem a les portades de tots els diaris i que avui analitzarem al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem amb alguns dels implicats. Passaran per aquest programa aquest matí Oriol Junqueras o Jordi Turull.
1: La sentència d'avui valida l'essència d'una llei que va néixer per donar una resposta política a un conflicte polític.
2: És una esmena a la totalitat, a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
0: El que no sembla és que els tribunals espanyols tinguin gaire pressa per decidir després d'aquesta sentència. El Suprem els manté l'acusació per malversació agreujada. Recordem que sobre aquest punt ahir el Tribunal de Luxemburg no se'n va pronunciar. I en segon lloc ja ha dit des del Suprem també que no mourà peça fins que parli abans del Tribunal Constitucional. I això està previst que sigui ben bé després de l'estiu, a la tardor. En el cas de l'Audiència Nacional, on hi ha la causa per terrorisme contra els CDRs, l'amnistia hauria de ser més automàtica, però està per veure si serà abans de les vacances també. Avui, d'altra banda, també hem de parlar de Donald Trump. Discurs al País aquesta matinada ha recuperat la idea que li van robar les eleccions del 2020, les que va perdre davant de Joe Biden. Ell ha apuntat a la Xina.
3: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election.
0: Ho deia Donald Trump en aquest discurs televisat, que per cert moltes de les cadenes no han emès, la Fox sí, però moltes de les cadenes de televisió no l'han emès, i Donald Trump ja les amenaçades després que segons com els hi retirarà la llicència. Aquestes acusacions arriben pocs mesos abans de les eleccions del pròxim mes de novembre, eleccions de mig mandat, on Donald Trump es juga la majoria en el segon tram de la legislatura. I els esports, Robert Prat.
4: El davanter del Dortmund, dèiem, i passa revisió mèdica abans de fer-me pel Barça, mentre que Ter Stegen ultima la seva sessió a l'Ajax. Barça i Atlètic de Madrid mantenen el pols en el fitxatge de Julián Álvarez.
0: Gràcies, Robert. I pel que fa al temps, la calor fuixa una miqueta, Tomàs Molina.
5: Avui serà un dia majoritàriament assolellat, encara amb algun ruixat aquesta tarda en àrees del Pirineu, especialment el Pirineu Oriental, poqueta cosa. Un dia de temperatures que ja no arribaran ni de bon tros als 40 graus, les més elevades arribaran fins als 37, 38, potser algun 39 a les comarques de Ponent o a les Terres de l'Ebre, però en conjunt estaran entre els 30 i els 35 a bona part del país. Dissabte baixen fins i tot una mica més les temperatures, farà una mica menys de calor amb un temps assolellat. Diumenge tornaran a repuntar i farà una mica més de calor, màximes que podrien tornar a arribar als 38, 39. El cap de setmana, per tant, una miqueta més calorós diumenge, però la setmana vinent a partir de dijous sembla que les temperatures es normalitzen pel mes de juliol.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Fem un cop d'ull a la mobilitat a aquesta hora. Man Jurado, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia, matí còmode, fred i el transport públic. Renfe assegura que totes les seves línies funcionen a l'hora i tampoc veiem problemes a l'alta velocitat o al metro de Barcelona. Sí que recordem els usuaris de la línia 1 del metro que avui comencen les obres que deixen sense servei el tram entre Florida i plaça de Sants fins a finals d'agost, fins al dia 28. A les 8 tornarem a ser amb el Joan Garcia.
0: I anem a les carreteres a veure com ho tenim ara mateix. Clàudia Serra, què ens expliques? Bon dia.
7: Bon dia. Doncs a aquesta hora lentitud a la P7 entre Granollers i Montornès del Vallès en sentit sud per un accident. Els vehicles implicats ja són al voral. També a la C25 a Santa Maria d'Oló en sentit Girona, on hi ha un carril tallat perquè un vehicle ha perdut la càrrega de matinada. I a Barcelona, intensitat als punts habituals a la ronda sentit Llobregat, però sense retencions destacades.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. D'aquí una horeta, una mica més. Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Jofre Llombart i Sònia Andolf.

0: va amnistiar Puigdemont i la resta de líders, cosa que farà mantenir l'ordre de detenció contra l'expresident.
1: A Catalunya, Diari Ara, gran foto dels 7 jutges europeus a Luxemburg i a sota el gran titular, la justícia europea avala l'amnistia.
0: El periòdico explica que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea acosta el retorn de Puigdemont. I el Punt Avui ha entrevistat l'advocat de l'expresident, Gonzalo Goya, que subratlla que sense l'exili això no hauria estat possible.
1: Article d'opinió El Periódico, en què Ernesto Kaiser parla de l'última muralla enderrocada de Marchena, també al mateix diari llegim l'editorial acata l'amnistia.
0: I escriu que en un estat de dret les resolucions judicials poden ser objectiu de crítica, però s'han de complir.
1: I un editorial més, aquest al de l'Ara, es titula El segrest judicial de l'amnistia.
0: Que posa èmfasi en que els jutges del Suprem no estan disposats que ni el poder legislatiu, ni la justícia europea, ni el constitucional els esmeni la plana.
1: Altres temes de portada, La Vanguardia, Begoña Gómez serà jutjada per un jurat popular i recuperarà el passaport.
0: També se'n fa ressò El Mundo, que titula que 5 jutges porten Begoña a la banqueta dels acusats.
1: I parlen d'una interlocutòria sòlida.
0: Mentre que l'Ara explica que hi ha hagut una lleugera pujada de la natalitat a Catalunya.
2: Seguim el repàs a la premsa al matí de Catalunya Ràdio. Què hi ha llegit avui la periodista i escriptora Llucia Ramis?
3: El Diari de Mallorca publica que la Guàrdia Civil ha acusat dues activistes antiturisme de formar part d'un grup criminal. Varen ser detingudes i emmanillades per haver fet pintades a les façanes de 5 immobiliàries. Els investigadors diuen que actuaven seguint el manual d'acció de la plataforma Menys Turisme Més Vida, que defensa que els moviments contra negocis de lloguer turístic il·legal no són violència, mentre que els efectes del model turístic sobre el territori i la població sí que ho són. El partit Més per Mallorca demana la compareixença del ministre Marlaska per aquestes detencions, tot això dies abans de la manifestació previsiblement multitudinària que hi haurà el 26 de juliol contra la massificació turística.
4: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
5: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
4: A més, té un 98% de carn.
5: És natural que es noti, oi?
4: Doncs sí, natural.
5: Argal Bon Natur, quan estimes el que fas, és natural que es noti.
6: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur? Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat. Amb una base sòlida en ciències de la salut, estudia amb una metodologia pràctica i innovadora, viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca. La Salle, Universitat Ramon Llull.
7: El sabor d'Itàlia amb Lidl val la pena. Aquesta setmana emporta'm les nostres autèntiques salses i pestos italians amb la segona unitat al 50% de descompte. T'ho perdràs? Gaudeix dels sabors d'Italiamo. Lidl, val la pena.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Dos quarts i mig avui d'escoltar el matí de Catalunya Ràdio. Cop d'ull ara mateix a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Comet i la Mireia Isard. Primera nit tòrrida de la història a la ciutat de Lleida.
4: Va ser la nit de dimecres a dijous i la temperatura es va enfilar fins als 25,7 graus, la mínima més alta registrada des del 1940, segons les dades recollides a l'estació de l'Agència Estatal de Meteorologia de la capital del Segrià. L'anterior rècord era del 19 de juliol del 2023, amb 24,9 graus. El diari Segre ha parlat amb diversos observadors meteorològics que qualifiquen les altes temperatures de la nit passada d'excepcionals. Afirmen que cada cop costa més que baixi les temperatures de matinada a la ciutat i que cada cop hi ha més nits tropicals. No descarten que aquest estiu en pugui haver més.
3: Una dona italiana torna la sorra que va robar d'una platja 50 anys abans.
5: A la dècada dels 70, quan només tenia 15 anys, va anar de viatge amb els seus pares a Sardenya i van visitar una platja que es coneix com la platja dels grans d'arròs i que està formada per petits trossets de quars blanc, rosa i verd. En aquella època no hi havia

0: consciència mediambiental ni normes que protegissin l'espai natural. Així que van agafar 40 quilos de sorra i després el va distribuir pel jardí de casa seva. Quan la seva mare ho va descobrir, va decidir tornar els grans de sorra. No ho va poder fer abans de morir i li va demanar a la filla que tornés aquesta sorra. La filla complera el desig de la mare i ha tornat a Sardenya a dipositar la sorra a la platja. Ho publica el Huffington Post.
1: I els Mossos demanen la col·laboració ciutadana per aclarir un accident de trànsit.
2: Busquen testimonis que hagin vist com un conductor va fer caure un motorista entre Sitges i Sant Pere de Ribes a la C32. Segons publica el diari de Tarragona, els fets van passar el 9 de juny quan un cotxe va tomba la moto, suposadament de forma deliberada, mentre circulaven en sentit Tarragona. Com a conseqüència de la caiguda, el motorista va quedar greument ferit. La policia ha difós a través de les xarxes diverses imatges del sinistre, tot i que tenen poca qualitat. Ara demanen que si algú se'n recorda de l'accident i pot aportar alguna dada per identificar el responsable del sinistre, es posi en contacte amb la policia.
1: Sorteixen pisos i papereres que valen només 10 euros. Ah, no, perdó, les paperetes. Estava parlant, no entenia res. Sortegen pisos, ara, i les paperetes, menys mal que no hi ha el jovell, i les paperetes valen només 10 euros, ara.
0: Un estudi d'arquitectura sortejarà dos habitatges valorats en 180.000 euros cadascun a la localitat malaguenya de Cuevas del Becerro, un municipi de menys de 2.000 habitants. Són dos pisos d'obra nova amb tres dormitoris i dos banys. Pot sonar estafa, però els promotors asseguren que és una rifa legal i transparent que ha aprovat el Ministeri de Drets Socials i Consum, cosa que garanteix la transparència i la legalitat del procés. A més, els impostos i les despeses de transmissió els paguen els organitzadors i cada guanyador rebrà un xec de 20.000 euros per moblar el seu nou pis. Ho llegim al Diario de Màlaga.
1: 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 8. Aquesta hora també els destacats en internacional i economia, amb la Mireia Isart i també amb l'Albert Duran.
0: A The Guardian destaquen en portada que Trump fa afirmacions no verificades d'ingerència electoral de la Xina, mentre els crítics temen que sigui un truc per impugnar els resultats de les eleccions de mig mandat. A Le Monde tornen a la zona afectada per l'incendi de Fontainebleau i fan un article que recull el dolor de naturalistes, excursionistes i amants de les muntanyes. Tots coincideixen que, més enllà dels danys causats al bosc, l'incendi ha despertat una profunda tristesa. Acabem el repàs de la premsa internacional amb cultura. L'estrena cinematogràfica de la setmana és segurament dels últims mesos, l'Odissea d'Homer, adaptada per Christopher Nolan, és protagonista a la portada digital a The Times. L'experta en literatura clàssica de Cambridge, Mary Baird, assegura que l'èpica de la pel·lícula és impressionant, però que li falta el sentit de l'humor i l'erotisme del text original.
3: A la premsa econòmica destaquem Cinco Días, que assegura que les persones que s'incorporen aquest 2026 al mercat de treball estaran actius de mitjana gairebé 37 anys, dos anys més que els que ho van fer el 2015. Els treballadors que tenen una carrera més llarga són els holandesos, que treballen de mitjana 44 anys. Expansión destaca que els sis grans bancs, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Santander, Unicaja i Bankinter, tenen uns guanys de 18.000 milions d'euros en tancar el primer semestre de l'any a causa del dinamisme comercial. Aquesta xifra significa un augment del 5,5% respecte al mateix període de l'any passat. Finalment, On Economia explica que el ple de la Cambra de Barcelona ha avalat l'ampliació de les cadires de plata de 2 a 10, tot i l'oposició de Pimec i Eines de País. La mesura ha tirat endavant gràcies al vot de qualitat del president de l'entitat, Josep Santacreu.
1: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
4: La final del Mundial més cara de la història. El periódico explica la línia de preus dinàmics que aplica la FIFA en funció d'oferta i demanda. Les entrades més barates per l'Espanya i l'Argentina costen 7.000 euros, el triple de l'últim Mundial. Les llotges més cares es paguen ara mateix a 70.000 euros. Casa CK.

0: El diari ara parla de l'últim miracle de Leo Messi, 39 anys, amb un joc excels. L'Esport ja, de fet, comparteix en portada amb la foto ja històrica de Joan Montfort, on apareix Messi banyant un nadó, la minya mal, en una banyera de plàstic amb uns aneguets. El Mundo Deportivo parla de la final de la Masia amb 9 mundialistes al camp que provenen del planter del Barça. La Vanguardia també publica aquesta foto i diu que és la Masia qui ja ha guanyat aquest Mundial i compara Messi amb el cap dels indis, titular a les finals dels últims 3 Mundials. Per l'esportiu, tot el món està rendit davant Messi, que celebra la plenitud després d'haver estat a punt de deixar la selecció fa 10 anys, i el diari explica que la final del Mundial serà estil Super Bowl. La mitja part s'allargarà mitja hora. S'oferirà un gran espectacle, una FIFA americanitzada, diu el diari, i remarca que, irònicament, aquest show té la finalitat de recaptar fons pels nens pobres, mentre només els rics podran veure el partit en directe.
1: Hi ha 3/4 de 8, la premsa del cor, Sílvia.
2: Una de les parelles de l'estiu és la que formen l'actriu nord-americana Sarah Pidgeon i el britànic Joe Alwyn. Ella es troba en el punt àlgid de la seva carrera arran de la sèrie Love Story, John F. Kennedy Jr. i Caroline Bessette, i ella ha participat en pel·lícules destacades com Hamnet, però és conegut sobretot per haver estat parella de Taylor Swift entre el 2016 i el 2023. Una relació que va portar moltíssima discreció, però ara, en canvi, Alwyn no es talla a l'hora de deixar-se veure i també de mostrar-se afectuós amb Sarah Pidgeon, una love story ben real. I la combinació del Mundial de Futbol i Celebrities també farceix de fotos, les revistes i les xarxes. Gerard Piqué i Clara Chia s'han deixat veure a Los Angeles els últims dies. La pregunta és si assistiran a la final del Mundial de Nova York, en què actuarà Shakira. Potser només es veuran de lluny.
1: Mireia Isar, bon dia de nou.
3: Hola, bon dia.
1: Qui fa anys avui, va?
3: Doncs Mitch Buchanan.
1: Hola.
3: Home, això és molt estiuenc, eh?
1: Exacte.
3: Quin interpretava Los Vigilantes de la Playa, David Hasselhoff, fa 74 anys, tot un ídol dels 90. La reialesa europea avui també farà festes d'aniversari. Camila, reina consort del Regne Unit, fa 79 anys. I Felip Joan Fruilà de Marichalar de Borbó, 28. A Alemanya no en tenen de reialesa, però Angela Merkel avui ho farà espelmes, concretament 72. I acabem amb un pack d'artistes. L'actriu Elena Naya fa 51 anys, Salvador Brutons, compositor i director d'orquestra, 67, i Santiago Diego Segura, actor, guionista i director, 61.
1: I el santoral, Mireia.
3: En el santoral català avui se celebra principalment Sant Aleix, patró dels pelegrins. Salutacions a tots aquells que estan fent el camí de Sant Jaume amb aquesta calorada.
1: Sí.
3: I a veure si avui també et sorprenc. També Santa Rufina, Generosa, Enodi i Bastina.
1: Bastina.
3: Bastina.
1: Gràcies, Mireia. Passen 2 minuts de 3/4 de 8, cada dia aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
4: Hola, sóc la Paula Jarrín, llibretera de la llibreria Lots de Barcelona, una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. I us vinc a recomanar Quina família més bossa Magalí, de la Núria Busquets i la Mariam Benarab, una novel·la gràfica editada per Ànima Llibres, on coneixerem a la Magalí Bonllonguet, que és una mena de terratrèmol, que adora el futbol i el formatge. Té una mestra que es diu Pepita, que és un encant. Uns companys una mica peculiars, com en Quim Caragrassa, i odia les mates i les bledes. Però són d'aquells llibres que un cop l'acabes en vols més. I la sort és que la segona part, Visca la revolució, ja la tenim a les llibreries. Bon estiu!
1: Ara mateix passen 2 minuts de 3/4 de 8. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir.
8: La seva aplicació és d'obligat compliment.
9: I seria positiu per a tots que esta etapa se recorriera lo antes possible.
2: Dona per bona la tesi de Peinado i referma que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern.
10: Burnham serà proclamat líder laborista després d'haver-ho intentat el 2010 i el 2015. Dilluns, Starmer presentarà la dimissió al rei Carles III i després el monarca convidarà Burnham a formar govern.
2: Des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Artur Ruiz, cap del departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes de pas que no sabran res sobre l'eclipsi i cal informar-los perquè no pateixin danys als ulls.
11: Cada 5 minuts vas mirant, sempre amb les ulleres, i un cop arribis a l'eclipsi total, o quasi, arribis a punt d'arribar, te les poses.
1: Aquests són els sons del matí, ara les paraules del dia amb el Marc Jurado. acatar.
12: Manifestar respecte i submissió envers algú o envers alguna cosa, s'acata o no, la llei divina o en aquest cas la judicial. Això és el que els encausats i no amnistiats del procés demanen ara als tribunals espanyols després que la justícia europea hagi avalat la llei, que acatin la decisió i l'apliquin.
1: Proclamar.
12: Publicar solemnament alguna cosa, anunciar-la públicament. Es pot proclamar una llei, la independència d'un estat, o es pot proclamar un nou rei, president o líder polític. Això és el que passarà avui al Regne Unit. Andy Burnham serà proclamat nou líder del Partit Laborista Britànic. Dilluns substituirà Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit.
1: Odissea.
12: Llarg anar d'uns llocs a d'altres abans d'aconseguir el que hom es proposa, un viatge llarg en el que sovintegen les aventures tan adverses com favorables al viatge. No entrem a fer paral·lelismes amb els processos judicials del procés, valgui la redundància, però sí que us expliquem que avui s'estrena una de les pel·lícules més esperades, l'adaptació cinematogràfica de l'Odissea d'Homer, de la mà de Christopher Nolan.
1: I posem-hi tres xifres amb l'Albert Duran. 0,8%.
13: És el percentatge en què es va incrementar la població de Catalunya l'any passat respecte al 2024. És la primera vegada que la natalitat s'incrementa a Catalunya des del 2008. En total, el 2025 hi va haver 54.000 naixements, dels quals 28.000 van ser nens i 26.000 nenes.
1: 266.000.
13: És el nombre de delictes que hi ha hagut a Catalunya els primers 6 mesos de l'any. Això es tradueix en una taxa de 32 delictes per cada 1.000 habitants. Aquesta xifra implica una baixada del 7,6% respecte al mateix període de l'any passat.
1: 84.
13: Són els milions que la Diputació de Barcelona preveu destinar a la renovació de carreteres en la segona fase del pla de millora de la xarxa viària. La renovació afectaria més de 220 quilòmetres de vies.
1: Ens falten les tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem la skyline d'una part de Manhattan, una fotografia que hem vist moltíssimes vegades, la dels gratacels de Nova York i el seu perfil amb el cel. El que sorprèn d'aquesta imatge és justament el cel, perquè la ciutat està coberta d'una boira marronosa.
14: Una boira conseqüència dels incendis que hi ha a Canadà i que aquests dies enfosqueixen tot Nova York. Moltes persones, de fet, han optat per recuperar la mascareta i l'alcalde fins i tot ha recomanat limitar el temps que es passa a l'aire lliure. Per cert, una situació que preocupa de cara a la celebració de la final del Mundial de diumenge.
1: A la segona imatge veiem una foto zenital d'una plaça. Al centre hi ha un artista, ajupit, envoltats de diferents materials, per exemple, pots o retalls de colors. Al costat hi ha pintades a terra les cares de dues persones ben reconeixibles. Un és Leo Messi, l'altre és Lamine Yamal.
14: És un artista urbà a Kosovo, acabant de polir els últims detalls d'aquesta obra d'art amb què reprodueix els dos principals protagonistes d'aquesta final del Mundial de Futbol. El passat del Barça contra el present i el futur. Els veurem junts 19 anys després d'aquesta ja històrica fotografia en què Messi banya un recent nascut de Lamine Yamal.
1: Per cert, que el New York Times publica aquesta foto. La foto aquesta de Messi banyant a Lamine Yamal ben petitó la trobem avui al New York Times. En fi, la tercera imatge ens l'envien des dels afores de Betlem i veiem uns nens amb banyador dalt d'un mur a punt de saltar una bassa amb una aigua que aparentment sembla força bruta. Què hi veus, Jordi Brascó?
15: Veig els nens del poble d'Al-Hader gaudint d'un dia assolellat a les piscines naturals de Salomó que daten d'abans de Crist. Avui és un dia tranquil, però en aquesta zona les batudes policials i els atacs dels colons són més que habituals. Israel assegura que les piscines els pertanyen i ja han dissenyat un pla per reformar-les completament.
16: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquesta notícia que circula. Un gos militar ha rebut la medalla d'or del Pentàgon després de sobreviure a un atemptat i salvar 47 vides. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. La notícia explica la història d'aquest gos militar que es diu Bob, però que a l'exèrcit nord-americà té el nom en clau de K9 Valor. Diuen d'ell que és tot un heroi nord-americà. La notícia explica que el gos va sobreviure a un atemptat suïcida a l'aeroport de Kabul el 2021, interposant-se entre l'explosió i el soldat ensinistrador que el duia. També diu la notícia que l'explosió va destrossar-li la meitat de la cara, va perdre l'ull i l'orella esquerres i va ser traslladat a Alemanya, on els veterinaris van aconseguir reconstruir-li la mandíbula. La seva gesta va permetre salvar, atenció, 47 vides. És per això, diu la notícia, que ara ha rebut la medalla d'honor del Pentàgon nord-americà. Durant el lliurament d'aquest reconeixement, el soldat gos K9 Valor va rebre una ovació que va durar més de 8 minuts.
1: I això és real o fals?
18: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
19: La ciberdelinqüència planteja reptes cada vegada més complexos pels professionals de la criminologia i la seguretat. Segons l'Institut Nacional de Ciberseguretat, l'any 2025 es van gestionar més de 122.000 incidents, un 26% més que l'any anterior. Unes dades que evidencien la necessitat d'actualitzar coneixements i competències per prevenir, investigar i donar resposta a les noves formes de criminalitat digital.
18: Estàs compromès amb l'objectivitat i el sentit de la justícia? Amb el grau en Criminologia i Seguretat de la Universitat Ceu Abat Oliva, avui aprendràs el mètode i l'anàlisi. Demà treballaràs en la prevenció del delicte. Canvia el teu present, crea el teu futur. El Matí de Catalunya Ràdio.
17: Vinga, va, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un gos militar rep la medalla d'honor del Pentàgon després de sobreviure a un atemptat i salvar 47 vides és una notícia falsa. Cap gos ha rebut mai als Estats Units la medalla d'honor del Pentàgon. La història d'aquest gos és totalment inventada. Circula, però, per xarxes socials com si fos real. Molta gent l'ha clicada, també l'ha compartida. La imatge del gos que veiem en la notícia que ara circula està feta amb intel·ligència artificial. De fet, té una errada molt evident. La notícia explica que va perdre l'ull esquerre, però al gos de la imatge li falta l'ull dret.
1: Gràcies, Marc.
17: Adéu, bon dia.
1: 5 minuts i les 8. Titulars en 2 minuts amb Marc Jurado i Sílvia Comet. El Tribunal Suprem no té pressa, malgrat l'aval de la justícia europea a l'amnistia, que plana el camí pel retorn de Carles Puigdemont i l'aixecament de la inhabilitació als líders independentistes.
12: Els moviments podrien ser més ràpids pel que fa als CDRs acusats de terrorisme. Jordi Turull, Oriol Junqueras i Salvador Illa demanen celeritat.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir. Els exiliats han de poder tornar.
20: La llei d'amnistia forma part amb totes les conseqüències del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
1: Des del Partit Popular, però, avui insisteixen que la sentència no suposa un aval absolut a tot el text de la llei d'amnistia que va aprovar el Congrés.
2: Alberto Núñez Feijóo i José María Aznar, amb tons molt diferents.
21: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos.
22: Porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune.
1: Punt i final a la tercera onada de calor.
12: Això el dia que hem sabut que Catalunya està vivint l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Meteocat, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre del que és habitual en aquest període de l'any.
1: I previsió destacada avui al Regne Unit, Andy Barham serà proclamat avui nou líder del Partit Laborista Britànic.
2: Pas previ perquè dilluns que ve substitueixi Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit.
1: I l'òpera i la dansa tornen a ser protagonistes del Festival de Peralada, que avui comença l'Alt Empordà.
12: El festival celebra 40 anys en una edició que també inclourà música de cambra i de creació contemporània i que s'allargarà fins al 9 d'agost.
1: En 3 minuts arribarem a les 8. Ara mateix val la pena que fem un cop d'ull també a la informació de servei, començant pel temps.
23: Avui serà un dia majoritàriament assolellat, un altre cop un dia calorós, però amb màximes que no passaran dels 38, com a molt 39 graus, potser en algun punt de Ponent o de les Terres de l'Ebre. Sol, potser a la tarda amb alguna nublada al Pirineu, potser també amb algun petit ruixat en aquesta zona. Cap de setmana també marcat en general pel sol. Dissabte, amb temperatura fins i tot una miqueta més baixa que la d'avui. Diumenge repuntarà una mica la temperatura màxima. I la setmana vinent sembla que a partir de dijous podríem tenir una normalització de les temperatures.
1: I el trànsit que vol tenir, Clàudia Serra. El trànsit que vol tenir, Clàudia Serra.
24: Doncs a aquesta hora segueixen les retencions a la P7 entre Granollers i Parets del Vallès en sentit sud, on recordem-ho, hi ha hagut un accident, els vehicles implicats ja són al voral. A Barcelona, intensitat en punts habituals a la ronda, sobretot sentit Llobregat, però això sí, sense retencions destacades.
1: Per arribar a les 8, cada dia a aquesta hora li dediquem una cançó a algú, al qui vulgueu. Ens ho heu de dir a través d'una nota de veu, al 636-360609. Ens heu de dir qui sou, a qui li dediqueu i per què. És el que ha fet la Mercè, per exemple.
25: Bon dia. Em dic Mercè i voldria felicitar el Jordi
0: que divendres, dia 17, fa 61 anys. Sisplau, per felicitar-lo, com ell és molt fan del Víctor Manuel, doncs qualsevol cançó que vulgueu, si li voleu posar el Solo Pienso en Ti, que potser és la més coneguda d'ell, doncs seria fantàstic.

0: Bon dia, són les 8. Comencem amb el trànsit, equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Retencions a aquesta hora a la P7 entre Granollers i Montornès del Vallès en sentit sud per un accident. Els vehicles implicats ja són al voral. A Barcelona, intensitat en punts habituals a les rondes, sobretot sentit Llobregat, però sense retencions destacades. A Rodalies, nou matí de retards d'uns 20 minuts. A les línies R14 i R13 per robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí.
0: El Tribunal Suprem no té pressa, malgrat l'aval de la Justícia Europea a l'amnistia, que plana el camí al retorn de Carles Puigdemont i a l'aixecament de la inhabilitació als líders independentistes. Els moviments podrien ser més ràpids, en canvi, pel que fa als CDRs, acusats de terrorisme. Més enllà de celebrar la decisió del TJUE com una victòria, els afectats reclamen precisament que no hi hagi més dilacions a l'hora d'aplicar la llei, una crida a la qual s'ha afegit també el president Illa i el govern espanyol. Toc d'atenció de la Comissió Europea a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari Político avança a aquest aspecte de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió que es publica avui. Brussel·les reclama més rigor en els mecanismes per fer front al fenomen. Aigua Múrcia, l'Alt Camp, s'ha reforçat la presència policial i dels agents rurals després que ahir es declarés el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc ja està estabilitzat i hi ha preocupació al municipi, sobretot pel fet que hi hagi una persona lliure que pugui estar provocant els incendis. Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre l'Alt Camp i el Penedès. Un gran incendi a l'Aragó ja ha calcinat més de 7.600 hectàrees prop d'Orés a Saragossa i continua descontrolat. Les flames afecten un perímetre de 60 quilòmetres i han obligat a desallotjar més d'un miler de persones de 6 municipis. Donald Trump posa en dubte la integritat del sistema electoral dels Estats Units i acusa la Xina d'interferir en les eleccions del 2020, en el que qualifica com la més gran vulneració de dades electorals de la història. El president ha acusat les anteriors administracions d'haver amagat aquestes irregularitats. Comença el principal tall per obres de l'estiu del metro de Barcelona. A partir d'avui no hi haurà servei a la línia L1, la vermella entre Florida i plaça de Sants. Les obres s'allargaran fins al 28 d'agost i deixaran sense servei les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Els oftalmòlegs alerten que no fer servir ulleres homologades per mirar l'eclipsi total de sol del 12 d'agost pot causar ferides permanents als ulls. Per això demanen que es doni més informació a la població sobre com s'han de protegir. I avui s'estrena una de les pel·lícules més esperades de l'any, l'adaptació de l'Odissea d'Homer de la mà de Christopher Nolan. Després de l'èxit d'Oppenheimer, guanyadora de 7 Oscars, el director pot tornar a definir l'any cinematogràfic.
2: Esports. El Barça podria anunciar les pròximes hores que Dima Adeyemi com a nou jugador. L'extrem va passar a revisió mèdica, mentre que Ter Stegen segueix negociant amb l'Ajax la seva cessió. D'altra banda, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. I el Tour de França avui disputa la 13a etapa, 205 km de mitja muntanya. Tadej Pogacar torna a sortir amb el mallot groc de líder. Ahir triomfa l'esprint per Tim Merlier.
0: I el temps, xafogó, amb alguns núvols baixos avui i humitats elevades, sobretot a la costa. La calor es mantindrà intensa, però com a molt, amb valors que s'acostaran als 39 graus a les zones més càlides de Ponent. La tramuntana afluixarà a l'Empordà, amb una tarda d'algunes nuvolades al Pirineu, però poc importants.
3: 3CAT Info.
0: És divendres 17 de juliol, passant 4 minuts de les 8 del matí. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. El Tribunal Suprem deixa clar que no té cap pressa, malgrat l'aval de la Justícia Europea a la llei d'amnistia impulsada pel govern espanyol i que hauria de planar i accelerar el camí de retorn dels exiliats i la retirada de totes les causes obertes arran del procés. La justícia espanyola té les seves interpretacions pròpies i, segons fonts del Suprem, consultades per 3CAT Info, no se senten interpel·lats per aquesta sentència europea. Per tant, tot i la resolució d'ahir, l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. De fet, el Tribunal Suprem manté invariable l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació i, a més, s'esperarà a veure què diu el Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat alguns dels encausats. Però ni el que resolgui el Constitucional serà definitiu. El Suprem podrà acatar la decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional sobre Terrorisme i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
4: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa contra ells. Consideren que la sentència del Tribunal Europeu aclareix tots els dubtes que hi podria haver. Doncs ahir els principals implicats i els partidaris d'aquesta amnistia apressaven els tribunals espanyols a aplicar-la. Era el missatge coincident de Jordi Turull, de Junts, Oriol Junqueras, d'Esquerra, el president Salvador Illa i també el ministre espanyol de la presidència, Félix Bolaños.
5: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals.
6: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir. Els exiliats han de poder tornar.
7: La llei d'amnistia forma part amb totes les conseqüències del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
8: Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: El Partit Popular, que en el seu moment no va donar suport a la llei d'amnistia, ha acatat amb respecte a la sentència europea. Això li ha servit al líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, per contraposar l'actitud dels populars amb la dels socialistes, que aquesta mateixa setmana criticaven la sentència condemnatòria al germà de Pedro Sánchez.
9: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos.
0: Menys contemporitzador es va manifestar l'expresident José María Aznar, partidari d'un càstig exemplar.
10: Porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune.
0: Més qüestions, us ho dèiem en titulars. La Comissió Europea tocarà avui el crustó a Espanya pels casos de corrupció política. L'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió. Ho avança l'edició europea del setmanari Politico. Aquest document critica Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per a la declaració de béns dels alts càrrecs. Brussel·les denuncia que, tot i que Madrid ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no funciona i reclama més rigor en els mecanismes de lluita contra la corrupció. Seguim als tribunals. Finalment, l'Audiència Provincial de Madrid avala que un jutjat popular jutgi Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però elimina dos dels quatre delictes per quals estava processada Gómez. El tribunal contradiu les mesures cautelars del jutge Peinado i anul·la la retirada del passaport a la dona del president del govern espanyol. A Madrid, Àngels Lafuente.
11: L'escrit diu que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret i que està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, dona per bona la tesi de Peinado i referma que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. No se la jutjarà pels delictes d'apropiació indeguda i corrupció en els negocis. També anirà davant un jurat per malversació la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, i queda fora del jurat popular l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Neguit i preocupació a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, després que ahir es declarés el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc està estabilitzat i s'ha reforçat la presència policial i dels agents rurals al municipi. Tarragona, Jordi Barrancà.
12: Hi ha temor pels constants focs que es van produint i sobretot perquè hi hagi una persona lliure que els pugui estar provocant. Aquesta és una de les línies de treball de l'investigació dels Mossos i també dels agents rurals. Òscar Sendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: És un estat d'alarma a la zona. La veritat que fa respecte. El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que Si a veure si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
12: Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre el Camp i el Penedès.
0: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze, Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. L'incendi més greu d'aquest any a l'Aragó ja ha calcinat més de 7.600 hectàrees prop d'Orés, a Saragossa, i continua descontrolat. Les flames, que afecten un perímetre de 60 quilòmetres, van començar dimecres i ja han obligat a desallotjar més d'un miler de persones de 6 municipis propers. Els bombers calculen que encara trigaran dies a controlar-lo. A Guadalajara, a Castella-La Manxa, preocupa un altre incendi actiu amb potencial per cremar, en aquest cas, milers d'hectàrees, i ja s'ha demanat el suport de l'UME. El foc ha començat al petit municipi de la Mierla i s'ha hagut de desallotjar els veïns d'aquest poble també de dos més, que estan propers a aquesta localitat. I a la Comunitat de Madrid, un incendi forestal, en aquest cas provocat, també ha fet evacuar un centenar de persones. El presumpte piròman ja està detingut. 4 minuts i arribarem a un quart de nou en internacional. Us ho dèiem també en titulars. Donald Trump ha acusat la Xina d'interferir en els processos electorals dels Estats Units sense que les anteriors administracions ho haguessin impedit. En un missatge adreçat a la nació des de la Casa Blanca, el president nord-americà ha assegurat que la Xina va aconseguir de manera il·legal les dades de 220 milions de votants. Washington, Oriol Serra.
14: El discurs davant la nació de Donald Trump d'ahir a la nit ha consistit justament en això, anunciar que el seu govern té proves que els Estats Units han estat víctima d'ingerències estrangeres en el seu sistema electoral, principalment des de la Xina.
15: Durant un període d'anys, començant pel cicle electoral del 2020, la República Popular de la Xina va dur a terme el que es considera la vulneració de dades electorals més gran de la història, amb la qual la Xina es va fer il·lícitament amb la informació de més de 220 milions de votants nord-americans.
14: El president dels Estats Units ha aprofitat per a tornar a demanar que s'aprovi la Safe Act, amb la qual vol introduir normes electorals que, segons diu, garanteixin eleccions netes. Les principals cadenes nord-americanes, tret de Fox News, han optat per no emetre en directe el discurs i Trump ha amenaçat amb cancel·lar-ne les llicències d'emissió.
0: L'Iran ha viscut una altra nit de bombardejos dels Estats Units. La televisió de la República Islàmica ha informat que les bombes han tocat un aeroport i una estació de tren al sud del país, pròxim a l'estret d'Hormuz. També ha rebut impactes la ciutat portuària de Bushehr, on hi ha l'única central nuclear de l'Iran, i la ciutat costanera de Bandar Abbas. Els atacs tenen com a objectiu afeblir la capacitat militar de l'Iran per impedir que les seves forces bloquegin aquest estret. La resposta immediata de Teheran ha estat bombardejar instal·lacions i equipaments militars dels Estats Units als països de l'entorn. A Doha, Qatar, s'ha sentit diverses explosions i les autoritats han enviat un missatge d'alerta als ciutadans per avisar-los que es quedessin a casa per un nivell d'amenaça elevat. Les sirenes antiaèries també han sonat a Kuwait i a Bahrain, on les defenses han fet front a l'atac de drons i míssils llançats des de l'Iran. Tornant als Estats Units, el xoc amb uns ocells podria haver provocat l'accident d'helicòpter a Nova York en què va morir una família catalana i el pilot l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i morissin tots els ocupants. Recordem, eren el matrimoni, els seus 3 fills i el pilot de l'aparell. La investigació continua oberta i l'organisme ha fet públic l'informe d'un laboratori d'experts que assegura que una banda de doques va impactar contra les pales de l'hèlix i l'estabilitzador horitzontal. Tot i això, la Junta Nacional de Seguretat recorda que encara no s'ha determinat la causa probable d'aquest accident. I abans d'obrir ara de servei i tornar cap a casa nostra, parlem de mobilitat. Des d'avui fins al 28 d'agost no circulen combois de metro a la línia 1, la vermella, des de les estacions de Florida i Plaça de Sants. És el principal tall a la infraestructura prevista aquest estiu i es calcula que afectarà unes 40.000 persones. Anem en directe a l'estació de Plaça de Sants i tenim en Joan García. Joan.
16: Han quedat sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives en transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, sobretot l'L5, agafar ferrocarrils de la Generalitat a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. A més, hi ha un servei d'autobusos que recorre el tram afectat. Entre els usuaris, queixes per les molèsties que genera un tall com aquest, encara que sigui per poques parades.
17: Sí, m'afecta moltíssim, perquè vaig a treballar a la Ciutat de la Justícia i només per 2 parades, doncs he de fer tot això. I a més, aquest transbord és una mica engorrós, perquè has de posar moltes escales.
18: Has d'anar al treball i has de baixar aquí, després agafar una altra copa al metro per anar a Bellvitge, que perdre molt el temps.
16: Aquest serà el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro i es calcula que afectarà ara o juliol més de 40.000 persones.
0: Doncs no deixem la mobilitat, anem a veure com tenim les carreteres, també la resta de transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora es manté el trànsit lent a la P7 entre Granollers i Montornès del Vallès en sentit sud, on, recordem-ho, hi ha hagut un accident, els vehicles implicats però ja s'han apartat i són al voral. A la mateixa via també hi ha intensitat a Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa, mentre que a l'àrea més propera a la ciutat de Barcelona, circulació en general molt fluida a aquesta hora. Pel que fa al transport públic, a Rodalies, 9 matí de retards d'uns 20 minuts a les línies R14 i R13, segons informa Rodalies per robatori de coure, entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. Hi ha retards també al tren de l'R15 que ha sortit de l'estació de França de Barcelona i havia d'arribar a Móra la Nova a les 9 i 8 minuts. Doncs bé, aquest tren circula mitja hora de retard.
3: El temps.
0: Jofre Genué.
19: Comencem aquest divendres amb temperatures una mica més baixes. Potser es nota poc, però els valors de temperatures no són tan inflats com ahir, sobretot a l'interior, on van haver-hi molts valors, fins i tot tòrrids. Avui les temperatures poc per sobre dels 20, però d'això és que a Lleida, per exemple, hi arribaven els 26 gairebé, avui són 22. I, de fet, les temperatures oscil·len entre aquests 22 a 18, 17 graus. Els valors més baixos, com sempre, a les valls del Pirineu, amb aquests 14, al Pont de Suert, 11 a Das, i els més alts a la costa, on, evidentment, persisteixen aquests valors tòrrids de, per exemple, 25 a Palamós, 26 a Barcelona, 25 a Tarragona, 26 a la Ràpita, i, a més, amb la presència de la tramuntana, que també ha ajudat a que Roses la temperatura no hagi baixat dels 25, una tramuntana moderada, modesta. De fet, com molt, ha arribat als 70, ha superat els 70 km per hora a Portbou. I que anirà de baixa al llarg d'aquest matí. Una jornada amb la presència, sobretot, d'aquesta notable xafogó a tota la façana litoral, que és una de les raons perquè s'ha notat poc el descens de les temperatures. Humitats molt altes, núvols baixos a la costa, creiem que s'anirien esqueixant, que el sol s'imposarà, però en alguns sectors es poden fer una mica persistents. I bé, a la tarda sí que pot haver-hi alguna nuvolada en el Pirineu, però difícilment en pluja. De fet, hi ha núvols baixos també al vessant nord del Pirineu, Aran, que han d'anar trencant-se, potser cap a la zona d'Albera, Pirineu Oriental, hi hagi alguna gotellada, però serien fenòmens anecdòtics. Al llarg del cap de setmana, les temperatures encara podrien recular un palet més. Tot i així estem parlant de màximes que s'acosten als 38 o 39 graus a les zones més càlides, per tant, un ambient de canícula de ple estiu, i potser la tarda de diumenge que hi hagi més núvols de tarda en el Pirineu.
3: Fresca Info.
20: Se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
21: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
20: I se't transmet el fred a la mà?
21: Suposo.
20: Oh.
22: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 rondes. L'informatiu casteller de 3Cat Info.
25: Un hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
26: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 rondes.
25: 3 rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a 3Cat Info.
24: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Passen 4 minuts d'un quart de nou, continuem. Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre del que és habitual en aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres al fet que hem tingut 3 onades de calor gairebé consecutives. La darrera la tancàvem fa tot just un dia i sense marge per recuperar les temperatures habituals. Marc Prohom, el cap de climatologia del Meteocat.
2: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic.
0: La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida amb temperatures per sobre dels 25 graus dels últims 86 anys. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també continuen tancats 3 espais naturals. I ara atenció a aquestes recomanacions. Els oftalmòlegs demanen que es doni més informació a la població sobre com s'ha de mirar l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, sobretot a les zones de la Costa Daurada, on habitualment hi ha molts turistes, i alerten que no utilitzar ulleres homologades pot causar ferides permanents als ulls. Des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes de pas que no sabran res sobre l'eclipsi i que cal informar-los perquè no pateixin danys als ulls. Són declaracions a 3CAT Info.
4: S'hauria de fer alguna campanya de publicitar, no informant sobre aquest perill, inclús facilitar la marisiomes, no?, i adreçar-los a un centre òptic o centre de referència proper perquè s'informi.
0: I és que mirar directament l'eclipsi solar pot danyar els ulls si no es fa amb les ulleres adequades i amb el temps d'exposició recomanat.
4: Hi ha la retinopatia solar, com unes cicatrius per una absorció elevada d'aquesta energia lumínica, i està deixant amb taques que poden millorar al cap d'uns mesos, però moltes vegades queden remanents. Llavors hi ha unes altres a la còrnia que pot passar al cap d'unes hores i que poden provocar molèsties, que aquestes són més irreversibles, però les més greus són les que passen a la retina.
0: El doctor Ruiz recomana mirar l'eclipsi en intervals curts i recorda que el moment més crític és quan la lluna encara no ha tapat el sol.
4: Fer pauses. Començar 15 minuts abans, cada 5 minuts vas mirant, sempre amb les ulleres, i un cop arribis a l'eclipsi total, o quasi, arribis, a punt d'arribar, te les poses i com que són uns segons o minuts, doncs ja pots veure tranquil·lament.
0: I si tot i així creiem que ens hem fet mal als ulls, hem d'anar a un centre amb urgència oftalmològica. I ara cultura. Avui s'estrena una de les pel·lícules més esperades de l'any, és l'adaptació de l'Odissea d'Homer de la mà de Christopher Nolan. S'estrena juntament amb l'últim capítol de la saga Possessió Infernal, una comèdia espanyola, també i tres drames moderns. Ho repassem amb en Marc Garriga. Tell me what you remember.
5: The life? Tot apunta que després de l'èxit d'Oppenheimer, guanyadora de 7 Oscars, Christopher Nolan tornarà a definir l'any cinematogràfic amb la seva nova pel·lícula. L'adaptació de l'Odissea és tan èpica com totes les seves pel·lícules. La història la coneixem de sobres, però mai ningú l'havia filmat amb aquesta humanitat ni amb una intenció intel·lectual tan evident. No és casual que Nolan l'hagi adaptat quan ens acostem perillosament un altre cop a un punt d'inflexió de la nostra civilització. Res és gratuït a la filmografia d'un dels grans directors de la història del cinema. Nolan és ambiciós amb aquesta odissea, com ho ha estat sempre. És tècnicament fascinant, narrativament insuperable i absolutament commovedora. A tot això cal sumar-hi un repartiment amb uns sensacionals Matt Damon i Robert Pattinson, a qui acompanyen Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron i Zendaya, entre d'altres. D'aquí uns mesos sabrem a quants Oscars aspiren.
6: We found you.
7: My sweet boy.
5: La saga de Possessió Infernal és incansable i ha anat oscil·lant entre el terror sagnant implacable i l'humor negre descollonant, sense tenir clar en cap moment quin era l'equilibri adequat. Fins aquest 6è capítol, En llames, un dels millors, amb escenes salvatges rodades de forma brillant i els tocs de comèdia justos per alleugerir la història d'una trobada familiar demoníaca que acaba com el rosari de l'aurora.
8: Quiero irme de fin de semana contigo a Solterilandia, como si fuéramos veinteañeros y estar en una casa que decidí y elegí con Laura, que amueblé con Laura, que está llena de Laura.
5: Gorka Ochoa es l'únic argument que manté viva la comèdia espanyola Ni contigo ni sin mí, un film absolutament irregular que no acaba mai de trobar el to adequat, amb uns canvis de ritme incomprensibles i algunes actuacions exageradament histriòniques. A més, juga amb el concepte de la nova masculinitat i els micromasclismes d'una forma poc convincent i acaba caient en la seva pròpia trampa.
9: Time is it?
27: I know it's early, sweetheart, but we gotta go. We're on a trip.
5: Tres drames devastadors coincideixen com a novetats a la cartellera. Omaha, una esplèndida i tràgica road movie basada en fets reals que trenca el cor mentre t'obre els ulls a la crua cara B del somni americà. Hombres de Acero, un drama carcerari britànic amb trames i personatges recurrents del gènere, però molt ben construït i amb bones interpretacions. I En el Camino, la pel·lícula mexicana de l'any, una immersió a les tenebres del món dels camioners d'aquell país, una tragèdia sobre la soledat masculina i la desesperança. També s'estrena en la producció catalana Apuntes para una ficción consentida, d'Anna Serret, i el documental La vida és Verdi, sobre el centenari dels cinemes de la Vila de Gràcia.
25: A 3Cat Info,
7: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
25: insostenibles.
10: Yo me fui arrinconando ahí y será mi ataúd. Llenas de agua.
25: El retrat d'un planeta en crisi.
11: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
12: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
25: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Ricard Isidro, molt bon dia.
13: Bon dia. El Barça podria fer oficial a les pròximes hores la incorporació de l'extrem alemany Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. El jugador de 24 anys va passar ahir la revisió mèdica amb el club blaugrana. Signaria per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros, més 7 en variables. En canvi, qui és a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. A l'entrenament d'ahir, el porter es va absentar amb permís del club a l'espera de resoldre la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam de Mitchell Sánchez. D'altra banda, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que el davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça, seguirà vestint la samarreta matalassera.
14: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. ¿Qué digo Julián López? Joder.
15: Álvarez.
14: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
13: Cerezo ha fet aquestes declaracions a la sortida d'un sopar de pretemporada de l'Atlètic de Madrid a Segovia.
25: 3Cat Info.
13: Mentrestant, l'Espanyol segueix amb la seva estada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, admet que té ganes de debutar amb l'equip.
17: Sí, claro, estoy... tengo ganas de jugar, de entrar en partido con mis compañeros, para sentir cómo vas, con el míster, con todos, y tener esta primera experiencia de partido. Creo que vamos a ganar y va a ser mucho bueno.
13: Un debut que es podria fer efectiu demà en l'amistós contra l'Olot. A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Oleksandr Pischur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pischur ha detallat què pot aportar a l'equip gironí.
28: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter, ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant, com has dit, com em podrà utilitzar l'entrenador. Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
13: Recordem que Pischur fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada, arriba procedent del Beto hongarès. I el Sabadell, per la seva banda, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'estarà els propers 10 dies. El sabadellenc jugarà demà un amistós contra el Castelló.
25: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
13: El Barça de bàsquet ha fet oficial el quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta de l'asa nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové.
29: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
13: Es preveu que Gibson, de 28 anys, pugui obtenir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extra comunitari. També us explicarem que sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i el Barça belga, Reten o Basdoan, separen els seus camins un cop ha finalitzat el seu contracte de 2 temporades. El Girona ha assegut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europe Cup, la quarta competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, el Solnoki hongarès, el Zielona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peia Kuzovar i el Dinamo Bucarest romanès. Aquesta lligueta doble partit comença el 7 d'octubre. L'Unió Girona, per la seva banda, juga l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Panathinaikos grec amb l'Emlat Konut turc a partit únic el 23 de setembre. L'Uni espera rival el 30 de setembre a Fontejau. I si les gironines superen aquesta eliminatòria prèvia davant de les gregues o les turques, aleshores quedarien enquadrades al grup D de l'Eurolliga juntament amb el Praga Txec, el Bruges francès i el Lublin polonès.
25: 3CAT Info.
13: En ciclisme, avui es disputa la tretzena etapa del Tour de França. Seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. Tadej Pogacar tornarà a sortir com a líder sòlid de la general. Té un coixí de 3 minuts i 36 segons respecte a Jonas Vingegaard. Ahir, tercer triomf a l'esprint per al belga Tim Merlier, després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa entre Manicouri i Chalon-sur-Saône. I en tenis, Pablo Badosa s'enfronta aquesta tarda a l'hongarès a Pana Utvarti als quarts de final del torneig de Iași a Romania.

0: Rescat Info.
1: 9:15, tornem a fer un cop d'ull a carreteres i transports públics a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Bon dia, comencem parlant de transport públic perquè és un nou matí amb retards d'uns 20 minuts aproximadament a les línies R14 i R13 de Rodalia, segons informa Renfe, per un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. A les carreteres, en general, fluïdesa sense incidències ni retencions destacades.
1: I el més destacat d'aquesta hora encara passa per l'impacte que pot tenir l'aval d'Europa a l'amnistia, tot i les peticions dels implicats i partidaris a la llei perquè s'apliqui amb rapidesa, el Tribunal Suprem sembla no tenir pressa a fer cap moviment immediat en el cas dels líders independentistes. Sí que podria tenir una aplicació més ràpida per als 12 CDRs acusats de terrorisme. I toc d'atenció de la Comissió Europea a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari Politico avança aquest aspecte de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió que es publica avui. Brussel·les reclama més rigor en els mecanismes per fer front al fenomen. I a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, s'ha reforçat la presència policial i dels agents rurals després que ahir es declarés el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc ja està estabilitzat, provoca preocupació al municipi, sobretot pel fet que hi hagi una persona lliure que pugui estar provocant aquests incendis. Des d'ara fins les 9 també us explicarem que Andy Burnham serà proclamat avui nou líder del Partit Laborista Britànic, que és el pas previ perquè dilluns que ve substitueixi Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit. I el Consell de Seguretat Nuclear ha donat el vistiplau a allargar la vida útil de la central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, fins al 2030, tot i que la decisió final està en mans del govern espanyol. La central catalana de Vandellòs 2 n'està pendent també per seguir el mateix camí. Avui sabrem si els veïns del barri del Putxet de Barcelona evacuats per l'esvoranc causat per les obres de l'N9 del metro poden tornar ja a casa seva. I en cultura, l'òpera i la dansa tornen a ser protagonistes del Festival de Peralada, que comença avui a l'Alt Empordà. També en parlarem. I quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
3: Bon dia, Àngels.
1: Què ens expliques aquesta hora?
3: Mercat de fitxatges del Barça. El club blaugrana podria anunciar les pròximes hores Karim Adeyemi com a nou jugador. L'extrem va passar ahir la revisió mèdica, mentre que Ter Stegen segueix negociant amb l'Ajax la seva cessió. D'altra banda, el president de l'Atlètic de Madrid, Enric Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser.
1: I el temps, avui xafogó amb núvols baixos i humitats elevades, sobretot a la costa. La calor es mantindrà intensa, però com a molt amb valors que s'acostaran als 39 graus a les zones més càlides de Ponent. La tramuntana fluixa a l'Alt Empordà amb una tarda d'algunes nuvolades al Pirineu, però poc importants. Passen 3 minuts de 9:15. El Tribunal Suprem deixa clar que no tenen cap pressa malgrat l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia impulsada pel govern espanyol i que hauria de planar i accelerar el camí de retorn dels exiliats i també la retirada de totes les causes obertes arran del procés. La justícia espanyola té les seves interpretacions pròpies i, segons fonts del Suprem, consultades per 3cat Info, no se senten interpel·lats per la sentència europea. Per tant, tot i la resolució d'ahir, l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. De fet, el Tribunal Suprem manté invariable l'ordre de detenció contra l'expresident per malversació i, a més, s'esperarà a veure què diu el Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat alguns dels encausats. Però ni el que resolgui el Constitucional serà definitiu. El Suprem podrà acatar aquesta decisió o bé presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea de nou, si considera que té marge i que està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia sí que pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional sobre Terrorisme i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica.

0: reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa contra ells. Consideren que la sentència del Tribunal Europeu aclareix tots els dubtes que hi podria haver. I avui la Comissió Europea tocarà el crostó a Espanya pels casos de corrupció política en l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió. Ho avança l'edició europea del setmanari Politico. El document critica Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per a la declaració de béns dels alts càrrecs. Brussel·les denuncia que, tot i que Madrid ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no funciona i li reclama més rigor en els mecanismes de lluita contra la corrupció.
1: 3CAT Info.
0: Neguit i preocupació a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, després que ahir es declarés el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc està estabilitzat i s'ha reforçat la presència policial també dels agents rurals al municipi. Tarragona, Jordi Barranca.
2: Hi ha temor pels constants focs que es van produint i sobretot perquè hi hagi una persona lliure que els pugui estar provocant. Aquesta és una de les línies de treball de l'investigació dels Mossos i també dels agents rurals. Òscar Sendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a Catalunya.
3: És un estat d'alarma a la zona. La veritat que fa respecte. El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que si, a veure si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
2: Uns focs que afecten el pulmó verd i limítrof entre el Camp i el Penedès.
0: Continuem a Tarragona per explicar-vos ara que el Consell de Seguretat Nuclear ha avalat la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almarà d'Extremadura fins al 2030. Ara, el Ministeri per a la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió que pot obrir la porta a que les nuclears catalanes demanin també el mateix. Els alcaldes nuclears ho veuen com una bona notícia i els grups ecologistes demanen al govern que no modifiqui el calendari de tancament. Manel Sastre.
4: La pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys més perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís fins al 2040. Les altres dues centrals d'Escó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins al 2030 i el 2031. L'alcalde d'Escó i vicepresident de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, Miquel Àngel Ribas, manté l'esperança, però, per allargar també el funcionament d'aquests reactors.
5: Ho veiem, doncs, en molt bons ulls, ens dona algo d'esperança a poder continuar tenint la principal empresa del nostre municipi i que, per tant, doncs, estem contents de que pugui anar així i de que, doncs, quan arribi el moment d'Escó també se prengui aquesta decisió si, evidentment, a nivell de seguretat és viable poder continuar operant els reactors d'Escó.
4: Les entitats ecologistes, però, ja han reclamat el govern espanyol en un comunicat conjunt que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears per evitar frenar el pla de desplegament de les renovables. Passi el que passi, però, amb el Maraz, les empreses propietàries de les nuclears catalanes hauran de valorar també si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números per seguir operant.
0: I ara ens situem a Barcelona. Els veïns del barri del Putxet, evacuats per l'esvoranc causat per les obres de l'L9 del metro, han de saber avui si ja poden tornar a casa seva. Les previsions inicials de retorn es van ajornar. La setmana passada els tècnics de la Generalitat i de l'Ajuntament els han convocat a una reunió aquest migdia per donar-los totes les explicacions. Des del dia 11 els especialistes han estat fent treballs per calibrar la seguretat del subsol dels 93 habitatges que estaven en risc. Ara fa 10 dies que es va obrir aquest esvoranc a prop de l'estació del Putxet. Era un forat, recordem, d'uns 8 metres de diàmetre en un cel obert d'una finca. Des d'aleshores s'han fet tasques de consolidació del terreny amb injecció de formigó. Les institucions també han hagut d'atendre les reclamacions dels comerços de la zona, alguns dels quals han hagut de recórrer a crèdits per afrontar les nòmines dels treballadors i altres despeses de les seves empreses que ara han d'estar tancades. 6 minuts i arribarem a 9:15. Ara anem cap al Regne Unit. Andy Burnham serà proclamat avui nou líder del Partit Laborista després de rebre el suport de 379 diputats dels 403 que té la formació. L'exalcalde de Manchester substituirà dilluns Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit. Londres, Quim Olivares.
6: Amb 379 diputats era matemàticament impossible que cap altre candidat competís pel lideratge, ja que en calien 81 per presentar-s'hi. Burnham arribarà al cim del laborisme sense primàries, menys d'un mes després de tornar a ser diputat i sense el mandat d'unes eleccions generals, com ja van fer els conservadors Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss i Rishi Sunak. Burnham serà proclamat líder laborista després d'haver-ho intentat el 2010 i el 2015. Dilluns, Starmer presentarà la dimissió al rei Carles III i

0: Després el monarca convidarà Burnham a formar govern. Starmer, que hi va fer un viatge oficial a Kiev per reiterar el seu suport a Ucraïna, va prometre en la seva darrera sessió de control parlamentari de dimecres donar ple suport al seu successor.
1: I del Regne Unit cap a Itàlia, la justícia en aquest país ha condemnat a 12 anys de presó l'ex responsable de les autopistes italianes Giovanni Castellucci per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, Itàlia, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Hi ha una trentena més de culpables i entre tots sumen 200 anys de presó. La fiscalia creu que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals. La presidenta del Comitè de Memòria de les Víctimes, Egle Possetti, celebrava que s'hagi fet justícia.
2: Estem contents que, sobretot, s'hagin determinat les responsabilitats. Era inacceptable que aquest cas, tenint en compte totes les proves que avalaven els arguments de l'acusació, acabés sense cap acusat i, de fet, sense pena significativa.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El govern espanyol demana que amb l'increment de finançament per la dependència millorin les condicions laborals del sector altament feminitzat. A Catalunya es preveu que es puguin crear més de 13.600 llocs de feina per atendre els més de 61.000 nous dependents que es calcula que hi haurà d'aquí 2 anys. En total, el govern rebrà 567 milions més de l'Estat fins al 2027 per finançar el 50% de la dependència. I un altre dels objectius és poder reduir en prop de 25.000 persones les llistes d'espera, com ja va anunciar aquesta setmana la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo. La pediatra del centre d'atenció primària que va atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares assegura que no presentava signes d'agressió sexual 3 dies abans del seu ingrés a urgències de l'Hospital Vall d'Hebron. Així ho va explicar ahir la metgessa i també la infermera del CAP, Roger de Flor, que va examinar la criatura quan tenia només 6 setmanes. D'aquesta manera se sospita que les lesions haurien estat al cap de setmana prèvia a l'ingrés. Avui estan citats a declarar com a testimonis més facultatius que van atendre el nadó. El pare continua a la presó acusat de maltractament i agressió sexual, mentre que la mare, que també va ser detinguda el 18 de març, està en llibertat amb càrrecs. Canviem de qüestió. La manifestació del Pride Barcelona recorrerà demà dissabte als carrers de la ciutat per reivindicar els drets de les persones LGTBIQ i més, amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. La mobilització vol reivindicar la força i la unitat del col·lectiu en un context marcat per l'augment dels discursos d'odi. Els organitzadors esperen que la marxa sigui un espai de llibertat i reivindicació i obert a tothom. Ferran Poca és el president del Pride Barcelona.
4: Jo el que tinc sempre és la il·lusió de que Pride Barcelona sigui un espai on la gent sigui lliure, on la gent no sigui jutjada, on la gent pugui reivindicar, on la gent pugui sentir-se qui és sense prejudicis. Això al final és el que aspirem totes les persones que organitzem de forma voluntària al Pride de Barcelona.
1: La campanya d'aquest any posa el focus en la interseccionalitat. El Pride defensa que dins el col·lectiu conviuen realitats molt diverses i reclama que totes tinguin veu i representació. Ho explica Maria Giral, directora de l'àrea social del Pride Barcelona.
5: Es tracta aquesta campanya de donar visibilitat a tots aquests eixos de discriminació, a l'origen, discapacitats, edat o situació econòmica, perquè les polítiques públiques han de tenir aquesta mirada interseccional.
1: La mobilització també arriba en un any clau per Barcelona. La ciutat aspira a organitzar el World Pride 2030 i aquests dies rep delegacions internacionals que avaluaran aquesta candidatura.
6: Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit.
1: En cultura, la prestigiosa coreògrafa belga Anne-Thérèse Dekkers-Maeker i el ballarí emergent de breakdance Solal Mariot actuen junts per primera vegada en un muntatge on el cançoner de Jacques Brel es converteix en punt de trobada. És el teatre grec en una proposta emocionant, poètica i de gran bellesa que es podrà tornar a veure aquest divendres. Marta Vives.
7: De Jacques Brel en sabem la seva poesia, el seu desamor, la seva desesperança, la seva ironia, la seva crítica, la hipocresia burgesa, la seva intensitat. Però quin és el seu moviment, la seva coreografia? Com es transita del seu univers, les seves cançons, al gest? I sobretot, què queda de l'esperit de Brel avui en dia? Les respostes les busca la prestigiosa coreògrafa belga Anne-Thérèse Dekkers-Maeker, que s'alia amb un ballarí emergent, Solal Mariot, expert en breakdance per donar forma i cos i moviment des de l'acompanyament, però també des de la confrontació a qui va cantar a la mort i a l'amor amb rotunditat. Un homenatge a la dansa, com ha dit la directora del grec, Letícia Martín.
8: amb aquesta darrera creació el que ens presenta és una visió molt íntima, tant de la música del Brel com de la lectura de l'amor i del moviment. Doncs és un homenatge a la dansa en si mateixa i a la música d'aquest compositor belga.
7: Però és cert que els ballarins han hagut de lluitar contra tots els elements. La humitat en un terra excessivament lliscant ha fet patir en més d'un moment. Brel potser n'hagués fet una cançó. Ells ho han convertit en una disculpa sentida a l'hora dels aplaudiments.
1: Passa gairebé un minut de 3:15, ens aturem, trànsit i temps, comencem per la mobilitat. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. Comencem parlant de transport públic, en concret de Rodalies. És un nou matí amb retards d'uns 20 minuts a les línies R14 i R13, segons informa Renfe, a causa d'un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. A les carreteres, més tranquil·litat, en general molta fluïdesa, sense incidències ni retencions destacades. És tot.
3: El temps.
1: Crònica del Jofre Genuer.
10: El temps s'estabilitza a partir d'avui i pels propers dies parlem de majoritàriament sol o núvols baixos a la costa amb molta xafogor. Difícilment amb nuvolades de tarda al Pirineu. Potser diumenge es torna a reactivar una miqueta, però serien fenòmens locals i en aquesta àrea. Per tant, en conjunt, ambient de plena calícula, ambient de ple estiu al llarg d'aquests propers dies i sobretot doncs, amb un panorama de molta xafogor a tota la façana litoral. Malgrat que el termòmetre reculli una mica i parlem de temperatures no tan altes com dies enrere, amb valors com a molt de 38-39 graus al Pla de Lleida, que és una situació típica de plena canícula d'estiu, es notarà tot plegat poc perquè les humitats es mantindran molt elevades a tota la façana litoral amb molta xafogor, que és el que hem tingut, per exemple, aquesta matinada, malgrat que la temperatura en conjunt i sobretot a l'interior ha baixat una miqueta. Hi ha hagut valors tòrrids a la costa, 25 a Palamós, 26 a Barcelona, també 25 a Tarragona o 26 a la Ràpita, i els més frescos a les valls del Pirineu amb aquests 14.11 a Das. Humitats altes que mantenen doncs, aquesta sensació de calor notable, de xafogor, i que també formen aquests núvols baixos, estones una mica més tancats, estones més trencats, amb presència més de sol. Això és el que tindrem al llarg d'aquests propers dies. I avui, si hi ha alguna nuvolada al Pirineu, serà esquifida. Els núvols baixos al vessant nord del Pirineu també en tendència a anar donant pas al sol. Potser algunes nuvolades al Pirineu Oriental o a l'Albera podria haver alguna gotellada, poca cosa en general. I la tramuntana, que durant les hores nocturnes pot bufar una miqueta per sobre el Cap de Creus.
3: Fresca Info.
1: Passen 3 minuts de 9:15. L'òpera i la dansa tornen a ser protagonistes del Festival de Peralada, que comença avui divendres a l'Alt Empordà i que està d'aniversari. Celebra 40 anys en una edició que es prolongarà fins al 9 d'agost, en què també inclou música de cambra i de creació contemporània. Girona, Fèlix Martín.
11: Una programació en la qual es passarà revista 40 anys de trajectòria i que arrenca un diàleg entre l'òpera italiana i francesa amb peces de Chilea, Verdi i Puccini d'una banda. Aquesta de Tosca i peces de Massenet o del Romeu i Julieta de Gounod de l'altra.

0: Al capdavant d'aquest recital, la parella formada per la soprano Hermonella Jaú i el tenor Benjamín Bernaima, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Són dos dels grans noms de la lírica que passaran aquest any pel Festival de Perlada. Ha destacat el seu director artístic, Oriol Aguilar.
1: Tindrem les grans veus de la lírica del moment, Sara Blanc, que també és una catalana universal, estarà al Festival de Salzburg, que estarà a casa seva, que és Perlada, celebrant que fa 10 anys va ser la nostra artista resident. Hi haurà Hermonella Jaú, Benjamín Bernheim, Brian Terfel, que és un dels grans noms de la lírica del segle XX, que torna després de molts i molts anys, Michael Spire, Jordi Savall, Núria Rial.
0: En els pròxims dies també hi ha tres propostes de dansa com a tret distintiu de Perlada. I, per exemple, Sílvia Pérez Cruz farà al festival dos concerts, els dies 29 i 30. Hi haurà també espai per a les estrenes, com el muntatge Diario de una Madre, un cicle de cançons d'Alberto García de Mestres, amb textos de Cristina Pavarotti, o bé l'estrena de l'òpera Estètica i Massacre de Carles Prat.
2: I en marxa la 15a edició també del Festival Eufònic en diversos escenaris de les Terres de l'Ebre. Aquest certamen s'ha convertit en una referència a les arts sonores i audiovisuals i aquest any té un cartell format per 76 artistes. Jordi Barranca.
3: Una triple inauguració ha donat el tret de sortida a la 15a edició d'Eufònic. Han estat un quintet de fletxes xiuladores amb el músic Arnau Casanovas, un acció visual i una instal·lació lumínica d'Antoni Arola a la Torre de la Carroba, en Posta. Un inici que descriu l'essència del festival per Vicent Fibla, que n'és el director.
4: Aquesta ja inaugurarà en tres coses, que les tres suposen com tres cares diferents del que fem Eufònic. Una instal·lació, però que també és una acció expandida, una acció sonora performance i una actuació visual en una de les artistes que també està des de la primera edició, que és Alba Corrent.
3: De fet, a la capital del Montsià hi ha 9 de les 10 instal·lacions que es presenten en aquesta edició. Un exemple és l'espectacle a partir d'un orgue de tubs centenaris activat robòticament de l'artista canadenc Navid Nabab al Centre d'Arts Lopati. En el rerefons de Fònic sempre hi ha els paisatges del Delta i de les Terres de l'Ebre, com els ullals de l'Altesà o el Bosc de Ribera.
4: És com que les propostes que el Fònic, els espais naturals, no són escenaris, són un part actiu del programa. El Bosc de Ribera acollirà des de la performance de Robin Cervant, artista dins del projecte Confluence entre Quebec i Catalunya, que és un projecte de 3 anys, és el segon artista que ve, estirà presentant-lo allà, la proposta Collision, el Loren Moffat, Xoet i Jaume Vidal, i després Ullals de l'Altesà com a espai on diguem-ne també hi ha actuació.
3: Entre els espais nous també destaca la sala de teatre que acull la primera part dels espectacles de nit amb el projecte de Cabaret Eufònic. És una proposta que barreja la performance, la identitat, l'actitud i les dissidències queer contemporànies. Eufònic baixarà la persiana diumenge amb les actuacions de l'andalusa Lagoré i de la catalana Mercè a l'ermita de la Pietat d'Ulldecona.
2: I seguim amb algunes de les novetats musicals de la setmana. Grace Abrams, Tricky o Yarta, que en són algunes, les repassem amb en Marc Ruiz.
5: Tracy Abrams publica avui el seu tercer disc amb un títol ben explícit, Daughter from Hell, és a dir, la filla de l'infern. Potser té a veure amb el fet que l'acusin de ser una nepo baby per ser filla del director i productor de cinema J.J. Abrams, però les lletres de les cançons parlen d'una adolescència turbulenta. Hi apareixen crisis existencials, amics imaginaris, cors trencats i ganivets en cançons pop poc arriscades que poden recordar Olivia Rodrigo. Precisament, les primeres cançons d'Abrams van inspirar una joveníssima Rodrigo que va acabar superant la seva mestra. El 28 de maig, Gracie Abrams actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Different When It's Silent és el títol del nou disc de Tricky, el 15è àlbum d'un dels pioners del trip-hop. El músic de Bristol torna precisament als seus orígens, amb sons que recorden The Cure, Beth Orton, Massive Attack o a l'electrònica fosca i inquietant que ell va crear als anys 90. Són cançons emotives i crues en què Tricky deixa que traspuï el seu dolor. Els britànics Yard Act publiquen avui You're Gonna Need a Little Music, un àlbum del qual ja van avançar contingut al concert que van fer al Primavera Sound. Les cançons continuen mesclant rock, post-punk, hip-hop i spoken word amb lletres existencialistes que critiquen el capitalisme, la corrupció, l'egoisme de la societat i, com sempre, a ells mateixos.
2: I abans dels esports, encara una darrera qüestió del món de la cultura, la galeria Kunsthal de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primer cop. Aquesta mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir d'octubre. Entre les 160 peces que s'hi exhibiran hi haurà pintura, escultura, dibuix, també maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem de Ramon Casas, pintures d'Hermen Anglada Camarasa, Isidre Nonell o Joaquim Mir, i també mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, desconegudes fins ara a Alemanya. I col·laboren el MANAC, el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, també la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges, entre d'altres. Una mostra que, recordem, es podrà visitar del 23 d'octubre al 21 de febrer.
6: Esports.
2: Fins les 9 amb en Ricard Isidro. Molt bon dia, Ricard.
7: Bon dia, Àngels. El mercat de fitxatges marca l'actualitat del Barça, qui avui podria fer oficial a les pròximes hores la incorporació de l'extrem alemany Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. El jugador, de 24 anys, va passar la revisió mèdica i signaria per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros, més 7 variables que pagarien al conjunt alemany. En canvi, qui és a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. A l'entrenament d'ahir, el porter es va absentar amb permís del club a l'espera de resoldre la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam de Michel Sánchez, l'exentrenador del Girona. D'altra banda, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que el davanter argentí Julián Álvarez, de l'Espa al Barça, seguirà vestint la samarreta matalassera. Un comentari que ja ha tingut la resposta de Joan Laporta en unes declaracions a la cadena SER.
8: Y evidentemente, si veremos cómo evoluciona de Julián, si no, seguro que tendremos alternativas.
6: 3CAT Info.
7: Mentrestant, l'Espanyol segueix amb la seva estada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, admet que té ganes de debutar amb l'equip i explica quines diferències ha trobat a la pretemporada.
9: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico, y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
7: Un debut que es podria fer efectiu demà en l'amistós contra l'Olot. A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pichur, de 21 anys, que firma per 5 temporades. Pichur fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada. Arriba procedent del Beto hongarès i parla de somni.
10: Why I choose Girona? Because it's a little dream.
11: Per què he triat el Girona? Perquè és un somni, des de que era petit. Somiava jugar a Europa o en una bona competició, també a Espanya. Així que podria dir que era el meu petit somni.
10: So it's kind of like was my small dream.
7: El Sabadell, per la seva banda, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran demà un amistós contra el Castelló.
6: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
7: En ciclisme, avui es disputa la tercera etapa del Tour de França. Seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. Tadej Pogačar tornarà a sortir com a líder sòlid de la General. Té un coixí de 3 minuts 36 segons respecte a Jonas Vingegaard. Ahir, tercer triomf a l'esprint per al belga Tim Merlier, després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
12: El meu company Jasper Stuyven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil. El pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
7: Pel que fa al tenis, Paula Badosa s'enfronta aquesta tarda a l'hongaresa Panna Udvardi als quarts de final del torneig de Iași, a Romania. La Bagorenca va derrotar ahir la russa Aletvina Ibragimova en 3 sets, 7-6, 1-6 i 6-4. També hi ha moviments en waterpolo. L'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
13: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha ganas de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todo por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
7: Di Fulvio ha estat triat dues vegades millor jugador del món i ha guanyat 4 Champions i també Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. El Barça de bàsquet, per la seva banda, fa oficial el quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové.
14: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
7: Es preveu que Gibson, de 28 anys, pugui obtenir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. Afegir que el Girona ha assegut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europe Cup, la quarta competició europea, els gironins, han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, el Solnok i hongarès, el Girona Bora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja kosovà i el Dinamo de Bucarest romanès. Aquesta lligueta doble partit comença el 7 d'octubre. I l'Uni Girona jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Paracineikos grec i l'Emblat Konut turc a partir únic el 23 de setembre.
6: Trescat Info.

0: Comencem per saber com se circula aquesta hora carreteres i autopistes del país. Endavant, equip viari.
1: A Rodalies, 9 matí de retards d'uns 20 minuts a les línies R14 i R13. Durant tota la setmana hi ha hagut retards en aquestes línies degut a un robatori de coure el passat cap de setmana entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. A les carreteres, en general, fluïdesa. Per cert, que les vies tallades aquests últims dies per l'incendi a Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja s'han reobert.
0: El Tribunal Suprem no té pressa, malgrat l'aval de la Justícia Europea a l'amnistia, que aplana el camí al retorn de Carles Puigdemont i l'aixecament de la inhabilitació als líders independentistes. Els moviments podrien ser més ràpids pel que fa als CDRs, que estaven acusats de terrorisme. Més enllà de celebrar la decisió del TJUE com una victòria, els afectats reclamen precisament que no hi hagi més dilacions a l'hora d'aplicar la llei, una crida a la qual s'han afegit el president de la Generalitat i també el del govern espanyol. Toc d'atenció de la Comissió Europea a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari Politico avança aquest aspecte de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió que es publica avui. Brussel·les reclama més rigor en els mecanismes per fer front al fenomen. Aigua Múrcia, a l'Alcamp, s'ha reforçat la presència policial i dels agents rurals després que ahir es declarés el quart incendi en aquesta zona en poc més d'una setmana. El foc ja està estabilitzat i hi ha preocupació al municipi, sobretot pel fet que hi hagi una persona lliure que pugui estar provocant aquests incendis. Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre l'Alcamp i el Penedès. Comença el principal tall per obres de l'estiu al metro de Barcelona. A partir d'avui no hi haurà servei a la línia L1, la vermella, entre les parades de Florida i plaça de Sants. Les obres s'allargaran fins al 28 d'agost i deixaran sense servei les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Es calcula que el tall afectarà més de 40.000 persones. Andy Burnham serà proclamat avui nou líder del Partit Laborista Britànic, que és el pas previ perquè dilluns que ve substitueixi Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit. L'Iran ha atacat bases nord-americanes al Golf en resposta a la sisena nit consecutiva de bombardejos dels Estats Units contra instal·lacions militars iranianes. El règim de Teheran calcula que en els últims dies han fet 38 morts i 400 ferits. El Pakistan i la Xina demanen als Estats Units i l'Iran que reprenguin les negociacions. Els veïns desallotjats de fa més d'una setmana per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia L9 del metro han de saber avui si ja poden tornar a casa. Un retorn que dependrà dels resultats de les inspeccions que s'han fet al subsòl dels edificis afectats. I avui s'estrena una de les pel·lícules més esperades de l'any. És l'adaptació de l'Odissea d'Homer de la mà de Christopher Nolan. Després de l'èxit d'Oppenheimer, guanyadora de 7 Oscars, el director pot tornar a definir l'any cinematogràfic. Matt Damon i Robert Pattinson formen part del repartiment on també hi ha Tom Holland, Anne Hathaway o Zendaya.
2: Esports.
3: El Barça podria anunciar a les pròximes hores Karim Adeyemi com a nou jugador. L'extrem va passar i revisió mèdica, mentre que Ter Stegen segueix negociant amb l'Ajax la seva cessió. D'altra banda, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que Julián Álvarez seguirà el club matalasser. I el Tour de França avui disputa la 13a etapa. Seran 205 quilòmetres de mitja muntanya. Tadej Pogacar tornarà a sortir amb el mallot groc de líder. Ahir triomfa l'esprint per Tim Merlier.
0: Pel que fa al temps, xafogó, amb alguns núvols baixos i humitats elevades, sobretot a la costa. La calor es mantindrà intensa, però com a molt amb valors que s'acostaran als 39 graus a les zones més càlides de Ponent. La tramuntana afluixarà a l'Empordà amb una tarda d'algunes nuvolades al Pirineu que seran poc importants.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant pràcticament 5 minuts a les 9. Salutacions a qui us acompanya durant aquesta hora fins a les 10. Estel Batet Carles.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Tribunal Suprem deixa clar que no tenen cap pressa, malgrat de la, que la justícia europea ha avalat la llei d'amnistia impulsada pel govern espanyol, i això hauria de planar i accelerar el camí de retorn dels exiliats i també la retirada de totes les causes obertes arran del procés. La justícia espanyola té les seves interpretacions pròpies i, segons fonts del Suprem consultades per 3CAT Info, no se senten interpel·lats per la sentència europea. Per tant, tot i la resolució d'ahir, l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. De fet, el Tribunal Suprem manté invariable l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació i, a més, s'esperarà a veure què diu el Tribunal Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat alguns dels encausats. Però ni el que resolgui el Constitucional tampoc serà definitiu. El Suprem podrà acatar la decisió o bé presentar la seva pròpia prejudicial davant de la justícia europea si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. Doncs bé, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha revelat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que ahir va parlar amb el líder de Junts, amb Carles Puigdemont, després que es fes pública la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia. No ha explicat, però, cap altre detall.
4: Sí, vam parlar amb ell i amb molta altra gent, sí. I la notícia és que nosaltres defensem Catalunya. I en aquesta defensa de Catalunya defensem la democràcia. I en aquesta defensa de la democràcia, doncs, aconseguim que la justícia europea es pronunciï a favor nostre. Aquesta és la qüestió. Molt més que si vam tenir una conversa al 7:45 del vespre o a 11:45 de la nit.
0: A Junqueras no el sorprèn que els tribunals espanyols es resisteixin a aplicar-los l'amnistia malgrat la claredat de la sentència de la justícia europea.
4: No crec que això ens sorprengui perquè ja ho hem vist moltes vegades. En tot cas, el que també és veritat és que a mesura que s'acumulen sentències del Tribunal Constitucional, ja en van una vintena avalant la llei d'amnistia, i a mesura que es pronuncia la justícia europea, doncs el marge de maniobra d'una part de la judicatura espanyola es fa cada vegada més estret i es fa cada vegada més escandalós.
0: Són les paraules d'Oriol Junqueras en una entrevista fa poca estona al Matí de Catalunya Ràdio. Per cert, que Junqueras fa aquest matí una conferència a Madrid. És 9:45, la Comissió Europea, d'altra banda, tocarà avui el crostó a Espanya pels casos de corrupció política i ho faran l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió. Ho avança l'edició europea del setmanari Politico. El document critica Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per la declaració de béns dels alts càrrecs. Brussel·les denuncia que, tot i que Madrid ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no funciona i li reclama més rigor en els mecanismes de lluita contra la corrupció. I finalment, l'Audiència Provincial de Madrid avala que un jutjat popular jutgi Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però elimina dos dels quatre delictes pels quals estava processada la dona del president espanyol. El tribunal contradiu les mesures cautelars del jutge Peinado i anul·la la retirada del passaport a Begoña Gómez. Des de Madrid, Àngels Lafuente.
5: L'escrit diu que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret i que està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, dona per bona la tesi de Peinado i referma que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. No se la jutjarà pels delictes d'apropiació indeguda i corrupció en els negocis. També anirà davant un jurat per malversació la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, i queda fora del jurat popular l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Neguit i preocupació a Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp, després que ahir es declarés el quart incendi en aquesta zona en poc més d'una setmana. El foc s'ha estabilitzat, s'ha reforçat però la presència policial i dels agents rurals al municipi per intentar trobar la persona que els està provocant. Tarragona, Jordi Barranca.
6: Hi ha temor pels constants focs que es van produint i sobretot perquè hi hagi una persona lliure que els pugui estar provocant. Aquesta és una de les línies de treball de l'investigació dels Mossos i també dels agents rurals. Òscar Sendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: És un estat d'alarma a la zona. La veritat que fa respecte. El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que... Si a més, si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
6: Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre el Camp i el Penedès.
0: Gràcies, Jordi Barranca. I mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames, en aquest cas, han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. I l'incendi més greu d'aquest any a l'Aragó ja ha cremat més de 12.000 hectàrees, prop d'Urés. a Saragossa. Continua encara descontrolat, segons l'últim balanç. Les flames, que afecten un perímetre de 60 quilòmetres, van començar dimecres i han obligat a desallotjar prop d'un miler de persones de 5 municipis diferents. Els bombers calculen que encara trigaran dies a controlar-lo. A Guadalajara, Castella-La Manxa, preocupa un altre incendi actiu amb potencial per cremar milers d'hectàrees i ja s'ha demanat el suport de l'UME, de la unitat de l'exèrcit, per un foc que ha començat al petit municipi de la Mierla i que s'han hagut de desallotjar els veïns tant d'aquest municipi com de dos més. I a la Comunitat de Madrid, un incendi forestal, en aquest cas provocat, també ha fet evacuar un centenar de persones. El presumpte piròman, en aquest cas, sí que ja ha estat detingut. Atenció si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella. Des d'avui fins al 28 d'agost no circulen combois entre les estacions de la Florida i Plaça de Sants. El motiu és la renovació de les vies. Sabíem com afecten els usuaris aquestes primeres hores sense servei a la línia vermella del metro de Barcelona i tenim seguint-ho en Joan Garcia des de la Plaça de Sants. Joan.
8: Bon dia. Aquest primer dia d'un tall com aquest, molts usuaris encara veiem que no tenen clar què els va millor. La majoria opta pel bus alternatiu, tot i que si van o venen del centre de Barcelona, potser aquest no sigui el sistema més ràpid. De fet, el trajecte en bus per tot el tram tallat triga gairebé mitja hora. Entre els usuaris, queixes per les molèsties que el genera el tall, encara que sigui per poques parades.
9: Sí, m'afecta moltíssim, perquè vaig a treballar a la Ciutat de la Justícia i només per dues parades doncs, he de fer tot això. I a més aquest transbord és una mica engorrós, perquè has de pujar moltes escales.
10: Has d'anar al treball i has de baixar aquí, després agafar una altra copa al metro per anar a la Bellvitge, que perdre molt el temps.
8: Pel que veiem, tot està ben senyalitzat. Hi ha, això sí, aglomeracions puntuals quan arriben dos metros per agafar un autobús i aquest primer matí els informadors no donen l'abast.
11: Però com que hi ha tanta gent?
12: Como viene el metro, justo se acumula la gente aquí. A Santa Eulàlia, mira, aquí, ves este bus con la M?
13: Yeah.
12: Es el bus especial para ir a Santa Eulàlia, es que tiene que cruzar la calle.
13: Per anar a Plaça Catalunya.
12: Per anar a Plaça Catalunya, aquesta parada està oberta per anar en direcció a fondo i llavors pots agafar.
8: Recordem que han quedat sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives en transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, agafar ferrocarrils a la Generalitat a l'estació d'Avinguda Carrilet o rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. Aquest és el principal tall per hores a l'estiu de la xarxa de metro i es calcula que afecta ara al juliol més de 40.000 persones.
0: I els veïns del barri del Putxet de Barcelona evacuats per l'esvoranc causat per les obres de l'L9 del metro han de saber avui si ja poden tornar a casa. Les previsions inicials de retorn es van ajornar la setmana passada. Els tècnics de la Generalitat i de l'Ajuntament els han convocat a una reunió aquest migdia per donar-los explicacions. Des del dia 11 de juliol, els especialistes han estat fent treballs per calibrar la seguretat del subsol dels 93 habitatges que estaven en risc. Ara fa 10 dies que es va obrir un esvoranc prop de l'estació del Putxet. Era un forat d'uns 8 metres de diàmetre en un cel obert d'una finca. Des d'aleshores s'han fet tasques de consolidació del terreny amb injecció de formigó. Les institucions també han hagut d'atendre les reclamacions dels comerços de la zona, alguns dels quals han hagut de recórrer a crèdits per afrontar les nòmines dels treballadors i altres despeses de les seves empreses que ara han d'estar tancades.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Encara una cosa més abans d'obrir àrea de servei, i és que Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat de gairebé 4 graus per sobre del que és habitual en aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres al fet que hem tingut 3 onades de calor gairebé consecutives i sense marge per recuperar les temperatures habituals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat.
14: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic.
0: La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida amb temperatures per sobre dels 25 graus, la seva primera nit tòrrida dels últims 86 anys. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també continuen tancats 3 espais naturals. Doncs ara sí, és un quart de 10 del matí, sapiguem com està el trànsit i el transport públic a aquesta hora. Connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Dues noves incidències destacades a aquesta hora a les carreteres. Hi ha cua d'uns 3 quilòmetres a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès en sentit sud per un accident entre dos camions i un turisme. Només hi ha un carril obert en aquest punt. Retencions també a la Ronda de Dalt de Trinitat a Canyelles, sentit Llobregat. Hi ha un carril tallat, precaució per una possible incidència en aquest punt. A Rodalies, nou matí de retards d'uns 20 minuts a les línies R14 i R13. Durant tota la setmana hi ha hagut retards en aquestes línies degut a un robatori de coure el passat cap de setmana entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí.
2: El temps.
0: Amb en Jofre Genoer.
13: Comencem aquest divendres amb temperatures una mica més baixes. Potser es nota poc, però els valors de temperatures no són tan inflats com ahir, sobretot a l'interior, on van haver-hi molts valors, fins i tot tòrrids. Avui les temperatures poc per sobre dels 20, però d'això és que a Lleida, per exemple, hi arribaven els 26 gairebé, avui són 22. I, de fet, les temperatures oscil·len entre aquests 22 a 18, 17 graus. Els valors més baixos, com sempre, a les valls del Pirineu, amb aquests 14, al Pont de Suert, 11 d'As, i els més alts a la costa, on, evidentment, persisteixen aquests valors tòrrids de, per exemple, 25 a Palamós, 26 a Barcelona, 25 a Tarragona, 26 a la Ràpita, i, a més, amb la presència de la tramuntana, que també ha ajudat a que Roses la temperatura hagi baixat dels 25, una tramuntana moderada, modesta. De fet, com molt, ha arribat als 70, superar els 70 km per hora a Portbou. I que anirà de baixa al llarg d'aquest matí. Una jornada amb la presència, sobretot, d'aquesta notable xafogó a tota la façana litoral, que és una de les raons perquè s'ha notat poc el descens de les temperatures. Humitats molt altes, núvols baixos a la costa, creiem que s'anirà esqueixant, que el sol s'imposarà, però en alguns sectors es poden fer una mica persistents. I bé, a la tarda sí que pot haver-hi alguna nuvolada en el Pirineu, però difícilment en pluja. De fet, hi ha núvols baixos també al vessant nord del Pirineu, Aran, que han d'anar trencant-se, potser cap a la zona d'Albera, Pirineu Oriental, hi hagi alguna gotellada, però serien fenòmens anecdòtics. Al llarg del cap de setmana, les temperatures encara podrien recular un parell més. Tot i així estem parlant de màximes, que s'acosta als 38 o 39 graus a les zones més càlides, per tant, un ambient de canícula de ple estiu, i potser la tarda de diumenge que hi hagi més nuvolades de tarda en el Pirineu.
15: A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Evitem el soroll.
17: Ens allunyem de les estridències.
16: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
17: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
2: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
16: Un informatiu sense presses.
17: Per donar context als grans titulars.
2: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Les 9 i 19, seguim amb altres qüestions. L'Iran ha atacat bases nord-americanes al Golf en resposta a la sisena nit consecutiva de bombardejos dels Estats Units contra instal·lacions militars iranianes que el règim de Teheran calcula que els últims dies han fet 38 morts i 400 ferits. L'Iran assegura haver disparat contra un radar dels Estats Units a Oman i ha fet noves accions també a Bahrain, a Kuwait, a Qatar i a Jordània. Els bombardejos dels Estats Units han anat dirigits a la ciutat on hi ha l'única central nuclear de l'Iran i al punt on hi ha el port principal del país i les instal·lacions centrals de la Guàrdia Revolucionària. Els Estats Units i l'Iran estan en una espiral d'atacs i contraatacs des de fa dies, tècnicament amb un alto el foc provisional firmat des de mitjans de juny i sense que s'hagin fet progressos en les converses per un pacte final que posi fi a la guerra. El Pakistan i la Xina demanen a Washington i Teheran que reprenguin les negociacions. Doncs bé, justament Donald Trump acusa la Xina d'interferir en els processos electorals als Estats Units sense que les anteriors administracions ho haguessin impedit. En un missatge adreçat a la nació des de la Casa Blanca, el president nord-americà ha assegurat que la Xina va aconseguir de manera il·legal les dades de 220 milions de votants. Washington, Oriol Serra.
18: El discurs davant la nació de Donald Trump d'ahir a la nit ha consistit justament en això, anunciar que el seu govern té proves que els Estats Units han estat víctima d'ingerències estrangeres en el seu sistema electoral, principalment des de la Xina.
19: Durant un període d'anys, començant pel cicle electoral del 2020, la República Popular de la Xina va dur a terme el que es considera la vulneració de dades electorals més gran de la història, amb la qual la Xina es va fer il·lícitament amb la informació de més de 220 milions de votants nord-americans.
18: El president dels Estats Units ha aprofitat per a tornar a demanar que s'aprovi la Safe Act, amb la qual vol introduir normes electorals que, segons diu, garanteixin eleccions netes. Les principals cadenes nord-americanes, tret de Fox News, han optat per no emetre en directe el discurs i Trump ha amenaçat amb cancel·lar-ne les llicències d'emissió.
0: I Andy Burnham serà proclamat avui el nou líder del Partit Laborista Britànic després de rebre el suport de 379 diputats dels 403 que té la formació. L'exalcalde de Manchester substituirà dilluns Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit. Londres, Quim Olivares.
20: Amb 379 diputats era matemàticament impossible que cap altre candidat competís pel lideratge, ja que en calien 81 per presentar-s'hi. Burnham arribarà al cim del laborisme sense primàries, menys d'un mes després de tornar a ser diputat i sense el mandat d'unes eleccions generals, com ja van fer els conservadors Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss i Rishi Sunak. Burnham serà proclamat líder laborista després d'haver-ho intentat el 2010 i el 2015. Dilluns, Starmer presentarà la dimissió al rei Carles III i després el monarca convidarà Burnham a formar govern. Starmer, que hi va fer un viatge oficial a Kiev per reiterar el seu suport a Ucraïna, va prometre en la seva darrera sessió de control parlamentari de dimecres donar ple suport al seu successor.
0: I ara repassem les estrenes de cinema encapçalades per una de les pel·lícules més esperades de l'any, l'adaptació de l'Odissea d'Homer de la mà de Christopher Nolan. Marta Rigà.
18: Tot apunta que després de l'èxit d'Oppenheimer, guanyadora de 7 Oscars, Christopher Nolan tornarà a definir l'any cinematogràfic amb la seva nova pel·lícula. L'adaptació de l'Odissea és tan èpica com totes les seves pel·lícules. La història la coneixem de sobres, però mai ningú l'havia filmat amb aquesta humanitat ni amb una intenció intel·lectual tan evident. No és casual que Nolan l'hagi adaptat quan ens acostem perillosament un altre cop a un punt d'inflexió de la nostra civilització. Res és gratuït a la filmografia d'un dels grans directors de la història del cinema. Nolan és ambiciós amb aquesta odissea, com ho ha estat sempre. És tècnicament fascinant, narrativament insuperable i absolutament commovedora. A tot això cal sumar-hi un repartiment amb uns sensacionals Matt Damon i Robert Pattinson, a qui acompanyen Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron i Zendaya, entre d'altres. D'aquí uns mesos sabrem a quants Oscars aspiren.
21: We found you.
22: My sweet boy.
18: La saga de Possessió Infernal és incansable i ha anat oscil·lant entre el terror sagnant implacable i l'humor negre descollonant, sense tenir clar en cap moment quin era l'equilibri adequat. Fins a aquest sisè capítol, En Llames, un dels millors, amb escenes salvatges rodades de forma brillant i els tocs de comèdia justos per alleugerir la història d'una trobada familiar demoníaca que acaba com el rosari de l'aurora.
23: Y no quiero irme de fin de semana contigo a Solterilandia, como si fuéramos veinteañeros y estar en una casa que decidí y elegí con Laura, que amueblé con Laura, que está llena de Laura.
18: Gorka Ochoa es el único argumento que mantiene viva la comedia española Ni contigo ni sin mí. Un film absolutament irregular que no acaba mai de trobar el to adequat, amb uns canvis de ritme incomprensibles i algunes actuacions exageradament histriòniques. A més, juga amb el concepte de la nova masculinitat i els micromasclismes d'una forma poc convincent i acaba caient en la seva pròpia trampa.
24: Time is it? I know it's early, sweetheart, but we gotta go. We're on a trip.
18: Tres drames devastadors coincideixen com a novetats a la cartellera. Omaha, una esplèndida i tràgica road movie basada en fets reals que trenca el cor mentre t'obre els ulls a la crua cara B del somni americà. Hombres de Acero, un drama carcerari britànic amb trames i personatges recurrents del gènere, però molt ben construït i amb bones interpretacions. I En el Camino, la pel·lícula mexicana de l'any, una immersió a les tenebres del món dels camioners d'aquell país, una tragèdia sobre la soledat masculina i la desesperança. També s'estrena en la producció catalana Apuntes para una ficción consentida, d'Anna Serret, i el documental La vida és Verdi, sobre el centenari dels cinemes de la Vila de Gràcia.
0: Minuts i dos quarts a deu.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Estel. El Barça podria fer oficial a les pròximes hores la incorporació de l'extrem alemany Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. El jugador de 24 anys va passar ahir la revisió mèdica amb el club blaugrana. Signaria per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros més 7 en variables. En canvi, qui és a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. A l'entrenament d'ahir, el porter es va absentar, volíem dir, amb permís del club a l'espera de resoldre la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam, de Mitja Sánchez. D'altra banda, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que el davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça, seguirá vestint la samarreta mata la cera.
4: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene.
5: ¿Qué digo Julián López? Joder.
7: Álvarez.
4: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
3: Cerezo ha fet aquestes declaracions a la sortida d'un sopar de pretemporada de l'Atlètic de Madrid a Segovia.
2: 3CAT Info.
3: Mentrestant, l'Espanyol segueix amb la seva estada en abat a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, admet que té ganes de debutar amb l'equip.
22: Sí, claro, tengo ganas de jugar, de entrar en partido con mis compañeros para sentir cómo vas, con el míster, con todos, y tener esta primera experiencia de partido. Creo que vamos a ganar y va a ser mucho bueno.
3: Un debut que es podria fer efectiu demà en l'amistós contra el Donbat. A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Oleksandr Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí.
25: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter, ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com has dit, com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
3: Pishur, recordem, fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada i arriba procedent del Beto hongarès. El Sabadell, per la seva banda, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran demà un amistós contra el Castelló.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
3: En ciclisme, avui es disputa la 13a etapa del Tour de França. Seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. Tadej Pogacar tornarà a sortir amb el mallot groc de líder. Té un coixí de 3 minuts i 36 segons respecte de Jonas Vingegaard. Ahir, tercer triomf a l'esprint per la belga Tim Merlier, després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
26: Jasper Steven got a little flat tire.
27: El meu company Jasper Steven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final. Però li he dit que estigués tranquil, el pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
26: I got a good day.
3: En tenis, Paula Badosa s'enfronta aquesta tarda a l'hongaresa Panna Utbardi als quarts de final del torneig de Iaixi a Romania. La Bagurenka va derrotar ahir la russa Ledvina Ibrahimova en 3-7, 7-6, 1-6 i 6-4. Pel que fa al bàsquet, el Barça fa oficial el quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové. Ja espereu que Gibson, de 28 anys, pugui obtenir passaport búlgar en les pròximes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari.
28: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
3: El Girona, per la seva banda, ha sabut que els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Eurocup de la quarta competició europea seran el grup B, el Levice eslovac, l'Ossende belga, el Solnoki hongarès, el Zielona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja Kuzubà i el Dinamo de Bucarest romanès. L'Uni Girona, per la seva banda, es jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Panathinaikos grec i l'Embrat Konut turc a partit únic el 23 de setembre. A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, el Lleida incorpora cedit Àlex Urtigosa, de 20 anys, procedent del Barça. I en Fórmula 1, avui es disputa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Bèlgica, la desena prova de la temporada. L'italià Mercedes Kimi Antonelli hi arriba com a líder destacat del Mundial.
0: Són 2:15.

0: Fem un repàs a les notícies més destacades a aquesta hora. El Tribunal Suprem no té pressa, malgrat l'aval de la Justícia Europea a l'amnistia, que aplana el camí al retorn de Carles Puigdemont i també a l'aixecament de la inhabilitació als líders independentistes. Els moviments podrien ser més ràpids del que pel que fa als CDRs acusats de terrorisme. Toc d'atenció de la Comissió Europea a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari Politico avança aquest aspecte de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió que es publica avui. Brussel·les reclama més rigor en els mecanismes per fer front al fenomen. Pendents també d'Aiguamúrcia, a l'Alcamp, aquí s'ha reforçat la presència policial i dels agents rurals després que ahir es declarés el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc s'ha estabilitzat i hi ha preocupació al municipi, però sobretot pel fet que hi hagi una persona lliure que pugui estar provocant tots aquests incendis. Uns focs que afecten el punt obert limítrof entre l'Alcamp i el Penedès. A partir d'ara també us explicarem que el Consell de Seguretat Nuclear ha donat el vistiplau a allargar la vida útil de la central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, fins al 2030. Tot i que la decisió final està en mans del govern espanyol, la central catalana de Vandellós 2 n'està pendent per seguir el mateix camí. En el cas de les plantes d'Ascó, tenen permís per operar fins al 2030 i el 2031. I parlarem també del Festival de Peralada que comença avui a l'Alt Empordà amb l'òpera i la dansa que tornen a ser protagonistes. És un festival que celebra 40 anys amb una edició que també inclourà música de cambra i de creació contemporània i que s'allargarà fins al 9 d'agost. Que destaquem, Ricard.
1: Mercat de fitxatges del Barça. D'una banda, el club laurana podria anunciar les pròximes hores Karim Adeyemi com a nou jugador. L'extrem ja va passar ahir de revisió mèdica. Ter Stegen, per la seva banda, segueix negociant amb l'Ajax la seva cessió i el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que Julián Álvarez seguirà al club matalasser.
0: Pel que fa al temps, xafogó amb alguns núvols baixos i humitats elevades, sobretot a la costa. La calor es mantindrà intensa, però com a molt, amb valors que s'acostaran als 39 graus a les zones més càlides de Ponent. La tramuntana fluixarà a l'Alt Empordà amb una tarda d'algunes nuvolades al Pirineu, però que seran poc importants. El Tribunal Suprem deixa clar que no tenen cap pressa, malgrat l'aval de la Justícia Europea a la llei d'amnistia impulsada pel govern espanyol i que haurà d'aplanar i accelerar el camí de retorn dels exiliats i la retirada de totes les causes obertes arran del procés. Sobre això, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha revelat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que ahir va parlar amb el líder de Junts, amb Carles Puigdemont, després de fer-se pública la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia, encara que no ha explicat cap altre detall.
2: Sí, vam parlar amb ell i amb molta altra gent, sí. I la notícia és que nosaltres defensem Catalunya. I en aquesta defensa de Catalunya defensem la democràcia. I en aquesta defensa de la democràcia, doncs, aconseguim que la justícia europea es pronunciï a favor nostre. Aquesta és la qüestió. Molt més que si vam tenir una conversa al 7:45 del vespre o a 11:45 de la nit.
0: A Junqueras no el sorprèn que els tribunals espanyols es resisteixin a aplicar-los l'amnistia malgrat la claredat de la sentència de la justícia europea.
2: No crec que això ens sorprengui perquè ja ho hem vist moltes vegades. En tot cas, el que també és veritat és que a mesura que s'acumulen sentències del Tribunal Constitucional, ja en van una vintena, avalant la llei d'amnistia i a mesura que es pronuncia la justícia europea, doncs el marge de maniobra d'una part de la judicatura espanyola es fa cada vegada més estret i es fa cada vegada més escandalós.
0: La Comissió Europea tocarà avui el crostó a Espanya pels casos de corrupció política l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió. Això ho avança l'edició europea del setmanari Politico. El document critica Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per la declaració de béns dels alts càrrecs. Brussel·les denuncia que, tot i que Madrid ha adoptat un pla estatal anticorrupció,

0: ha assegurat que s'actuarà amb fermesa contra els piròmans.
1: Serem molt contundents. Gran part o una part important dels incendis forestals que estem vivint a Catalunya tenen un origen provocat i serem molt contundents. Investigarem, perseguirem, detindrem aquestes persones i les portarem a la justícia.
0: Doncs justament per això els Mossos d'Esquadra i els agents rurals han reforçat la presència de policia al municipi. Tarragona, Jordi Barranca.
2: Hi ha temor pels constants focs que es van produint i sobretot perquè hi hagi una persona lliure que els pugui estar provocant. Aquesta és una de les línies de treball de la investigació dels Mossos i també dels agents rurals. Òscar Sendra, alcalde d'Aiguamúrcia, amb declaracions a Catalunya Ràdio.
3: És un estat d'alarma a la zona. La veritat que fa respecte. El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que si a veure si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
2: Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre el Camp i el Penedès.
0: I mentrestant els bombers han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. 3CAT Info. Són 9:45. Un estudi internacional demostra que si s'actua sobre la proteïna Tau es pot alentir l'evolució de l'Alzheimer en fase inicial. Aquesta investigació, impulsada per Biogen i en participació de Ser Alzheimer Center Barcelona, obre una nova estratègia terapèutica per frenar la progressió de la malaltia. Els investigadors se centren a combatre l'acumulació de la proteïna Tau en lloc de la proteïna beta-amiloide, que és la diana dels fàrmacs que actualment hi ha al mercat. Tot i la prudència, perquè es tracta d'una teràpia molt experimental encara, els experts asseguren que és una notícia molt esperançadora que obre la porta a nous tractaments. D'altra banda, el govern espanyol i les comunitats han rebutjat finançar els dos primers fàrmacs que alenteixen la malaltia. Argumenten que el benefici clínic és limitat pel cost que té aquest fàrmac, tot i que aquests dos medicaments ja s'han aprovat en una cinquantena de països. I el govern espanyol demana que, amb l'increment de finançament per la dependència, millorin les condicions laborals del sector altament feminitzat. A Catalunya es preveu que es puguin crear més de 13.600 llocs de feina per atendre els més de 61.000 nous dependents que es calcula que hi haurà d'aquí a 2 anys. En total, el govern rebrà 567 milions més de l'Estat fins al 2027 per finançar el 50% la dependència i un altre dels objectius és poder reduir en prop de 25.000 persones la llista d'espera, com ja va anunciar aquesta mateixa setmana la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Seguim en l'àmbit de la salut ara, però per parlar-vos dels efectes que pot tenir l'eclipsi de sol del 12 d'agost. Els oftalmòlegs demanen que es doni més informació a la població sobre com s'ha de mirar aquest eclipsi, sobretot a la zona de la Costa Daurada, on habitualment hi ha molts turistes. Alerten que no utilitzar ulleres homologades pot causar ferides permanents als ulls. Des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Artur Ruiz, cap del departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes de pas que no sabran res sobre l'eclipsi i cal informar-los perquè no pateixin danys als ulls. Són declaracions a 3CAT Info.
5: S'hauria de fer alguna campanya de publicitat informant sobre aquest perill, plus facilitar la marisiomes, no?, i adreçar-los a un centre òptic o centre de referència proper perquè s'informi.
0: I és que mirar directament l'eclipsi solar pot danyar els ulls si no es fa amb les ulleres adequades i amb el temps d'exposició recomanat. El doctor Ruiz recomana mirar l'eclipsi en intervals curts i recorda que el moment més crític és quan la lluna encara no ha tapat del tot el sol.
5: I pauses, començar 15 minuts abans, cada 5 minuts vas mirant, sempre amb les ulleres, i un cop arribis a l'eclipsi total, o quasi, arribis a punt d'arribar, te les poses i com que són uns segons o minuts, doncs ja pots veure tranquil·lament.
0: A les Illes Balears, la Serra de Tramuntana, alguns fars i les cales de difícil accés quedaran blindats sense poder accedir-hi de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El govern balear s'ho pren com una emergència pels riscos que això comporta. Caterina Carmany.
6: Més de 2 milions de persones, risc d'incendi, de col·lapse i de destrossa de parcs naturals i de fons marí. La consellera de la presidència del govern balear, Antònia Maria Estarelles, té clar que la prevenció supera l'espectacularitat del fenomen.
7: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos avanço que el dispositiu dissenyat cerca blindar la Serra de

0: tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
1: S'han habilitat 26 punts d'observació oficials, com camps de futbol o la platja de Palma, amb una capacitat de 300.000 persones.
2: Quatre minuts haurem arribat a 3:15 del matí. El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almarat, a Extremadura, fins al 2030. Ara el Ministeri per la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió que pot obrir la porta a les nuclears catalanes, perquè demanin el mateix. Els alcaldes dels municipis afectats ho veuen com una bona notícia i els grups ecologistes demanen al govern que no modifiqui el calendari de tancament. Tarragona, Manel Sastram.
3: La pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys més, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís fins al 2040. Les altres dues centrals d'Escó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins al 2030 i el 2031. L'alcalde d'Escó i vicepresident de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, Miquel Àngel Ribas, manté l'esperança, però, per allargar també el funcionament d'aquests reactors.
4: Ho veiem, doncs, en molt bons ulls, ens dona algo d'esperança a poder continuar tenint la principal empresa del nostre municipi i que, per tant, doncs, estem contents de que pugui anar així i de que, doncs, quan arribi el moment d'Escó també se prengui aquesta decisió si, evidentment, a nivell de seguretat és viable poder continuar operant els reactors d'Escó.
3: Les entitats ecologistes, però, ja han reclamat al govern espanyol en un comunicat conjunt que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears per evitar frenar el pla de desplegament de les renovables. Passi el que passi, però, amb Almaraz, les empreses propietàries de les nuclears catalanes hauran de valorar també si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números per seguir operant.
2: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys que s'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia. Gairebé la meitat d'aquests delictes contra la llibertat sexual, un 45% concretament, es cometen en habitatges. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
5: Que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
2: En termes generals, el primer semestre del 2026 els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya, si ho comparem amb el mateix període de l'any anterior, i gairebé un 10% si es compara amb la mitjana dels últims 4 anys. La manifestació del Pride Barcelona recorrerà demà dissabte als carrers de la ciutat per reivindicar els drets de les persones LGTBIQA i més. Amb el lema Totes les realitats, un sol orgull, la mobilització vol reivindicar la força i la unitat del col·lectiu en un context marcat per l'augment dels discursos d'odi. Els organitzadors esperen que la marxa sigui un espai de llibertat i reivindicació obert a tothom. Ferran Poca és el president del Pride Barcelona.
6: Jo el que tinc sempre és la il·lusió de que Pride Barcelona sigui un espai on la gent sigui lliure, on la gent no sigui jutjada, on la gent pugui reivindicar, on la gent pugui sentir-se qui és sense prejudicis. Això al final és el que aspirem totes les persones que organitzem de forma voluntària al Pride de Barcelona.
2: El Pride que defensa que dins del col·lectiu conviuen realitats molt diverses i reclama que totes tinguin veu i representació. Ho explica Maria Giral, directora de l'àrea social del Pride Barcelona.
7: Es tracta aquesta campanya de donar visibilitat a tots aquests eixos de discriminació, a l'origen, discapacitats, pagat o situació econòmica, perquè les polítiques públiques han de tenir aquesta mirada interseccional.
2: La mobilització també arriba en un any clau per Barcelona. La ciutat espera organitzar el World Pride 2030 i aquests dies rep delegacions internacionals que avaluaran la candidatura de la capital catalana. Hem arribat a 3:15 del matí. Renovem dades pel que fa a l'estat del trànsit i del transport públic. En connexió amb l'equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Actualitzem la informació de l'accident a la P7 al Sant Cugat del Vallès en sentit sud entre dos camions i un turisme que us explicàvem ara fa mitja hora. Trànsit informa que s'ha pogut obrir dos dels quatre carrils de la via i que ja s'ha retirat un dels camions al voral, però hi ha cua de més de 7 quilòmetres com a conseqüència. Retencions també a la via paral·lela, a la B30, en sentit sud. Pel que fa al transport públic, a Rodalies, recordem, és un nou matí amb retards d'uns 20 minuts a les línies R14 i R13. Durant tota la setmana hi ha hagut retards en aquestes línies degut a un robatori de coure que va passar el passat cap de setmana entre Vilabert i l'Espluga de Francolí.
9: El temps.
2: Amb en Jofre Genovès.
10: El temps s'estabilitza a partir d'avui. Pels propers dies parlem de majoritàriament sol o núvols baixos a la costa amb molta xafogor. Difícilment amb nuvolades de tarda al Pirineu. Potser diumenge es torna a reactivar una miqueta, però serien fenòmens locals i en aquesta àrea. Per tant, en conjunt, ambient de plena calícula, ambient de ple estiu al llarg d'aquests propers dies i sobretot doncs, amb un panorama de molta xafogor a tota la façana litoral. Malgrat que el termòmetre recull una mica i parlem de temperatures no tan altes com en dies enrere, amb valors com a molt de 38-39 graus al Pla de Lleida, que és una situació típica de plena canícula d'estiu, es notarà tot plegat poc perquè les humitats es mantindran molt elevades a tota la façana litoral amb molta xafogor, que és el que hem tingut, per exemple, aquesta matinada, malgrat que la temperatura en conjunt i sobretot en conjunt ha baixat una miqueta. Hi ha hagut valors tòrrids a la costa, 25 a Palamós, 26 a Barcelona, també 25 a Tarragona o 26 a la Ràpita, i els més frescos a les valls del Pirineu amb aquests 14.11 a Das. Humitats altes que mantenen doncs, aquesta sensació de calor notable, de xafogor, i que també formen aquests núvols baixos, estones una mica més tancats, estones més trencats, amb presència més de sol. Això és el que tindrem al llarg d'aquests propers dies. I avui, si hi ha alguna nuvolada del Pirineu, serà esquifida. Els núvols baixos al vessant nord del Pirineu també en tendència a anar donant pas al sol. Potser algunes nuvolades del Pirineu oriental o a l'Albera podria haver alguna gotellada, poca cosa en general. I la tramuntana, que durant les hores nocturnes pot bufar una miqueta per sobre el cap de Creus.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Doncs va, seguim endavant. 3 minuts passant de 3 quarts de 10. L'òpera i la dansa tornen a ser protagonistes del Festival de Peralada, que comença avui divendres a l'Empordà i que està d'aniversari. Celebra 40 anys en una edició que es prolongarà fins al 9 d'agost, en què també inclou música de cambra i de creació contemporània. Girona, Fèlix Martín.
11: Una programació en la qual es passarà revista 40 anys de trajectòria i que arrenca un diàleg entre l'òpera italiana i francesa amb peces de Chilea, Verdi i Puccini d'una banda, com aquesta de Tosca, i peces de Massenet o del Romeu i Julieta de Gounod de l'altra.

0: Al capdavant d'aquest recital, la parella formada per la soprano Hermonella Jaú i el tenor Benjamín Bernaima, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Són dos dels grans noms de la lírica que passaran aquest any pel Festival de Perlada. Ha destacat el seu director artístic, Oriol Aguilar.
1: Tindrem les grans veus de la lírica del moment. Sara Blanc, que és una catalana universal, estarà al Festival de Salzburg, que estarà a casa seva, que és Perlada, celebrant que fa 10 anys va ser la nostra artista resident. Hi haurà Hermonella Jaú, Benjamín Bernheim, Brian Terfel, que és un dels grans noms de la lírica del segle XX, que torna després de molts i molts anys, Michael Spire, Jordi Savall, Núria Rial.
0: En els pròxims dies també hi ha tres propostes de dansa, com a tret distintiu de Perlada. I, per exemple, Sílvia Pérez Cruz farà al festival dos concerts, els dies 29 i 30. I hi haurà també espai per a les estrenes, com el muntatge Diario de una Madre, un cicle de cançons d'Alberto García de Mestres, amb textos de Cristina Pavarotti, o bé l'estrena de l'òpera Estètica i Massacre de Carles Prat.
2: I a l'altre extrem del país, a l'extrem sud, en marxa la 15a edició del Festival Eufònic a diversos escenaris de les Terres de l'Ebre. El certamen s'ha convertit en una referència de les arts sonores i audiovisuals i aquest any té un cartell format per 76 artistes, Jordi Barrancà.
3: Una triple inauguració ha donat el tret de sortida a la 15a edició d'Eufònic. Han estat un quintet de fletxes xiuladores amb el músic Arnau Casanovas, un acció visual i una instal·lació lumínica d'Antoni Arola a la Torre de la Carroba, en Posta. Un inici que descriu l'essència del festival per Vicent Fibla, que n'és el director.
4: Aquesta ja inaugurant tres coses, que les tres suposen com tres cares diferents del que fem Eufònic. Una instal·lació, però que també és una acció expandida, una acció sonora performance i una actuació visual en una de les artistes que també està des de la primera edició, que és la Corrent.
3: De fet, a la capital del Montsià hi ha 9 de les 10 instal·lacions que es presenten en aquesta edició. Un exemple és l'espectacle a partir d'un orgue de tubs centenaris activat robòticament de l'artista canadenc Navid Navab al Centre d'Arts Lopati. En el rerefons de Eufònic sempre hi ha els paisatges del Delta i de les Terres de l'Ebre, com els ullals de Baltasar o el bosc de Ribera.
4: És com que les propostes que Eufònic, els espais naturals no són escenaris, són un parc actiu d'un problema. El bosc de Ribera acollirà des de la performance de Robin Cervant, artista dins del projecte Confluence entre Quebec i Catalunya, que és un projecte de 3 anys, és el segon artista que ve, estirat a Santanola, la proposta Comission, que és l'Oren Moffat, això de Quijón Viral, i després Ullals en el Tassà com a espai, on diguem-ne també hi ha actuació.
3: Entre els espais nous també destaca la sala B Teatre, que acull la primera part dels espectacles de nit amb el projecte de Cabaret Eufònic. És una proposta que barreja la performance, la identitat, l'actitud i les dissidències queer contemporànies. Eufònic, a baixarà la persiana diumenge amb les actuacions de l'andalusa Lagoré i de la catalana Mercè a l'ermita de la Pietat d'Ulldoc.
2: I més música, Gracie Abrams, Tricky i Yard H protagonitzen algunes de les novetats musicals d'avui que repassem amb en Marc Ruiz.
5: Gracie Abrams publica avui el seu tercer disc amb un títol ben explícit, Daughter from Hell, és a dir, la filla de l'infern. Potser té a veure amb el fet que l'acusin de ser una nepo baby per ser filla del director i productor de cinema J.J. Abrams, però les lletres de les cançons parlen d'una adolescència turbulenta. Hi apareixen crisis existencials, amics imaginaris, cors trencats i ganivets en cançons pop poc arriscades que poden recordar Olivia Rodrigo. Precisament, les primeres cançons d'Abrams van inspirar una joveníssima Rodrigo que va acabar superant la seva mestra. El 28 de maig, Gracie Abrams actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Different When It's Silent és el títol del nou disc de Tricky, el 15è àlbum d'un dels pioners del trip-hop. El músic de Bristol torna precisament als seus orígens, amb sons que recorden The Cure, Beth Orton, Massive Attack o a l'electrònica fosca i inquietant que ell va crear als anys 90. Són cançons emotives i crues en què Tricky deixa que traspuï el seu dolor. Els britànics Yard Act publiquen avui You're Gonna Need a Little Music, un àlbum del qual ja van avançar contingut al concert que van fer al Primavera Sound. Les cançons continuen mesclant rock, post-punk, hip-hop i spoken word amb lletres existencialistes que critiquen el capitalisme, la corrupció, l'egoisme de la societat i, com sempre, a ells mateixos.
2: 6 minuts, haurem arribat al punt de les 10, de seguida els esports. Abans, però, la Galeria Kunsthalle de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primer cop. La mostra es dirà Barcelona Moderna de Gaudí a Picasso i es podrà visitar a partir de l'octubre. Entre les 160 peces que s'hi exhibiran hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem, de Ramon Casas, pintures d'Hermen Anglada Camarasa, d'Isidre Nonell o de Joaquim Mir, i mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, desconeguts fins ara a Alemanya. I col·laboren en aquesta mostra el Museu Nacional d'Art de Catalunya, també el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Cau Ferrat de Sitges. La mostra es podrà visitar fins al 23 d'octubre, del 23 d'octubre al 21 de febrer.
6: Esports.
2: Ricard Isidro, bon dia.
7: Bon dia, Estel. El mercat de fitxatges marca l'actualitat del Barça amb tres noms. D'una banda, el club blaugrana podria fer oficial a les pròximes hores la incorporació de l'extrem alemany Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. El jugador de 24 anys va passar ahir satisfactòriament la revisió mèdica i signaria per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros, més 7 en variables que pagaria el Barça al conjunt alemany. En canvi, qui és a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. A l'entrenament d'ahir, el porter es va absentar amb permís del club a l'espera de resoldre la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam de Michel Sánchez. D'altra banda, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que el davanter argentí, Julián Álvarez, pretès pel Barça, seguirà vestint la samarreta matalassera, un comentari que ja ha tingut la resposta de Joan Laporta en unes declaracions a la cadena SER.
8: Evidentemente, si veremos cómo evoluciona lo de Julián, si no, seguro que tendremos alternativas.
6: 3CAT Info.
7: Mentrestant, l'Espanyol segueix amb la seva estada a Nevat a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, admet que té ganes de debutar amb l'equip i explica quines diferències ha trobat a la pretemporada.
9: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico, y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
7: El debut de Moscardo com a jugador de l'Espanyol es podria fer efectiu demà en l'amistós contra l'Olot. A la segona divisió, el Girona acaba de fer oficial la renovació de David López per una temporada més. El defensa barceloní havia finalitzat el seu contracte el 30 de juny. El futbolista de 36 anys va arribar a Montilivi l'estiu del 2022 procedent de l'Espanyol. Ahir, el Girona ja va presentar el davanter ucraïnès Oleksandr Pichur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pichur fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada, arriba procedent del Beto hongarès i parla de somni.
10: Why I choose Girona? Because it's a little dream.
11: Per què he triat el Girona? Perquè és un somni, des de que era petit. Somiava jugar a Europa o en una bona competició, també a Espanya. Així que podria dir que era el meu petit somni.
10: So it's kind of like was my small dream.
7: I seguint a la segona divisió, el Sabadell ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'estarà els propers 10 dies. Els sabadellens jugaran demà un amistós contra el Castelló. No el disputarà el migcampista Tito, que acaba de fitxar per l'Europa.
6: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
7: En ciclisme, avui es disputa la 13a etapa del Tour de França. Seran 206 km de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 km de l'arribada. Tadej Pogacar torna a sortir com a líder sòlid de la General. Té un coixí de 3 minuts 36 segons respecte de Jonas Vingegaard. Ahir, triomf a l'esprint per al belga Tim Merlier després dels 179 km de la 12a etapa entre Magny-Cours i Salon-Sirson.
12: El meu company Jasper Stuyven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil, el pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
7: En tenis, Paula Badosa s'enfronta aquesta tarda a l'hongaresa Panna Udvardi als quarts de final del torneig de Iaxi, a Romania. La vagorenca va derrotar ahir la russa Alef Bina Ibragimova en 3-7, 7-6, 1-6 i 6-4. També hi ha moviments de mercat en el waterpolo. L'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
13: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha ganas de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todo por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
7: Di Fulvio ha estat triat dos cops millor jugador del món i ha guanyat quatre Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. A l'hoquei Lliga d'hoquei Patins, el Lleida incorpora cedit Àlex Urtigosa, de 20 anys procedent del Barça, en Fórmula 1. Avui es disputa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Bèlgica, la desena prova de la temporada. L'italià de Mercedes, Kimi Antonelli, i arriba com a líder destacat del Mundial. I el Barça de bàsquet fa oficial el quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslovè.
14: Una ràdio més
6: pròxima. 3K Info. El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio, Ràdio Argentona. 104.6. Som la teva ràdio.
15: Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: La Festa Major de Sant Domingo ja escalfa motors a Argentona i aquest any ho fa barrejant la tradició de sempre amb propostes que prometen fer vibrar. Un dels plats forts serà l'Axis Show, un espectacle dissenyat exclusivament per la nit boja que connectarà de ple amb l'esperit dels repicatruges. Al darrere d'aquest projecte hi ha l'argentoní Eugeni Buera, conegut artísticament com a DJ Axis, que a més arriba a la vila amb un nou èxit sota el braç. Fa només uns dies va llançar el tema Mama i Por, en col·laboració amb el cantant Kelly Isaia, un artista que arrasa les xarxes socials. Avui seu amb nosaltres aquí a la ràdio l'Eugeni. Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé, molt bé, molt content de tornar aquí.
0: Quin estiu se't presenta, eh?
1: Sí, eh?
0: No pares, eh?
1: Molt content, molt content. Es presenta un estiu molt interessant, sobretot amb l'espectacle que estem proposant. I jo estic molt content també això, amb la rebuda que està tenint el tema a la QB número 9, amb el Kelly. I sí, sí, un estiu molt... molt intens.
0: Per on vols començar? Perquè hi ha molta teca. El 26 vas presentar aquest tema, estaràs també a la Festa Major. Per on comences?
1: Bueno, si vols, pel tema. Bueno,
0: pel tema,
1: és més proper. Més proper.
0: Vinga, com ha nascut aquesta connexió amb aquest artista per publicar el tema Mama i Poi i que ha estat i com ha estat, no?, una mica l'experiència de treballar amb aquest artista?
1: Bé, doncs jo el vaig obrir per Insta, com tots, però amb ell el que tenia molt clar era l'estil que anàvem a fer, perquè quan vaig veure la seva música sempre he volgut fer un afro house o un tema afrobeat, perquè és un estil que em flipa, i quan el vaig veure per Insta dic, uah, aquest noi és que 100% és això, i a part un canta que flipes, té un estil únic, o sigui, és un tio brutal, o sigui, per mi és una joia de Catalunya ara mateix. I l'havia d'escriure 100% per fer alguna cosa, una cuba o el que sorgís.
0: Per tant, és una mica el modus operandi que tens, sí, de tirar canya a través de xarxes socials.
1: Total, sí, sí.
0: I en general et responen o
1: sí,
0: costa?
1: Sí, solen contestar el segon cop.
0: A la segona
1: cop,
0: vegada?
1: Primer, no, després. Però et va bé la proposta, tal?
0: Vale,
1: és
0: a dir,
1: ei, sí, que no t'havia...
0: Primer no, suposo que xafardegen el teu Instagram,
1: clar,
0: o el teu compte.
1: Clar, jo crec que miren, sí, a veure si...
0: I després diuen, bueno, més o menys la cosa va en sèrio, no?
1: Sí, total. Sí, sí, sí. I llavors això, ell vam quedar en l'estudi d'un amic, d'en DJ Ruler, del club també, que té un estudi a Mataró, vam quedar allà. I allà doncs va sortir pràcticament tot el que és la lletra va sortir allà. El que era la base, vam fer-la una mica així, a grosso modo, perquè també hi ha tres productors més, bueno, dos productors, som tres, i sí, sí, hem sigut tres per fer aquest tema. I això, o sigui, a la base es va fer després el que és l'estructura final que tenim fins ara. I això és un tio brutal, o sigui, a l'estudi també flipes molt com treballa, és molt exigent positivament, o sigui, sí, molt, sí, molt exigent, i mola molt això, perquè tots els detalls que ell veu o veiem tots, sempre és com ho hem mirat fins a l'últim... Potser les últimes cubes, tot el que ha sigut més hem fet, el tret, i et sembla bé? Guai, sí, em sembla guai. I ell no, i ell em sembla malament aquest so que sona de funcionar tonteria, però dic, mola, saps? Treballar amb penya així.
0: Que suposo que també deu ser part de l'èxit de...
1: Sí, seguríssim.
0: De la seva carrera,
1: segur,
0: no?
1: Seguríssim.
0: Ser meticulós i cuidar cada detall, no?
1: Sí, sí, sí. De fet, jo en els Enderroc a un noi li vaig dir, hòstia, faré un tema segurament amb el Kelly Asaya. I em diu, buah, doncs és exigent aquest noi, eh? I no sé què. I dic, buah, pues, a tope, millor, millor.
0: Sí?
1: I sí, sí, brutal.
0: Que,
1: sí.
0: De treballar amb ell, tu que ja portes un temps, però ets relativament jove amb el projecte, quina experiència o quina vivència o què n'has après de la seva manera de treballar o de veure el món actual de la música?
1: Sí, mira, ell una cosa que m'agrada molt és que no té por això, a dir-te això em sembla una merda, saps? Així és una cosa que valoro molt d'ell, perquè a vegades és com que fa por, no? Potser com ficar-te a la part creativa d'algú, poder penses, hòstia... algun cop han enviat coses que dius, hòstia, a mi no m'acaba gaire, però clar, potser et sap greu com dir, i potser això no ho veig. Però són canvis que estàs 3 dies per fer-los, eh? Yeah. I ell te'ls diu igual, i dic, és que sí, realment sí, tio, o sigui, tens raó i s'ha de ser així, perquè el tema...
0: Però t'ho diu així o més suau?
1: No, m'ho diu superbé.
0: No,
1: o sigui, primer
0: no,
1: tot, una cosa
0: no
1: que ell m'encanta és que primer et diu, buah, Axis, primer tot, merci per la feina que estàs fent,
0: sí. Però
1: no m'agrada gens això.
0: Va.
1: No m'ha representat gens això. I dius, vale, o sigui, superbé.
0: No, no, trobo totalment...
1: I això d'ell sí, m'ho quedo perquè mola molt, perquè bueno, el resultat de moment està prometent molt.
0: I és una cosa que t'apliques tu, que potser fins ara
1: sí,
0: et costava més...
1: Sí, costava més, com entrant als seus mons i dius, hòstia, a veure, tampoc passa res i De moment el resultat és que el tema ha agradat moltíssim. I ell diu, és el tema que menys esforç he posat en promoció. Perquè diu, jo això ho veig un tema de l'Axis i jo estic dins.
0: Clar.
1: I diu, només forçar molt en promoció i el té el top 3 o 4 més escoltats ja de moment en quant a impacte que està tenint. I o sigui, el Kelly està super, super content que diu, joder,
0: té molt de mèrit. Ell ja té, té molts seguidors a les xarxes, sí, més de 90.000 a Instagram. I obrir aquesta porta, no? Per tu també...
1: Sí, ha ajudat moltíssim.
0: Ajuda, no?
1: Sí, sí, sí. Han sortit dues col·laboracions gràcies a fer el tema amb el Kelly, perquè és com que no han contestat i he dit, ah, pues, que sàpigues que també estàs convidat a fer una cuve i guai, guai. Sí, sí,
0: amb el projecte Cuve Studio, com a productor, fins ara has estat tu sol? Entenc?
1: Sí.
0: O has tingut alguna col·laboració?
1: No, sí, hi ha hagut molta gent sempre.
0: Sempre
1: sobretot
0: hi ha molta gent.
1: La part de mix i màster, la mescla del tema i la masterització, sempre hi ha hagut algú.
0: Però a nivell de producció, diguem, has estat...
1: Producció sí que en algun, per exemple, el de la Jules hi havia el seu productor, el Genís, que va interferir molt, o sigui, va ajudar molt. I també en el del Subli també va ajudar el seu productor. I aquí està, espero... No.
0: Perquè al final la figura del productor, què és el que fa? Porta una mica el seu punt de vista cap a on ha d'anar la cançó?
1: Sempre són els productors que han treballat tot l'àlbum i tot el projecte d'aquests artistes. Llavors, ells com que et donen aquesta...
0: Saben com vol sonar allò.
1: Exacte.
0: No?
1: Per exemple, la Jules té uns efectes de veu així com distorsionats que jo no els hauria posat perquè no em van sortir. I el Genís va dir, hòstia, això a la Jules li pega molt. O en el Subli, en el subliminal. A la intro sona com una veu molt greu d'un efecte que ell va dir, hòstia, això crec que és subliminal, l'estil, no? El so. I això mola perquè es donen aquesta... Mantenen com el repertori d'ells.
0: Ja.
1: Que quedi integrat també, saps? Llavors això és el guai.
0: Aquí que has treballat, que en total heu sigut 3 productors, tu i 2 més.
1: Sí.
0: En quina part has pogut tu posar cullerada, diguem?
1: Sí, jo el que he fet és tota la base, com la maqueta directament, i ells el que han dit és l'han agafat i potser han dit, mira, el baix que has fet el faig jo de nou igual com l'has fet, però amb un so diferent, perquè si més, doncs potser l'estil del Kelly. O un, per exemple, bueno, amb un vam fer trucada, i vam proposar el fet de que el primer estribillo sigui doncs, sense res i després entri, saps? O sigui, aquestes propostes que crec que donen una volta al tema superguai.
0: La veritat que el tema, a mesura que el vas escoltant, t'enganxa més.
1: Sí.
0: A mi ja et dic que és dels que més m'agrada, tots m'agraden, però aquest to afro, no, en català, i aquest so d'estiu, la veritat que és molt xulo. Quins inputs vas rebent fins ara? El vau publicar el dia 26, em sembla, d'aquest mes,
1: sí,
0: de
1: sí.
0: Juny.
1: Crec que va rebre 7.000 visites en un dia. O sigui, en 24 hores va ser... O sigui, l'impacte principal va ser espectacular. O sigui, la gent li va agradar molt. O sigui, abans ja feien vídeos i ja vam com veure, hòstia, em sembla que això està anant bastant bé per lo que estic acostumat, realment. I bé, o sigui, han tret llistes guais, la penya se'l guarda, i això es nota molt, i la gent, doncs, supercontent.
0: I a mesura que vas cuinant la cançó, no?, perquè tot té un procés de creació, tu ja vas intuint de que el que esteu fent ho petarà?
1: Sí, jo sempre dic, pot agradar més o menys, això sí que ho noto, com... Veig molt, sobretot, si té públic ampli o no el tema. És a dir, si li pot agradar a mi mare o li pot agradar a la meva parella. Saps? O sigui, veig un ventall i dic... Doncs potser això més per joves només i una persona gran. O sigui, a l'hora d'ensenyar-lo a la gent ja veig una mica per aquí. Si, per exemple, aquest tema és, jo que és el primer que li agrada tant a la meva tieta com a, doncs, o sigui, a gent de 12 anys, 13, que he vist que els agrada tant el tema i tot. O sigui, el ventall d'aquest ha sigut molt ampli, ha sigut molt guai.
0: Estem notant un canvi de tendència en la teva sonoritat o no?
1: Sí.
0: En quin moment estàs ara del teu projecte?
1: Sí, mira, estic al final d'una etapa que volia com una etapa, una part del projecte. Jo, quan vaig començar-lo, dic que em vull fer 9 i a la número 9 fer un a veure què, com està l'assumpte. Fer una mica de crítica, a veure què estem fent bé, què no. I sí, ara la partir dels, o sigui, ara aquesta de fins l'estiu ja està. O sigui, aquesta és l'última fins al setembre o octubre. No sé quan sortirà la següent. Però sí, estic en un moment de dir, vale, què estem fent bé, què no, que canvia una mica els videoclips. Per exemple, el videoclip del Kelly... Ja és un... Ens hem com avançat una mica a l'estil que volia presentar al setembre, una mica, amb tota la gent dins del videoclip, el fet de que sigui com un esdeveniment, no?, el videoclip també, i aquí anirà per aquí una mica la cosa a partir d'ara. I sí, la sonoritat, bueno, hi haurà algun canvi. També és com m'he mirat una mica què ha funcionat i què no. I també, sobretot, que m'he sentit més còmode també de produir. I sí, jo vull encaminar una mica més al nínxol, no?, de públic. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Dels nou volums del Cube Studio, de quin estàs més satisfet?
1: D'aquesta, en diferència, però perquè...
0: És a dir,
1: no
0: sense menysprear els altres, eh?
1: No, que va, i tant, de... i tant. I no és perquè sigui l'últim, que sempre dic, l'últim és el millor, el que més m'ha agradat, perquè... No. Però, mira, a mi, per exemple, el meu preferit, si no hi hagués aquest, seria el de l'Escorpio. A mi aquell em va agradar molt produir-lo perquè estava inspirat a un tema de Lady Gaga, uh-huh. I a mi em flipa. I aquell em va agradar molt treure'l, saps? Com dic, hòstia, he fet un tema d'aquest estil. Però sí, aquest tema i el d'en Mato també va ser com... Uh-huh. Jo el d'en Mato li dic molt de carinyo perquè és un tema que vam fer a casa meva. O sigui, tots els temes els hem gravat a un estudi, tot ha sigut molt professional. I el d'en Mato vam fer a casa, que no, quan ho vam gravar no es deia ni Cube Studio, el projecte era... Traiem el tema...
0: Així...
1: Com, sí, jo volia fer sessions, casolana. Però no sabia ni com fer-les, les sessions, ja. I ell és el que em va ajudar, de fet, a dir... Hòstia, m'agrada el teu projecte Axis, però quan escrolegi per TikTok... Clar. Vull veure't i dir, això és l'Axis, saps? Si ho fem a l'aire lliure o alguna cosa, crec que no... Mm-hmm. No et sabria reconèixer. I ell, en part, va fer molta petjada.
0: Creus que has aconseguit crear marca amb el Cube Studio?
1: Sí, jo crec que sí. Inclús et diria que falta una mica més de marca i tal.
0: Falta una mica
1: ara...
0: Sí, home, clar, sempre...
1: Que és on ara anirem. Sí, d'estil i tal. O sigui, m'agrada molt el que és el projecte del Cube i tal, però potser el que veig és que ara, amb el del públic, que estem ficant els videoclips, crec que pot... com... Bueno, anar per un camí que m'agrada bastant la proposta. Uh-huh. Sí, però molt content, molt, molt, molt content.
0: Eugeni, anem cap a la festa major a Sant Domingo, on presentes l'Axis Show com una de les grans novetats d'enguany. Què ens pots avançar d'aquest espectacle que has preparat expressament per els veïns i veïnes d'Argentona?
1: Home, doncs és un espectacle que portem ja dues setmanes amb tècnics i gent treballant, tia. Perquè quedi una cosa espectacular. Uh-huh. La sessió musical està molt, molt pensada per la nit, o sigui, per l'estil de nit que és el dia 3. I bé, moltes ganes, moltes sorpreses, i crec que és el show amb diferència que em fa més il·lusió fer fins ara. Més que una garrinada, diria, i tot, eh? Uh-huh. Perquè el dia 3 hi ha com una màgia allà, que és només d'Argentona. I és guai, moltes ganes.
0: És la nit del dia 3, no? Hi haurà la nit boja.
1: Sí.
0: I després tocarà tu posar aquest espectacle. Ha sigut idea teva? Com ha sigut aquesta sinergia fins que...
1: Sí, jo crec que ha sigut molt...
0: No sé si des de l'Ajuntament et van trucar i et van proposar, mira, volem que facis un tipus d'espectacle així, o com ha anat això?
1: Bueno, jo vaig anar a presentar la idea... I ells ja em van dir que realment ja tenien pensat una mica posar-me com a DJ aquella nit. El que no sabien era que amb aquest format. Uh-huh. O sigui, no sabien que hi havia tot aquest format i els hi va agradar moltíssim. Llavors podria dir que ha sigut bastant per ambes parts, amb dues parts, la proposta de fer aquest espectacle a Argentona. Jo crec que, que per dues parts ha sigut... Bé, hi ha hagut aquesta
0: sinergia, i
1: sí,
0: al final
1: sí, total.
0: Tindrem la nit del dia 3. No ens pots donar més detalls de com serà?
1: No, perquè hi ha moltes coses que també s'estan acabant de triar quines i quines sortiran. Llavors, realment sé quin tipus de coses sortiran, però no sé com...
0: A on el faràs? Serà en un únic lloc o serà itinerant?
1: No, a la plaça nova, no, a l'escenari. Sí, a l'escenari, sí, tot serà dalt de l'escenari.
0: Vale.
1: I sí, sortirà un mític que sempre surt a fer això, un saxo, aquest, això serà... Això ja és un clàssic del projecte, però sortirà d'una manera diferent, poder, saps?
0: Sortirà
1: o cantarà, o tocarà uns temes diferents.
0: Que és el que surt amb tu en els vídeos d'Instagram.
1: Sí, en Martí Serrano. Sí. I alguna cosa més, a veure què... Uh-huh. A veure què sortirà.
0: Vinga, però la idea està ja pensada, i ara suposo que aquesta setmana es toca... Última una mica de detalls, no?
1: Sí, total. I preparar bé el setlist, sobretot. Uh-huh. I a veure què tal la rebuda.
0: Per tant, és un show inèdit, no l'has portat enlloc.
1: Bueno, l'hauré estrenat abans a Dissantes, uh-huh. Però ja et dic, seran diferents sempre, perquè a Dissantes potser ve una gent i a Argentona una altra, llavors...
0: El públic canvia.
1: També la sessió canviarà alguna cosa, uh-huh. O sigui, realment... serà únic, realment, sí, sí. Mm-hmm.
0: I aquí és l'altre tema que volia tocar, que el dia 18 de juliol també formaràs part o posaràs l'accent argentoní juntament amb Every Night, que presentarà el seu projecte Bon Vent a les dissabtes d'enguany. Primera vegada també t'estrenes,
1: sí,
0: no? Les dissabtes, què representa per tu estar allà aquella nit a Mataró?
1: També molt top, perquè les dissabtes jo crec que és el primer cop que vaig anar a una festa major així de nit, perquè clar, Argentona sí que hi anava, però no tan tard, i aquell any va ser el mateix que també vaig anar per primer cop a una d'Argentona fins tard, però recordo molt les dissabtes amb xarango i gent molt guai que havia passat, i és un lloc que sempre he intentat allà picar pedra. Si ara vaig al correu, no sé quants han de bomberi meus dient cada any, escolta, per tocar com es fa. I no, sí, sí, fa molta il·lusió també. Sí, sí, a part és una festa que m'agrada molt. Qui ho porta també són fantàstics i sí, sí, fa molta il·lusió.
0: Les dissabtes crec que serà donarà el tret de sortida a les santes.
1: Sí.
0: Serà el 18 i després ja dona continuïtat a tot un programa.
1: Sí, sí, sí. És com el primer dia ja de mood, no? De festa.
0: Sí, sí, sí. Per tant, qui et vegi a les dissabtes amb aquest espectacle es podrà fer una petita idea del que portaràs,
1: sí,
0: per festa major.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Aquí a Argentona, no?
1: Sí, totalment. Serà la prova definitiva per fer-ho de 10 a Argentona.
0: I aquí a Argentona punxaràs música teva, serà una mica
1: sí,
0: de
1: popurrí... Sí, una mescla, també som cap de que estic a una festa que al final doncs, ve d'un grup de versions abans, i sí, sí, serà al final, la sessió DJ serà òbviament el més important, i tot pensat perquè, doncs, perquè no sé si estic 2 hores o m'han de dir encara el total de temps, i sí, si sigui una sessió doncs apta per tothom i s'ho passi tant al públic de la primera hora com al públic del tancament de la nit.
0: Tots aquests projectes, a més, ho vas combinant també, t'hem vist a través de les xarxes que vas fent roda per la comarca i municipis en les festes majors.
1: Sí.
0: No
1: sí,
0: pares,
1: sí.
0: Doncs, eh?
1: Sí, hi ha bolos també, que no són amb el CUP, però també estan allà, d'aquells que també m'agraden molt. Quan hi ha amb el CUP hi ha més pressió, realment, i els altres són més de vas a passar-t'ho bé i també estan molt guais aquells.
0: Eugeni, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Recordem que et poden seguir a través de les xarxes, no? A través de YouTube, Spotify,
1: sí, sí.
0: Amb DJ o sense?
1: Ara és Axis sol.
0: Ara és Axis,
1: sí,
0: perquè això
1: per
0: també m'ha sorprès.
1: Sí, sí, sí, he canviat perquè Music, Axis, DJ... I clar, jo potser en aquell instant a l'octubre penso algú de Halloween, saps? Per l'esdeveniment que tenim de Necròpolis. Llavors vaig pensar que Music potser era massa... I hi ha moltes coses que penjo i llavors vaig pensar, Axis, i ja es queda així.
0: I ja està. I
1: amb moltes barra baixes, però
0: això,
1: si busques Axis...
0: Això per què, les barres baixes?
1: Perquè ja existeixen els Axis.
0: Ah, bueno...
1: Amb 4 barra baixes existeix, jo, joder. Pues amb ta penya que es diu així.
0: Els hi has de dir que s'esborri.
1: Sí, estaria guai, eh? Hombre.
0: Que d'aquí només n'hi ha un i el tenim a Argentona.
1: Total.
0: Molta sort, felicitats per l'èxit.
1: Vale, moltes gràcies.
0: I que vagi molt bé tots aquests shows durant aquest estiu.
1: Moltes gràcies.

0: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Cremem la nit. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.
1: Una ràdio més pròxima.
2: Cada dia més a prop teu.
1: Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Massa bé, massa bé.
3: Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: La Festa Major de Sant Domingo d'aquest any serà molt especial per la música i la cultura de casa nostra. El pregó que obrirà oficialment els actes anirà a càrrec de la Coral Canti d'Or, una entitat que està de celebració perquè aquest any bufa les espelmes del seu 50è aniversari. Mig segle de cançons, de germanor i de portar el nom del nostre poble arreu. Per parlar d'aquesta trajectòria, dels records i del futur de la Coral, avui ens acompanyen als estudis de la ràdio la seva directora, la Glòria Suari, i en Joan Burgués, un dels cantaires que va viure els inicis de la Coral. Bon dia a tots dos.
1: Hola, bon dia a tothom.
2: Bon dia
1: Hola.
2: A tothom.
0: Teniu la pell de gallina o què?
1: Doncs sí.
0: Esteu emocionats o no?
1: Ho estava pensant, eh?
2: Sí.
1: Que ens porta molts records d'aquesta cançó, aquesta música, sí.
0: Hem obert amb aquesta cançó d'un disc del 79, segons YouTube, perquè és especial aquest disc.
2: Sí.
0: Com el recordeu?
2: Home, jo el recordo també, eren per mi els meus inicis, jo tenia 11 anys quan vaig començar, i recordo que ens vam tancar per primera vegada en un estudi de gravació i allà amb tota la cobla, tots els cantaires, vam passar pues, unes quantes hores allà per fer tot el disc, i va ser molt, molt sorprenent, molt innovador per nosaltres.
1: Sí, perquè no sortien les cançons i torna a repetir. I bueno, va ser molt emocionant, la veritat. Sí.
0: Va ser una experiència molt, molt recent per la Coral, era el 79, però sí. Vau néixer el 76.
2: 76. Sí.
0: Per tant, amb 3 anys ja estàveu gravant un disc, podríem dir,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Ja no n'hem fet cap més.
2: No.
1: Bueno.
0: Si us sembla, m'agradaria fer una mica de recorregut, no?, d'aquests 50 anys. Com va néixer la Coral? Com va néixer l'entitat?
2: Bé, el que jo recordo, la Coral estava formada part d'una agrupació d'una altra entitat. Diguem que era un grup de gent que no estava fins amb l'entitat aquesta i van crear la seva pròpia. O sigui, van voler fundar Coral Canti d'Or amb l'objectiu de cantar, i cantar les seves pròpies cançons al marge d'aquesta altra entitat. No posarem més sang perquè la història ja parla.
0: I un dels moments curiosos també és posar nom a una entitat. No sé qui va posar Coral Canti d'Or, com sí. va ser aquesta proposta, si va haver debat...
1: No, jo recordo a casa, en el pati, al pati de casa els pares, pensant noms, no sé què, no sé quantos, i el pare, bueno, mira, com que aquí el canti, doncs Canti d'Or.
2: Sí, no ho sé.
1: Sí, va anar així.
0: I ja està, no?
1: I ja està.
0: D'aquelles coses, va,
1: sí, sí.
0: Posem el...
1: No hi havia massa temps per pensar-ho.
0: Fa 50 anys el país també vivia una etapa de transició, després de la mort de Franco al 75... Com va influir el context polític i social per la creació d'una coral com la vostra? No? Ho recordeu especialment d'alguna manera? O...
2: Bé, jo he dit que era molt petit, o sigui, jo tenia 11 anys en aquell moment. I recordo, de fet, hem trobat l'acte fundacional i tot, i està tota redactada en castellà, que sorprèn una mica. Però vaja, jo entenc una mica el valor de tota aquesta gent, d'aquests... nostres pares, aquests que van fundar la Coral, d'arriscar-se, en certa manera, a cantar cançó catalana. O sigui, com heu sentit aquí ara... Espera't, quina cançó és aquesta?
1: El Cant de la Senyera.
2: No sortia.
1: Sí, la veritat és que jo crec que va ser com una alliberació, un alliberament en aquell moment, perquè jo havia sentit a dir, no ho vaig viure, però havia sentit a dir que no es podia cantar segons què, i en català menys. Llavors ho feien tot amagat, i llavors suposo que en aquell moment, quan ja tot es va anar a la democràcia, doncs va ser una alliberació poder cantar el que volies, com volies i quan volies.
0: Joan, tu comences amb 11 anys, just a l'inici de la Coral. Tu, Glòria, també vas començar...
1: Als 10.
0: Als 10.
1: Sí.
0: Però ja,
1: sí.
0: ja portava uns anys o també des dels inicis de...
1: No, des dels inicis. Sí, sí. Jo hagués volgut abans, però no em deixaven.
0: I amb aquestes edats tan tempranes, no? Què és el que us va cridar a cantar en una coral?
2: Bé, jo una
0: això
2: mica...
0: era motivació personal o perquè a casa hi havia aquesta, tendència?
2: Per la meva part, perquè sí? El meu pare cantava, sí? Ja venia una mica d'enrere, hi havia tradició d'aquí a Argentona dels cors de claver i tot això, i estava tot una mica lligat, i suposo que també em van, diguem, empènyer perquè, bueno, ja que hem estrenat aquesta coral, doncs vinga, has de vindre així. De fet, jo recordo que vaig començar cantant amb veu de tenor. Sí. I ara ja ho veus.
1: Sí, jo com que ho vaig viure des de molt petitona, doncs les excursions, els concerts i tot a casa, doncs ja és que el cos m'ho demanava. I bueno, vaig esperar fins als 10 anys.
0: Ho fèieu com una activitat allò, o perquè realment, no sé, allò de dir de gran vull ser músic?
2: No, en el meu cas no. Bueno, tu t'hi has dedicat més a la música.
0: Sí. Era més afició, poder, no?
2: Sí,
0: en aquell moment.
2: Més
1: sí, en aquell moment sí, era molt petit.
2: Tal com diu l'acte fundacional, és per estar amb gent, amb amics. Recordo que en aquell moment també hi havia molta gent jove, que bueno, ja es veurà la foto que et passaré, i érem tot una colla d'amics. O sigui, hi havia una divergència d'edats en aquell moment molt, molt, molt maca. Quants érem? 60 persones?
1: Sí, sí, sí. No vull ni pensar.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí. 60 éreu?
1: Sí, sí, bueno, la foto que et passarà, que pots publicar, doncs fa goig. A les escales de Montserrat, tota plena, vull dir, això avui en dia és difícil.
0: Sí. Quan sou ara?
2: Em sembla que som uns 15, 20.
1: Ets molt optimista, Joan.
2: Bueno, sí.
1: Però bueno, sí.
0: Bueno, és una realitat de la història de les corals,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, sí, sí, la veritat que sí. Però bueno, ens hem adaptat. Ja està. No ens hem de posar així tristos, no. Ni nostàlgic, ni... Bueno, és una altra etapa i ens adaptem al que tenim.
2: Tenim un gran avantatge, que els que som ara, aquests 15-20 que dèiem, som poquets, però fa molts anys que estem amb la Glòria, i a la que la Glòria ens planteja una cosa, doncs, va, com que a més ella és molt tossuda, pues arribem a fer una cançó cada assaig, o sigui que anem molt
1: sí,
2: bé.
1: Sí, sí, ja es posen a riure, ja diuen, no? I...
0: Al llarg de 5 dècades es passen moments de tot tipus, segurament.
1: Sí.
0: Tu, Joan, quins han estat els moments més difícils o les crisis que has hagut de superar, que ha hagut de superar la coral, no? Per mantenir-se viva, de mantenir aquesta cohesió, de tirar-la endavant, i això, no? D'on traieu una mica les forces per tirar endavant el grup.
2: Sí, evidentment, sempre quan algú et diu, ostres, perquè la coral... diguem-ho clar, és vella, o sigui, la majoria d'edat és gran. I quan algú et diu, no, és que ja no em sento amb forces, doncs prefereixo quedar-me, doncs vale, n'hem perdut molta gent així, i gent, malauradament, que també han traspassat.
0: Uh-huh.
2: Però bueno, l'alegria de bueno, anem a assajar què ens posarà la Glòria per cantar i quin concert farem. Això es motiva moltíssim, vull dir que, i convido a tothom que vulgui, que la coral sempre ha estat oberta a tothom,
0: uh-huh.
2: Tinguis veu o no en tinguis, que això és
0: val,
2: important.
0: Val.
2: A tu també, Miquel, si vols.
0: Jo és que estava pensant que no canto ni a la dutxa, imagina. Allò que diuen, sí, que la dutxa cantes, no, jo em sembla que ja ni això, així que no, crec que no tinc veu. Bueno, això, la Glòria, creus que tinc veu jo de cantar? Ja?
1: Mira, són aquelles coses que si no ho proves, no saps. Llavors, no t'ho puc dir.
0: Has de venir a provar, no? Va,
1: sí.
0: Va, ja he rebut la idea.
2: Sí.
0: amb tants anys, en recordeu alguna anècdota especial?
1: A veure, especial...
2: És que n'hi ha moltes.
0: Allò un dia, allò sopant entre amics, no? Entre els de la colla... Segur que surten anècdotes. Quina seria la que sempre expliques tu, Joan?
2: Bé, jo, a part d'aquesta que dèiem de la gravació, recordo un any que tenim la foto també de quan vam anar a casa dels senyors Ventós, que hi havia el president Tarradellas, que va ser el primer any que va venir, el 79, i clar, jo també deia, bueno, i aquest senyor qui és, en certa manera? I després vas indagant, dius, ostres, has estat en un moment històric, aquí tenim la foto, també sí. Te la passaré.
1: Però jo no hi soc, estava malalta aquell dia.
0: Aquell dia estaves malalta.
1: Sí, sí, sí. Ja em dol, ja, però...
2: Recordo.
1: No hi era.
2: Recordo també durant molts anys vam anar a cantar a la Basílica de Montserrat i era molt agradable també perquè cantaves just davant de l'altar.
1: Sí.
2: O sigui, senties una importància immensa i veure tota l'església, que quasi estava plena, però amb els anys es va anar degradant, cada vegada es va anar massificant més de turisme, havies de demanar més permisos, i al final vam decidir un any que no podia ser i ja ho vam deixar dur de fer. Però, esclar, durant aquells anys ens ho vam passar molt bé, molt agraïts, tant a l'església de Montserrat, a la Basílica, com a tots els que van vindre amb nosaltres.
0: Ja.
1: Si ens assentàvem allà on s'assenten els monjos, en aquelles banquetes de fusta, ens assentàvem allà, era un privilegi, la veritat que sí.
0: Tu, Glòria, alguna anècdota així que recordis especialment?
1: A veure, recordo els meus inicis com a directora, les cançons que dirigia, sempre al començament doncs em dirigia dins del concert una o dues, màxim. Després ja quan vaig agafar ja sí. I recordo que quan em vaig casar l'any 88 doncs ens vam fer una festa sorpresa a la sala que era on assajàvem i tots van cantar, vull dir, són anècdotes, és que en realitat som una família.
2: Sí.
1: Jo crec que més que musical i tot, perquè ens coneixem ja de tants anys que
2: De fet, durant molts anys, la coral eren pràcticament tres famílies, em sembla que eren tres o quatre famílies.
1: Sí, és veritat. Sí, sí, sí.
2: La meva família érem set o vuit, la teva també, els de Pont també eren uns quants.
1: Sí, sí, sí.
2: En Cap de Vila també.
1: Tots. I bueno, hem anat quedant uns quants encara. Sí.
0: Com s'escollia el repertori de les cançons?
2: Això ho feia.
0: Hi ha algun criteri? Alguna manera d'escollir-les?
1: No, abans eren molt tradicionals. Seguíem doncs, el que teníem i sobretot quan fèiem concert de Pasqua i tal. Ara el concert de Pasqua des de la pandèmia l'hem bellugat perquè anem en funció de solista que canten els mongrins i llavors quan ella no té bolo és quan hem de posar-la. I bé, jo escolto una cançó i dic, ui, aquesta cançó m'agrada. I intento buscar partitures i tal. De fet, haig de dir que no m'han posat mai cap pega. Mai cap pega.
2: Sempre rondinem, però acabem fent-la.
1: No, perquè diuen, vols dir, això és molt difícil. I jo dic, no, dic, ja la tenim. I ja està. I la veritat és que en el repertori han de ser cançons que diguin alguna cosa. Cançons planes no m'aporten res, i si el director o els cantaires no els hi aporta res, no poden transmetre.
0: Clar, si no senten res, no? Perquè part, suposo, de la música és aquest sentiment, no? El cor, aquesta emoció que surt de dins. No?
1: Exacte, sí, i això és el que intento doncs, en el repertori buscar.
0: Hi ha alguna cançó que no hagi sortit? Allò de dir, és que mira, que hi posem ganes, però...
1: No, que ens hagi costat, sí.
0: Hagi costat, sí.
1: Ens hagi costat, sí.
0: Que se us hagi resistit, cap.
1: No, de moment no.
0: Perquè de repertori estem parlant de música catalana, castellana, internacional o només catalana?
2: Miquel, que m'ha arribat a fer Queen.
0: Ah, val.
1: Sí, sí, sí.
0: Són paraules majors.
2: Sí,
0: ja.
2: Sí.
1: I aquesta és una de les que ens va costar més.
0: Quina és la de Queen? Quina vau fer?
1: Bohemian Rhapsody. Sí.
0: La que dura 7 o 8 minuts.
2: No és tota, només al principi, però l'hem feta, eh?
1: Sí,
2: i Toto, també, Àfrica.
0: Toto, sí. Aquesta és molt xula.
2: És molt xula, molt divertida de cantar.
1: Aquesta és una anècdota molt divertida que en el grup que tenim de WhatsApp doncs els hi vaig posar un enllaç d'aquesta cançó. Els hi vaig dir, mireu la propera que farem. I jo ni pensaments a fer-la. I llavors diuen, ala, què t'has passat? No, és broma. Aquesta.
0: Oh. Que és molt maca.
1: I llavors vaig començar a remenar, dic, per què no? Vaig començar a remenar, a trobar la partitura, allò que tots els astres... I dic, ja està. I sí, l'hem feta. Fa dos anys que la fem, però a més amb coreografia, així amb els trons i els llamps i l'aigua i la pluja. Uah, espectacular.
0: És fàcil trobar les partitures?
1: No. Per això, que aquesta la vaig trobar, em va venir, a quatre veus i tot. Vull dir, una cosa que dius, i el piano, dic, Això és una, un senyal.
0: És un senyal de que l'hem de fer,
2: sí.
0: No? L'hem de fer.
1: Sí.
0: Segur que també hi ha hagut moments inoblidables, no? Si haguéssiu de triar poder, doncs, un concert o un viatge o una anècdota que us hagi quedat gravada en el cor.
2: Mira, jo recordo que cantant amb la coral, quan formàvem part dels cors de Claver, una vegada es va anar a cantar al Palau Sant Jordi. Va ser un moviment molt gran, perquè era tot el Sant Jordi amb tot ple de corals i a baix, doncs, una persona dirigint. Musicalment no sé com va sonar, perquè és molt difícil que sonés bé, però veure tot aquell muntatge, dius, mare de Déu, què és això, també? I bueno, ho recordo amb especial estimació, diguem, sí.
1: Uh-huh. I recordo que també anàvem a cantar a la plaça Catalunya,
2: sí,
1: que organitzava el Quartet Anglès abans, uh-huh, quan eren, si parlant ja... Potser no havies nascut.
0: Depèn l'any, no.
2: No ho recordo.
1: Per això, que fa molts anys...
0: Quin
1: però
0: any,
1: érem...
0: quin any?
1: Ja fa... jo, és que era els començaments, els 70,
2: no sé, no, 70
1: 80 poc. Màxim.
0: No hi era.
1: Per això. I bé, així concerts... Mira, jo intento... hi ha una anècdota que no sé si l'he explicat mai.
0: Va,
1: és molt personal. Explica-la.
0: Ara que no ens sent ningú, que estem entre família.
1: En els concerts, quan algú de la família es traspassa, o, doncs intento aquell concert proper, doncs, dedicar-li alguna cançó. Mm. I es va morir la tieta Maria, mm-hmm, i estava en el cotxe, jo, és que això és molt fort, eh? I dies abans del concert, i pensava, bueno, a veure, quina cançó. I us ho creureu? Se'm va engegar la ràdio sola del cotxe, mm-hmm, i em va posar Llàgrimes al cel.
0: Oh, la... Tears in Heaven, d'Eric,
1: sí,
0: Clapton, no?
1: Sí.
2: També
1: dic,
2: la
1: ja està. Però és que va ser molt, molt fort, perquè el cotxe estava amb el motor, però amb la ràdio apagada. Mm. Se'm va engegar sola i em va posar aquesta cançó. Dic, ja està. Ja sé quina vull.
2: Aquesta toca.
1: Ja sé quina vull. Això no ho està massa gent, eh?
0: Doncs, bueno, és una prova de que al final, quan formes part d'un col·lectiu, d'un grup, una entitat, ja sigui esportiva, de coral, mm, o el que sigui, vius coses que mai t'haguessis pensat viure,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I al final, doncs, forma part una mica del creixement personal també de cadascú, no? Són records que al final no t'ho traurà ningú i mira,
1: sí,
0: això que t'endús, no?
1: Sí.
0: Hem parlat una mica d'anècdotes, de bons records, però amb 50 anys també hi ha moments poder una mica més així de fluixera. Ha passat algun tipus de crisi la coral o no?
2: Bé, en el temps de la pandèmia vam patir, perquè, clar, no podíem assajar, no podíem fer concerts i ens trobàvem a faltar, la veritat és aquesta. Allò que passa també per les xarxes, comencen a sortir aquells vídeos motivacionals que veies finestretes, fem això. No hi havia tot, ja no sortia. amb el retras no podíem.
0: No vau intentar fer la del duo dinàmic o del Resistiré, que va ser l'himne de la pandèmia? No.
1: No
0: ho vau intentar.
1: Era,
0: no?
1: Com teníem com un... Sí. Volíem passar, que passés. I almenys la sensació meva, no? Que passés i a veure quan passarà.
2: I vam fer un concert amb mascaretes especials.
1: Sí,
2: les
1: sí,
2: tenim
1: sí,
2: encara, unes mascaretes especials.
1: Amb la clau de sol al costat.
2: Amb una clau de sol, sí, que anaven,
0: sí,
2: obertes d'aquí sota. I,
0: sí, sí.
2: I, clar,
1: clar, perquè és que quan respires necessites aire i allò te'l tapava. Sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí. Vam arribar a fer el concert.
1: Sí.
2: Les ganes que teníem de fer-ho tots.
1: I vaig llegir una vegada una cosa molt interessant, que diu que quan... hi ha un cor cantant, hi ha un moment que els cors òrgans,
0: sí, sí,
1: van alhora,
2: sí,
1: van tots alhora. Vull dir, això és espectacular, perquè no passa massa.
0: Seria com el metrònom, es diu?
1: Sí, el metrònom.
0: Seria com una mica el metrònom?
1: Sí, sí, sí. Però curiós, eh?
0: Ja.
1: Fins a quin punt pot arribar a afectar-nos físicament,
0: mm-hmm,
1: cantar. Cantar és una teràpia.
0: Sí, ja ho diuen. Sí. En qui encanta, su mal espanta.
1: Pues, doncs no? Sí.
0: I així alliberes sí. una mica tot plegat.
2: I si a més cantes ben acompanyat, doncs encara millor.
0: Doncs ja, ja està. Però no heu vist perillar mai l'existència de la coral?
1: A veure, quan tens ja un grup fixat i et diuen, bueno, jo plego, jo, dius, bueno, si fóssim 40, dius... Mm. Però quan no són masses i algú et plega, pel que sigui, llavors, clar, tot suma. I en aquest moment, però bueno, és, ja amb el temps, amb els anys, vas pensant que bueno, això ha de tirar endavant i t'has d'adaptar a les circumstàncies. Sí. Si són menys, són menys. Si fem a dues veus, ja està, no passa res.
2: A poc a poquet hem anat agafant noves incorporacions sí. de gent que ha vingut als concerts i els hi ha fet gràcia, i, bueno, i ara en tenim diversos i que fan molt bé. La veritat sí. és que ho fan molt bé.
0: Anem a l'actualitat perquè en breu sereu els pregoners a donar el tret de sortida a Sant Domingo. Un any tan assenyalat com és aquest que esteu de celebració del 50è aniversari. Què suposa o què significa exactament per vosaltres fer aquest pregó?
2: Ja em mira a mi la Glòria.
0: Perquè ets el que estàs escrivint el pregó,
2: sí.
0: no?
2: Sí. No, home, molta responsabilitat. És obre les festes, les nostres festes. I dius, vols quedar bé davant de tothom i vols que tothom sigui alegre, que no criticar ningú, no... Bueno, no sé, és molta responsabilitat sobre la meva...
0: Perquè l'època de festa major, per una coral com la vostra, segurament per les altres que hi ha al municipi, també serà com una època significativa,
2: sí.
0: no? Però era obligat... Fèieu concert de festa major o no? És a dir, la festa major era una data que estava marcada en el calendari de que s'havia de fer cantada, sí o sí?
2: En el nostre cas, no. A veure, nosaltres per la festa major sempre hem acostumat a cantar la missa. La missa pontifical i
1: l'ofici. L'ofici de festa major, sí.
2: Sí. Tradicionalment sempre l'hem cantat. Aquest any no sé com va.
1: Sí, també.
2: Però fora d'això no teníem cap altre, cap acte. Si, per exemple, doncs, que el cos de gospel acostumen a fer un acte, un concert, llars d'amistat, no ho sé, però també tenen la seva data. Nosaltres acostumem a tenir unes dates concretes, que és el concert de Nadal i el concert, diguem, de Pasqua, que ara puja i baixa. I el que surti alguna cosa més. Però per la festa major concretament no és la nostra.
1: A la missa, col·laborem sí, a la missa, sí. amb l'ofici.
0: I com serà el pregó?
2: El pregó Joan. Com serà?
1: Jo no sé res, eh?
0: No?
1: No
2: estem...
0: Ho mantens allò en secret, diguem?
2: No,
0: l'estàs cuinant tu allò...
2: Sí, jo podria apuntar de que va cap a Argentona i cap a la música. O sigui, Argentona sempre ha tingut molt bons músics, hi ha molta gent aquí, molts músics aquí a Argentona que viuen de la música, i fins i tot hi ha cançons dedicades a Argentona. Nosaltres mateixos vam, gràcies a Déu, en el Pere González vam poder col·laborar amb la suite poemàtica d'Argentona, sí. que va escriure el
1: Josep
2: Lladó, i la va musicar en Pere González, i que s'ha fet diverses vegades aquí a la sala i a altres llocs. Sí, a altres llocs també.
1: Sí. Vam fer a Sant Vicenç de Montalt.
2: Sí. I vam demanar la col·laboració de tothom, i tothom del poble s'hi doncs, va afegir, que va sortir molt xulo. Pues, no sé si puc dir-ho o no. No.
0: Sembla que no.
2: Però hi va, diguem, i doncs, el que et deia, doncs, que va relacionat amb la música.
0: Va.
2: Que la festa major té la seva música, tenen els diables, tenen els tabals dels grallers... Habaneres, a la festa major ha d'haver-hi música, i nosaltres a la nostra manera també col·laborem amb aquesta música, però la festa major és música, i amb això, amb la música és rialla, és riure, és festa, és jarana, a la garrinada també és música, hi ha música tot arreu, o sigui, cada dia hi haurà música, i això és el que volem agrair i volem sentir.
0: com va ser que us van proposar ser els pregoners o com va ser aquesta proposta?
2: Sí, sabem que hi havia altres propostes, però bueno, sembla que va sortir per votació i nosaltres, que feia 50 anys, sí, era potser una data més rodona que les altres propostes i, bueno, i nosaltres agraïts.
1: Sí, tant, la veritat és que...
0: No us ho esperàveu, eh?
1: No, gens. No. I agrair a l'Ajuntament, sí, que ens hagi proposat, perquè és un repte.
2: Sí.
1: I estem molt, molt, molt contents, la veritat, molt il·lusionats.
0: Per tant, fareu el pregó
1: i
0: hi haurà sorpreses que sí, no podem explicar, però sí, és un dia...
2: És senyalat, és per venir a veure-ho.
0: Per venir a veure i per gaudir i celebrar amb vosaltres aquest aniversari,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte. Sí.
0: En quin moment es troba o quina salut té actualment la coral? Glòria.
1: Bé, doncs jo estic molt contenta, la veritat, perquè estem en un moment com d'eufòria. Tenim els concerts que ens canten unes nenes petites de 3 a 7 anys.
0: Tenim masia, doncs, no?
1: Sí, sí, sí. Són la meva neta, filla de la Irene, vull dir, la neta de la Núria, vull dir, ja ho esperen. És que ho fan amb tanta il·lusió que ja ho esperen. I ja les veus que sí, amb aquell repòs que esperen quan els hi toca, el que han de fer, la il·lusió que li posen. La veritat que estic molt, molt il·lusionada. I bé, els reptes que ens proposem, doncs endavant, anem fent, sí, també.
0: Com us veieu d'aquí 50 anys?
1: Bé,
2: calvos.
1: No,
2: bueno,
1: crec que...
0: 25, va. Anava a dir amb canes, però és igual.
2: Bueno, no, jo ja tinc, ja
0: tu
2: ho saps.
0: Tu i jo anem sobrats, sí, això.
1: Bueno, 25, no ho sabem.
2: Mira, sempre he pensat que la veu és un muscle, o no sé com dir-ho, que no envelleix gaire. Sí que costa, a vegades, el tema de respiracions i tot això, però es pot conservar molt bé, o sigui, tenim... La Lourdes, que quants anys té? 80?
1: Sí, llargs, 88...
2: I encara s'atreveix a venir amb cadira de rodes, i així, però bé, i fa el que pot, i tothom és benvingut. I el que es fa amb il·lusió funciona.
1: Sí, constància i ganes. Sí. Perquè si no, si això ja no es té, doncs... Ja hi ha altres coses.
0: Quins dies assageu?
1: Els dijous.
0: Els dijous.
1: A 8:45.
0: Cada setmana.
1: Sí. Menys quan algun dia ha caigut una pluja d'aquestes. Sí. Tant. Però bueno, sí, normalment els dijous... ara ho estem fent a l'església perquè ens queda poquet ja per festa major, però ho fem al Saló de Pedra. Va. Saló de Pedra, 8:45, els dijous.
0: Sí. A 8:45,
1: sí,
0: dius, i que s'ageu una hora aproximadament.
2: 2 hores normalment, fins 2 a 2:15, màxim, sí.
1: Màxim, sí.
0: I sopar abans o després?
1: Jo abans.
0: Abans.
2: Jo després.
1: Sí, perquè si no aquelles hores ja no.
0: Com veieu actualment el món de les corals?
2: Difícil, perquè s'estava jugant en un moment molt digital. Les corals, ja ho veus tu, cada vegada n'hi ha menys, el que són les entitats aquestes, les federacions, hi havia el FASEC i la Federació de Cors de Claver, estan bastant estàtiques. No ho sé, aquí suposo que la coral Llaç d'Amistat, que és la més propera que tenim aquí, també deu passar més o menys el mateix. Són poqueta gent, pocs actes, molt d'esforç entre els assajos i així, però no sé, a veure com anirà tot. De fet, trobo curiós que el que deia abans, el món digital, cada vegada veus més interès en els musicals, per exemple, teatre, musical...
1: Sí, sí, és com unes modes.
2: Sí.
1: Sí. I llavors, clar, el tema coral en si, bueno...
2: Hi ha qui pensa que és avorrit perquè estàs molt estàtic allà, només la cançó. Hi ha qui pensa que és més divertit, més dinàmic fer això dels musicals que estan bellugant-se, no ho sé. Potser ens menjaran, no ho sé. però jo m'ho passo
1: bueno,
2: bé.
1: Però alguna cosa fem, d'així de sí, coreografia. Sí.
0: Però seria com una bona escola per a aquells que vulguin començar o iniciar-se
1: sí,
0: en el món de,
1: sí, sí,
0: de la música sí, o tant, la interpretació, eh? Vull dir que al final...
1: Sí, sí, totalment, perquè també t'ajuda a treballar en grup, perquè és molt important. Tot plegat, cada persona té la seva importància. Mm-hmm. No és com estar sol i llavors doncs, això fa que ens ajudem tots plegats i que no, bueno, entre tots ho fem tot.
2: I que com a inici doncs, et coneixes el teu cos, coneixes la respiració, clar, que això, si vols dedicar-t'hi, és importantíssim.
1: Mm-hmm. Sí. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Vinga, doncs el pregó serà el dia
2: 2,
0: el dia 2,
1: el diumenge dia 2.
0: Diumenge dia 2
1: a les 9 del vespre.
0: 9 del vespre, sí. Pregó, sorpreses, mm-hmm, per tant, i on, sí, on es farà?
2: Aquí el a la casa Puig i Cadafalch.
0: A la casa Puig, no, no, al balconet.
2: Al balconet.
1: Sí. Serà un acte curtet, vull dir sí, que la gent no es pensi que oi, que no, avorrit. No, no, no. Passarà molt ràpid sí, i serà curtet.
0: Però només hi sortirà en Joan o sortireu tots? Sorpresa.
1: Sorpresa.
0: Molt bé. No sé si voleu afegir alguna cosa més. Convidar tothom que vingui,
2: sí,
0: no?
2: Sí, això sempre.
0: A recolzar-vos, a celebrar amb vosaltres aquests 50 anys.
2: I que si tothom, si algú té, diu, com deies tu, no canto ni sota la dutxa, sí, no pateixis, jo tampoc.
0: Per cert, escolta, ara que em ve així al cap i he vist la portada d'aquest disc que vau enregistrar el sí, 76,
2: sí,
0: teniu moltes imatges. Alguna exposició d'imatges d'aquestes, què?
2: L'hauríem de recollir, perquè sabem que molta gent té fotos i hauríem de fer un recopilatori. Potser més endavant...
0: No... Seria xulo, no?
1: Sí,
0: veure...
1: sí. I penjar-ho a sí, internet. No tant una exposició física,
2: sí,
1: sinó una exposició doncs, virtual.
0: Sí,
1: penjar-la que tothom la pugui veure.
0: Instagram, com ho porteu
2: sí,
0: això?
2: Sí. Pues, no està malament. No tenim ni Instagram nosaltres. I havíem tingut una pàgina web, però se'ns va morir.
1: Bueno, però la qüestió és fer sí, el muntatge i després ja...
0: Molt bé, molt bé.
1: Ja veurem.
0: Glòria, Joan, moltes gràcies per venir.
2: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Aquest Sant Domingo.
1: Molt bé, gràcies.
0: La propera. Gràcies. Per molts anys.
2: Gràcies. Adéu. Gràcies.

0: Diré quan et trobi on voldràs anar.
1: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. 104.6. Som la teva ràdio.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. 104.6. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

0: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio, Ràdio Argentona. 104.6. Som la teva ràdio.
1: Repicat, el podcast pel català de Ràdio Argentona, amb Xavier Peguera.
2: Bon dia, oients de Ràdio Argentona i internautes que us aixoplugueu de les calors escoltant aquest 16è repicat de la quarta temporada. El periodista Kilian Servià, en el programa Sense Fronteres de Catalunya Ràdio del dia 20 de juny, va entrevistar la Nihan Yildiz, una noia que ha complert el seu somni de viure en català. Escoltem-me.
3: Estàs explicant el meu somni.
4: Aquest és el teu somni?
3: Sí.
4: Tu també has somiat això?
3: Doncs sí.
4: Tu has somiat que no eres catalana?
3: La brigada de Fem Sant Vicent... Bé, de fet, no sóc catalana.
4: Ah, no ets catalana. I tenies el somni de ser catalana?
3: Sí, i de viure aquí, no? A Catalunya.
4: D'on ets tu?
3: Jo sóc d'Istanbul, de Turquia.
4: Istanbul. Per què? Per què? Què dius?
3: Que estàs explicant el meu somni.
4: Aquest és el teu somni?
3: Sí.
4: Tu també has somiat això?
3: Doncs sí.
4: Tu has somiat que no eres catalana?
3: Bé, de fet, no sóc catalana.
4: Ah, no ets catalana. Catalana?
3: Sí, i de viure aquí, no? A Catalunya.
4: D'on ets tu?
3: Jo sóc d'Istanbul, de Turquia.
4: Istanbul. Per què? Per què volies ser catalana?
3: Doncs perquè la primera vegada que vaig venir aquí a Barcelona, l'any 2009, tenia 19 anys.
4: Sí.
3: I em vaig quedar impressionada.
4: Per enamorada?
3: Ciutat, enamorada per aquesta cultura, aquesta llengua. Fa 4 anys vaig traslladar-me a Madrid.
4: Vas anar a Madrid?
3: Sí, a Madrid.
4: I què ha passat a Madrid?
3: Bueno,
4: Madrid és una ciutat gran.
3: A Madrid va passar que jo vaig anar a Madrid pensant que tornaria a Catalunya. Fa 2 anys, gairebé 3, vaig apuntar-me a classes de català de la Generalitat a Madrid. No? Jo ara, fa poc, fa 2 mesos que visc aquí a Barcelona.
4: Només 2 mesos?
3: Només 2 mesos. I vaig deixar la meva feina, que era una bastant bona feina.
4: La que tenies a Madrid?
3: Sí, per venir aquí, perquè ja no podia més. O sigui, jo volia parlar català, jo volia viure aquí, a Catalunya. I, bueno, ara estic realitzant el meu somni, no?
4: Fas uns ulls d'això, d'haver realitzat el somni.
5: Tu estàs a Madrid pensant constantment de venir aquí. Tu estaves a Istanbul pensant venir aquí.
3: Sí, sí.
5: És que és un amor poderosíssim.
3: De fet, quan vivia a Istanbul, jo veia sèries de TV3, no? Plats Bruts, Merlí, bé, telenovel·les també, no? Vent del Pla, La Riera, tot. O sigui, Caçadors de bolets, El Foraster, tot tipus de contingut. Perquè, clar, jo no tenia ningú amb qui parlar, amb qui practicar. A Madrid tampoc. Jo vull viure aquí i jo vull sentir-me d'aquí. I per poder integrar-me, tenir amics i, no sé, dir un bon dia al forn, no? Al supermercat, on sigui, amb els veïns, tenir una vida així. No sé, és molt important, no? Aquest idioma. I sóc traductora.
4: Ah, aquest és el teu ofici, és aquest?
3: Sí, un altre somni meu és...
4: Aviat tu els somnis els fas realitat,
3: sí.
4: Per tant, digue'l, que segur que passarà.
3: Poder traduir Tirant-lo blanc en turc.
4: Ostres, això són paraules gruixudes, eh?
3: Sí, sí, ho sé. I no sé com, però encara no existeix una versió en turc. És increïble, perquè el llibre, que són, crec que 976 pàgines, passa molt, o sigui, Constantinoble, els turcs com a enemic, tal, però encara no tenim una versió en turc. Llavors...
4: Hi posaràs?
3: Sí.
2: Benvinguda, Nihan. És un plaer que estiguis entre nosaltres. L'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que anualment aplega les 50 dades que considera més rellevants sobre la salut del català, aquest any alerta que només el 19,7% de la població de Catalunya fa servir el català quan s'adreça a una persona que no coneix o que creu que és originària d'un altre país. Tot i això, el català manté el seu valor social. I una enquesta elaborada pel Gabinet Estadístic GESOP el juliol de 2025 per encàrrec de plataforma indica que el 88,7% considera que aprendre català pot donar més oportunitats laborals, culturals i de millora personal als infants d'origen immigrant. És per això que el 73,8% de la població està d'acord que cal reforçar l'ensenyament del català als immigrants. Plataforma per la Llengua considera que, malgrat la situació d'emergència lingüística, el català continua disposant de recursos i espais de creixement que poden contribuir a revertir la tendència actual. La societat ha pres consciència de la situació d'emergència en què es troba la nostra llengua, ha dit el president de l'entitat, Òscar Escudé, que ha destacat que, en conseqüència, l'interès mediàtic sobre la qüestió ha augmentat notablement. Ara falta que aquesta presa de consciència es transformi en accions per capgirar la situació. A l'aparador de la llibreria Arenes podeu trobar la panera que han preparat per sortejar el dia de l'acte central del Correllengua, el 31 de juliol. Hi podeu trobar dos llibres d'en Josep Maria Espinàs, El nen de la plaça Ballot i Una vida articulada. Tres exemplars de la geografia literària dels països catalans que va compilar en Llorenç Soldevila. I el llibre de les cançons perdudes d'en Xesco Boix, de la Carla Aledo i la Maria Mora. En Josep Serra ens ha cedit una obra gràfica pensada especialment per l'ocasió. Els diners recollits finançaran el Correllengua i també per a cobrir despeses de l'obra literària del projecte Veus del Record, que podrem gaudir dins del Festival Sense Portes a principis d'octubre, produït pel Centre d'Estudis Argentonins amb donacions de vilatans i els que recull la cal amb la rifa. Podeu demanar butlletes a la llibreria Arenes i als organitzadors us oferirem les darreres butlletes el mateix dia a la plaça de Vendre. I per aquells que no tinguin sort de guanyar la panera i l'obra plàstica, no patiu. A la plaça de Vendre, el dia de l'acte central, posarem una parada amb exemplars dels llibres de la panera i els podreu comprar. Heu de saber que els diners de la venda dels volums de la geografia literària d'en Llorenç Soldevila, que compreu, serviran per editar el darrer volum, La geografia literària de l'Alguer, Catalunya Nord i la Franja de Ponent.

A l'OSA, el duo format per les barcelonines Irene Romo i Julieta Vidal ha guanyat 3 guardons dels Premis Enderroc d'aquest any. Millor disc folk tant per al públic com per a la crítica i per El primer cant del matí i millor artista revelació de l'any. Les podrem escoltar en directe a la Festa Major al concert que faran a l'escenari de Cal Guardià. Avui us deixem amb la cançó Sota de l'Om. Bon cap de setmana i fins al proper i darrer programa de la temporada.

0: Hem portat amb nosaltres el llibre Quan jo anava a estudi, d'en Joan Amades, que va escriure el costumari català i, per tant, en sap molt de folclore català. I a sobre diu Quan jo anava a estudi, com nosaltres, que estudiem música. Molt bé, la torno a fer.
1: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio, Ràdio Argentona. Cremem la nit. Refresca't amb nosaltres, Ràdio Argentona, 104.6.
2: Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: Amb l'arribada del bon temps i la calor, molts aprofitem per posar un bon llibre a la bossa de la platja o la piscina per llegir a la fresca. I és que el Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell ja ens ha preparat la feina per aquest estiu. Torna a la tardor literària, a la nostra vila, que ja arriba a la seva 27a edició i ho fa escalfant motors amb el 8è curs de lectures contemporànies. Per conèixer tots els detalls d'aquestes propostes i anar fent boca avui, tenim amb nosaltres aquí a l'estudi de la ràdio l'Emília Illamola. Emília, bon dia.
1: Hola, bon dia, Miquel.
0: Com estàs?
1: Mira, bé, aquí dintre això ja sembla la primavera, eh? Felicitats.
0: Gràcies. gràcies. Anem a parlar de llibres, no?
1: Sí, dels quatre llibres que el grup que prepara la tardor literària del Centre d'Estudis, doncs hem escollit per tenir els seus autors en aquí i saber més. Ara us podré fer 5 cèntims de què van els llibres, no gaire, perquè els llibres ja s'han demanat a la biblioteca, ja estan en procés de venir, jo crec que abans de les vacances ja els podreu anar a buscar, a demanar.
0: Heu sigut molt matiners, no? O no? Ho dic perquè anys enrere poder aquestes alçades encara no ho sabíem.
1: Home, la intenció és tenir-ho ara, a finals de maig, primers de juny, per també donar la possibilitat a que els alumnes dels últims cursos de l'institut puguin llegir-los, s'hi puguin interessar i després puguin venir a l'octubre a veure els autors i a parlar, doncs, no sé, a interessar-se per la història que han escrit. Per tant, si altres anys ens hem retrasat més, ha sigut per qüestions tècniques més aviat, no? Perquè hi ha tota una feina al darrere que no es veu, que primer és triar entre tots els llibres que van sortint, però també de tots els que ja hi ha, trobar autors i autores noves, frescos, joves i no tan joves, per poder oferir, no? Tu mateix ja has dit que estem en aquesta tardor, doncs, que comença amb el, diguem, amb el segle, i clar, cada vegada ens agrada no repetir i cada vegada doncs ens hi hem de mirar més, hi hem de buscar més, no?
0: Com valoreu el fet que l'alumnat de l'institut faci aquestes lectures i després venen a les xerrades?
1: Alguna vegada. Per nosaltres és molt important, però no hem aconseguit que vinguin més, no? Que vinguin més i que participin més. I ens agradaria. I, doncs, sí.
0: Això pot ser perquè les lectures no acaben d'enganxar a aquest tipus de públic o...
1: És possible, o també és possible perquè també vagin sobrecarregats i que ja doncs estiguin cansats de recomanacions, perquè això també passa en un cert moment de la vida i en aquestes edats. I clar, la nostra proposta doncs és àmplia i voldríem que arribés amb ells també i que fos bona acollida, ben acollida, però sí que venen alguns alumnes, però no tants com voldríem.
0: Ara desgranarem breument els llibres d'aquesta, les quatre propostes de la tardor literària. Recordo anys enrere que sí que havíeu aconseguit que entre els quatre tinguessin una línia editorial, que tinguessin una mateixa temàtica. En l'edició d'aquest any va per aquí, heu aconseguit això o no era l'objectiu? Quin tipus de propostes hi trobarem?
1: Són quatre propostes bastant diferents, de temàtica bastant diferent. I això també és un avantatge, perquè així, doncs, depèn dels gustos de cadascú, doncs, no sé, pots d'alguna manera il·lusionar o enganxar més gent, no? Per tant, sí, de vegades doncs anem en un sentit i de vegades en un altre. I aquest any tenim quatre novel·les completament diferents.
0: Doncs, si et sembla, anem a pams.
1: Sí.
0: Amb els quatre llibres seleccionats per aquesta tardor, que es comentaran, recordo, els dimecres.
1: Sí, els dimecres a les 7 de la tarda a la biblioteca d'Argentona. No? Mm-hmm.
0: Els dimecres d'octubre.
1: Exacte. El primer és el dia 7 i comencem amb Parra, no? Del Joan Ametller, que en aquest llibre l'autor desenvolupa una trama a l'entorn d'uns fets que van ocórrer a Mataró, no? Uns fets que a més, no s'han esclarit. I potser per això és tan atractiva aquesta novel·la, no? Que podríem qualificar de policíaca o negra, però que va més enllà, no? Perquè ens ofereix, és a dir, ens ofereix una resposta, encara que sigui de ficció, no? Jo recordo que aquesta, que l'he llegida perquè fa doncs un parell o tres d'anys, si no recordo malament que ha sortit, que m'ho he passat molt bé, no?
0: Per tant, divertida, eh?
1: Sí, bueno, amb una potent crítica i una ironia, doncs, bueno, del nostre entorn, no? I clar, com que és un entorn molt proper...
0: Que coneixes, no?
1: Bueno, molt proper, doncs dius, ui...
0: Quin vincle té Joan Ametller amb Mataró?
1: Bueno, és de Mataró, el Joan
0: Ametller. Ell és de Mataró, eh?
1: Sí. Sí. Després, el dia 14, també a les 7 de la tarda, tindrem la Montse Elbets, que ens parlarà de Només terra, Només pluja, Només fang, que és el Premi Llibreter del 2025, i que doncs, és una novel·la doncs, on la protagonista toca fons d'una manera molt dura, molt bèstia. No? La novel·la transcorre en un fons rural, podria ser qualsevol poble interior de la comarca, però no s'especifica, en una casa anomenada Cala Viuda, no? A les afores d'aquest poble on no s'hi acosta a ningú. I aquí arriba, doncs, al començament de la novel·la, la Maria, no? Mig morta, mig viva, sense saber si es podrà refer.
0: Suposo que també és un orgull poder portar autors amb aquest reconeixement, no?
1: Sí.
0: Per exemple, deies que aquesta novel·la ha rebut el Premi Llibreter 2025.
1: Sí.
0: Per tant, doncs, tenim autors i novel·les de pes.
1: Sí. Home, la veritat és que ens hi esforcem a l'hora d'escollir. Després, els lectors podran dir la seva opinió, no? Tota la gent que digui, ui, aquest m'ha agradat més, aquest no m'ha agradat tant, aquest... Però nosaltres, aquest equip, aquest grup que formem, el grup de lletres del Centre d'Estudis, ens esforcem en escollir el millor i sobretot en no repetir autors, que la veritat és que sí que anem al llarg de tots aquests anys n'hem repetit alguns, però molt pocs. No? Per tant, sobretot donar veu a noves veus, justament, no? A noves maneres d'escriure, d'enfocar temes actuals, temes més profuns, com és el cas d'aquest, de només terra, només pluja, només fang, no? I temes més, diguem, més narratius, no?
0: El 21 d'octubre canviem totalment de registre,
1: sí,
0: i viatgem en el temps amb en Jordi Nogués i Terres de Frontera.
1: Exacte.
0: És una història ambientada al segle IX.
1: Sí.
0: Com conviuen gèneres tan diversos com la història medieval i la narrativa contemporània en aquest cicle?
1: Doncs jo crec que pot conviure molt bé, perquè també ens parla d'un moment, suposo... Jo aquesta és l'única que no he llegit, eh? I no t'ho puc dir de fons, no? Però crec que també és bo veure que hi han hagut moments, encara que estiguin ficcionats de la història, o moments de transició molt durs, no? Perquè passen el moment en què hi ha tota una sèrie, doncs, bueno, camperols, no? Perquè m'imagino que en aquell moment doncs, estaven en els monestirs, els que hi havien, després els que formaven part doncs, dels soldats, de l'exèrcit, el que fos del senyor, i després doncs, bueno, la gran majoria devien ser camperols i alguns artesans. No? Per tant, es troben en el moment... Aquesta zona és a la Vall del Lord, que actualment forma part del Solsonès, i es veuen abocats, és a dir, el seu senyor, el senyor feudal que hi deu haver allà, els posa doncs, entre l'espasa i la paret, més ben dit.
0: Sí, sí.
1: Diu, on pagueu un delme que és molt cruel i abusiu, o us n'aneu d'aquí, d'aquestes terres, i aleshores només tenen l'opció d'anar cap a unes terres que estan entre aquestes terres que es diuen terres de ningú, no? Que són molt perilloses, que estan entre el que diríem la marca hispànica, que havia retrocedit fins aquí dalt, i l'Àndalus, no? Aleshores, és clar, tenim aquí una trama d'un moment també molt convuls, molt difícil, i jo crec, doncs, que també aprendrem amb aquesta lectura moltes coses d'aquell moment, perquè estic segura que el Jordi Nogués, quan agafa aquest tema, s'ha documentat molt.
0: Sí, sí, tant.
1: Per tant, en sabrà un munt i sabrem coses de la nostra història que, bueno, que desconeixem, no? Perquè l'època medieval, que la tenim, per altra banda, idealitzada, devia ser una època molt dura, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Bé, segurament ens donarà un punt de vista diferent a el que hem pogut veure una mica amb els llibres d'història, no?
1: Sí.
0: I veure una realitat diferent, que serà molt interessant parlar amb el mateix Jordi, que sempre els autors quan venen donen un punt de vista diferent. No?
1: Clar, sí, sí, sí, sí. I també, és a dir, per parlar d'una època, imagina't, és que jo a mi em sembla que d'aquesta època no n'he llegit mai cap, no? De més tard sí que n'he llegit, no? Mm-hmm. Però d'aquesta època, no ho sé, potser m'hauria d'anar al Cercamón, del Racionero, ves que et dic, i tampoc és ben bé aquí, em sembla que és una mica més tard, si no recordo malament. Per tant, la veritat és que no n'hi ha gaires de llibres d'aquests.
0: Sí, sí. Vinga, doncs molt interessant, el 21 d'octubre, i per cloure aquest vuitè curs, no? El 28
1: sí.
0: d'octubre tindrem a la Montse
1: Barderi, sí.
0: Barderi amb la memòria de l'aigua, una
1: sí.
0: crònica colpidora que va sobre tres generacions de dones.
1: Sí, sí, sí, sí. És com una... ens presenta com aquesta genealogia femenina, no? Que comença amb la Clemència, que és l'àvia, que neix a finals del segle XIX a les terres, diguem, de secà també, i terres de conreu. I després, ella... d'alguna manera és d'aquestes persones que forma part d'aquesta diàspora, doncs, que primers del segle XX ve cap a la part industrialitzada, no? O quan s'industrialitza, doncs, Catalunya, no? I aleshores també vivim aquesta època del pas del camp a la indústria, el pas del camp a la ciutat, no? Uh-huh. I després tenim la Rosalia, que és la filla de la Clemència i la mare de la Núria, que és la protagonista, que viu tot aquest procés d'industrialització. I, clar, quan arribem a la Núria, que ja pràcticament seria, doncs, dels nostres dies o d'una mica més enrere, doncs, que és la filla i la neta, que és una lluitadora que aconsegueix tenir una formació, llibertat sexual i un amor que no van tenir ni la seva mare ni la seva àvia. Per tant, és un llibre, potser és una mica més llarg que els altres, perquè té, si no recordo malament, sinó 300, quasi 300 pàgines, però també ens explica molt l'evolució que ha tingut, que hem tingut les dones, i que ara sembla que, no ho sé, que tot el que hagi passat ho vulguem oblidar, i no, s'ha de recordar, no? Perquè per les dones, jo no dic també que els homes, no? Però ha escrit, doncs, un centenar d'anys, una mica més enllà, una cronologia d'aquestes, doncs és bona, no? Per recordar una mica el paper de la dona.
0: Mm-hmm. On som avui gràcies a, no?
1: Sí, exacte.
0: A saber d'on venim.
1: Sí, exacte.
0: No?
1: A la lluita de tota una sèrie de dones que, bueno, en aquestes sembla que bastant anònimes, però que ens han dut fins aquí, mm-hmm. perquè no són dones, doncs, que hagin sobresortit, no? Han sobreviscut, però d'una forma com callada. En canvi, han anat deixant un rastre, una petja, no? Mm-hmm. Que ens ha dut fins aquí. I ens podem... que d'alguna manera... és bo també reconèixer-nos en elles.
0: Una situació que sembla que faci molt de temps i no fa tant, no?
1: No, no, no, és que no fa tant.
0: Vull dir que estem parlant segurament de les nostres àvies.
1: Bueno,
0: no? Una època de les nostres àvies.
1: És que és això, és que clar, jo crec que això connectarà molt amb moltes lectores i lectors, que bueno, sabem que moltes de les nostres àvies, potser la nostra no en particular, però moltes de les nostres amb prou feina sabien llegir i escriure. I és que estem parlant de no tants anys, vull dir, bueno, 100 anys o menys. I en canvi, i llavors les nostres mares, que van haver de treballar molt, que si unes amb el tèxtil, que si no les altres a la terra, però que a la terra tampoc se'ls hi tenien un paper perquè el pagès era el pagès. Però la dona, doncs, que sempre estava ajudant i fent feines, doncs la veritat és que estava, doncs, bueno, invisible.
0: Quatre propostes per anar fent lectura aquest estiu. Quina de les quatre presentaràs, Emília?
1: Mira, jo presentaré justament aquest de la Montse Barderi, La memòria de l'aigua, que és un llibre que també, doncs, no sé, m'ha arribat en aquest sentit, no? Que dius, bueno, doncs està molt bé fer aquesta cronologia, fer aquest recordatori, dir, a més és un premi, és un llibre que ha tingut premis també. Per tant, clar, no és un llibre que hagi sortit ara, sinó crec que va sortir, si no recordo malament, el 2019 o 2020, i aleshores, doncs, bueno, és un llibre que està reconegut i que molt llegit, però que a més doncs, ens aporta molt a la nostra societat, no?
0: Recordar que qui vulgui comprar-lo pot demanar a la llibreria
1: d'Argentona,
0: o bé demanar-los de préstec a la biblioteca, que si no els tenen ja els tindran en breu segurament.
1: Exactament. No? Tot això està en procés, no? Però si mentrestant doncs, els voleu demanar o igual doncs, ja els tenen, doncs ja ho sabeu. Ja teniu les lectures per anar fent feina.
0: Sí, sí. Bueno, tu ja n'has fet, de feina?
1: Sí.
0: Tu ja tens bona... Bueno, també és normal perquè si ha, no? Anar sí. Documentant-te i anar pensant què li podem preguntar, per exemple, a Montse Barderi,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Una mica com conduir aquestes xerrades. Vull dir que ja hem d'anar avançant temàtica,
1: sí,
0: no?
1: Sobretot quan tens a l'autor que et ve, lo important és que parli ell, no? És a dir, fer preguntes potser aparentment senzilles, però que vagi explicant, no, els motius del per què ha escrit aquest llibre, però sobretot tot el que ens pot dir de nou, que també no surt en el llibre, perquè quan s'escriu una novel·la hi ha moltes coses que s'han de deixar, perquè no s'hi pot posar tot. Per tant, aquestes coses que estan a l'entorn, un cop llegit, perquè clar, aquest club, pensem que la Tardor Literària és un club de lectura, quan encara pràcticament no hi havia clubs de lectura i que, bueno, que el Llorenç Soldevila doncs ens va, bueno, va proposar al Centre d'Estudis, va fer, per tant, és un club de lectura i en aquest sentit és molt interessant perquè pràcticament, si no tota, molta gent que ve a la presentació ja ha llegit el llibre, aleshores ja té preguntes concretes, ja té, no sé, ja s'ha fet la seva fantasia amb el llibre aquí en el cap, no? I això està molt bé.
0: I tant. Emília, moltes gràcies per venir a presentar-nos les quatre propostes de la Tardor Literària i aprofito per desitjar-te que tinguis un bon estiu, que busquis l'ombra. No. Perquè les altes temperatures per llegir també, no, costa una mica, no?
1: Sí, la veritat.
0: Buscar les hores aquelles més fresques poder per defugir de tanta calor.
1: Sí. Moltes gràcies, Miquel,
0: que
1: i també
0: molt bé.
1: Bon estiu.
0: Gràcies, igualment.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Ràdio Argentona.
3: Argentona. 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights ending alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riure's de la vida que morir vivint.

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota,

0: de migdia amb Òscar Fernández. L'any passat, l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. És menys de la meitat del que el mateix Estat va invertir a Madrid i el percentatge més baix des de l'any 2015, Joan Bota.
1: Són dades que el govern espanyol ha enviat aquest migdia als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés a aquesta emissora.
0: Més detalls, Pilar García.
2: Doncs dit d'una altra manera, la inversió de l'Estat a Catalunya va ser de menys de la meitat de l'aportació de l'economia catalana a l'espanyola. I si ho comparem amb Madrid, és a l'inrevés. Va rebre el 21% de tota la inversió quan el seu pes en l'economia espanyola està per sota.
0: És la notícia d'un dia marcat encara també per la ressaca de la llum verda que la justícia europea va donar ahir a amnistia als líders del procés.
1: El govern espanyol ha sortit avui a animar Carles Puigdemont a tornar, tot i el risc de ser detingut. Ha estat en boca del ministre de Transports, Òscar Puente, que en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya argumenta.
3: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara y que me detengan.
0: Mentre Junts per Catalunya troba miserables i frívoles aquestes paraules d'Òscar Puente.
1: És la resposta del secretari general del partit, Jordi Turull, que al matí de Catalunya Ràdio subratlla que els avenços en l'aplicació de l'amnistia no tornen a costar la seva formació al PSOE. Des d'Esquerra, Oriol Junqueras demana precisament recompondre la relació PSOE-Junts per esgotar la legislatura.
4: A veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert.
5: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar los presupuestos españoles.
0: A tot això, toc d'atenció de la Comissió Europea a Espanya per la corrupció política. Quines són els retrets, Brussel·les, Bruno Fortea?
6: La Comissió Europea avisa de la poca regulació dels lobbies i demana a Madrid que creï un registre públic de grups de pressió per saber quines entitats o persones miren d'influir en les decisions polítiques. També reclama més reformes per garantir la transparència en les declaracions de béns dels polítics i més normes per evitar conflictes d'interessos entre els càrrecs públics i el sector privat.
0: De tornada a Catalunya, més concretament a Barcelona, els veïns de 6 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc al barri del Putxet encara hauran d'esperar uns dies més per poder tornar a casa seva. Anem cap al Putxet, Joan García.
7: Un retorn molt esglaonat i diríem que de moment només fins al primer replà. Correspon a dos dels tres blocs del carrer Sant Gervasi de Cassoles, on els tècnics certifiquen totes les garanties pel retorn dels veïns. Pilar Díaz, delegada del govern a Barcelona.
8: Serà un retorn parcial, el retorn de dos dels 8 edificis que es van desallotjar ara fa 10 dies.
7: Hi haurà ajuts econòmics pels comerciants i pels veïns desallotjats.
0: I el perill d'incendis es modera a Catalunya a les portes del cap de setmana. Tot i això, una trentena de municipis estan en risc extrem.
1: A l'Aragó, un incendi a Orés, a la província de Saragossa, ja ha cremat més de 12.000 hectàrees. Hi ha 6 municipis evacuats. El fum és visible des de punts del Camp de Tarragona i la Plana de Lleida.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
0: Amb la final del Mundial de Futbol i amb el futur de Julián Álvarez.
9: Que té un nou entrebanc pels interessos del Barça. El director general de l'Atlètic de Madrid, Gil Marín, diu que no acceptaran cap oferta per Julián.
10: No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
9: Tot això passa dos dies que Julián jugui la final del Mundial de Futbol entre Argentina i Espanya. Anirem fins a Nova York, al Catalunya Migdia, per saber com es prepara la ciutat amb la Sònia Germà i el Roger Busa.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. A la P7 tenim densitat en sentit sud a Sant Cugat del Vallès, derivat d'un accident que hi ha hagut a primera hora. A Martorell també en sentit sud i a Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. A Barcelona força intensitat en trams intermitents de les rondes, aquesta hora ja en totes dues direccions. I també d'accés a la ciutat per la B20, a Santa Coloma i la C58 i la C33 a Montcada, tot cap al nus de la Trinitat.
0: Per cert, sobre mobilitat, si sou usuaris de la línia 1 del metro de Barcelona, la Vermella, des d'avui i fins al dia 28 d'agost s'ha tallat aquesta línia entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per renovar la via. Han quedat sense servei, doncs, les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les alternatives, la línia 5 del metro, la blava, Ferrocarrils de la Generalitat a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació Rambla Just Oliveres. També hi ha un autobús que cobreix el tram afectat.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: A veure com es presenta el temps aquesta tarda i el cap de setmana. Dani Ramírez, bon dia.
13: Bon dia. Es presenta molta calor, però de moment no parlem d'onada de calor, no parlem de pic de calor. Avui 37, 38 a Lleida, en punts de l'Empordà, ara mateix Cabanes, també el Priorat, arriben als 36, 38, Déu-n'hi-do. Doncs demà serien 39 a la zona de Lleida i diumenge 40-41 en aquest sector. Cap de setmana de sol, de calor intensa, de xafogor, se'n va una mica aquesta calitja de pols sahariana, però vaja, no ens en lliurem d'aquest estiu fort que continuarà almenys fins dimecres, 4 o 5 dies més. Probablement dijous, falta una mica encara, doncs baixi la temperatura, però de moment 4 o 5 dies de molta calor i algun duixet de tarda, per exemple avui al Ripollès, poca cosa, també cap als ports, demà al Pirineu Oriental, i diumenge a la tarda algun ruixat més probable a la Cerdanya, Ripollès i Alta Garrotxa.
0: Gràcies, Dani, bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2 i gairebé 7 minuts. Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol a les diferents autonomies, mentre que va destinar a Madrid el 21%. Dit d'una altra manera, Catalunya va captar menys de la meitat del pes de l'economia catalana a la del conjunt de l'Estat, mentre que Madrid en va rebre per sobre. Són les dades que l'executiu ha enviat als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés 3CAT Info Pilar García.
2: L'Estat va invertir a Catalunya l'any passat 1.300 milions d'euros, que és, com dèiem, gairebé el 9% del total de diners que va destinar a totes les autonomies en obres i serveis que són de la seva competència, com ara Renfe. És el percentatge més baix d'inversió a Catalunya en una dècada. I si ho comparem amb el pes de l'economia catalana en l'espanyola, doncs està molt per sota, perquè és del 19%. I això és un clàssic, s'ha anat repetint any rere any. El Premi Gros se l'emporta a Madrid. L'Estat hi va invertir més de 3.200 milions d'euros, el 21% de tot el que es va gastar, i el pes de Madrid en la riquesa espanyola doncs està lleugerament per sota. I si ho comparem amb altres autonomies, el País Valencià, Andalusia i Galícia també van rebre més recursos que Catalunya en xifres absolutes, per bé que, tret de Galícia, també estan per sota del que porten el conjunt de l'economia espanyola.
0: Mentrestant, la sentència de la justícia europea, que vam conèixer ahir i que avala la llei d'amnistia, lluny de reconduir les relacions entre el govern de Pedro Sánchez i Junts per Catalunya, ha servit per distanciar-los encara més. El detonant han estat unes declaracions del ministre Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar a Catalunya avui mateix. Junts ha qualificat aquestes paraules de miserables, Jordi Corbalan.
14: El ministre de Transports ha convidat Carles Puigdemont a fer el pas de tornar i encarar-se als tribunals encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
3: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. No tiene huevo, pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
14: La resposta des de Junts ha estat immediata. El secretari general del partit, Jordi Turull, a través d'X ho ha qualificat de miserable i frívol. Una estona abans de les declaracions del ministre que ara sentíem, Turull ja deixava clar al matí de Catalunya Ràdio que encara que l'amnistia avanci, no es pensa en replantejar el trencament de les relacions amb el PSOE.
4: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleix una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
14: Gairebé a la mateixa hora, en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria de la investidura per desencallar les principals carpetes pendents, inclosa la dels pressupostos.
5: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente. Y nuestra voluntad va muchísimo más allá de los partidos políticos, va más allá del PSOE y va más allá de Junts.
14: Per cert, que en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Junqueras també ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després de la sentència d'ahir.
0: I precisament el diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Lluís Puig, exiliat pel referèndum de l'1 d'octubre, creu que el Tribunal Suprem estarà cometent un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia després de l'aval d'ahir de la Justícia Europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle, de 3Cat Info, que podreu sentir íntegrament aquest vespre, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que acabi la legislatura.
15: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
0: Precisament la Comissió Europea fa un toc d'atenció a l'estat espanyol i l'avisa que calen més mesures per evitar els casos de corrupció. Una de les reformes més urgents que li demana és que reguli millor la funció dels lobbies. Tot plegat mentre la justícia investiga el nucli del PSOE i quin paper jugava l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
16: Hola, bon dia. La Comissió, que és el govern europeu, reclama a Madrid que creï un registre públic de lobbies per saber quines entitats o persones miren d'influir en les decisions polítiques, reunint-se, per exemple, amb els càrrecs públics. Sobre ells, sobre els alts càrrecs espanyols, Brussel·les reclama garantir més transparència en les seves declaracions de béns. Són els documents on els polítics indiquen quin és el seu patrimoni. I aquí la Comissió Europea lamenta que el Congrés espanyol no hagi endurit, diu, les sancions per als polítics que incloguin informació falsa o incompleta en aquestes declaracions de béns. Juntament amb això, la Comissió Europea també reclama més reformes per evitar conflictes d'interessos entre els càrrecs públics i el sector privat. I tot això ho diu en un informe anual que analitza l'estat de dret, en quina situació es troba l'estat de dret, en aquest cas a Espanya, però també en cada país europeu. Doncs bé, en el cas espanyol, sobre l'amnistia, la llei d'amnistia, hi passa una mica de puntetes, només l'esmenta en un punt on pren nota, diguéssim, que s'ha aprovat aquesta llei i que comença a aplicar-se. Això un any després que la Comissió Europea critiqués l'amnistia, considerés, de fet, que era una autoamnistia perquè l'havia negociat el govern espanyol amb els partits polítics independentistes. Doncs bé, ara, en roda de premsa, el comissari europeu de justícia, Michael McGrath, s'acaba de referir a aquesta amnistia l'endemà de l'aval de la justícia europea. Diu que Brussel·les, després de les crítiques d'ara fa un any, ara respecta la sentència d'ahir.
17: The Commission always respects and adheres to the rulings of the Court of Justice, as you know.
16: Que respecta les sentències dels tribunals de justícia, que en pren nota i miraran com es desenvolupa. Més enllà d'això, a l'informe de l'Estat de Dret, la Comissió Europea torna a reclamar al govern espanyol que els jutges participin, triïn, com a mínim, una part dels membres del Consell General del Poder Judicial. Per acabar, aplaudiments també a Espanya per els progressos, diu, que està fent a l'hora de garantir la independència del fiscal general i per reformar la llei de secrets oficials.
0: I ja que parlem sobre corrupció, la directora de la Guàrdia Civil ha negat davant del jutge del cas Leire que exercís pressions per frenar investigacions contràries al PSOE o que afectaven l'entorn de Pedro Sánchez. I ha dit que se sentia víctima de Santos Cerdán, ex número 3 del partit, i de les clavegueres del PSOE. Madrid, Tania Tapia, bon dia.
18: Bon dia, una declaració de gairebé dues hores com a investigada en què ha contestat tothom. Mercedes González ha negat davant del jutge Santiago Pedraz que limités l'acció dels investigadors de casos com el del germà de Pedro Sánchez. Ha reconegut dues de les tres trobades amb Leire Díaz de les que parla la UCO, però ha assegurat que la segona la va tallar en sec quan l'exmilitant li va demanar restituir en el càrrec un comandant suspès per estar imputat en el cas Coldo. Segons expliquen fonts presents a la declaració, ha relatat que no sabia que Leire Díaz anava de la mà de Santos Cerdán, si ho hagués sabut, ni s'hauria assegut, assegurat, perquè tenia molt mala relació amb el llavors número 3 del PSOE. Ha dit fins i tot que és una damnificada de la trama i que està a la llista de víctimes de Santos Cerdán. A la mateixa hora, però, al Senat i davant de polítics, el DAO de la Guàrdia Civil, el màxim responsable operatiu, negava també qualsevol pressió. Manuel Llamas, com ja va fer davant del jutge Pedrat fa 24 hores, ha reconegut que sí, que va demanar a responsables de l'UCO que no s'accedissin a les causes polítiques perquè la instrucció, recorda, l'ha de dirigir el jutge.
19: Aquí a veces hay un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quien lidera esa investigación y a veces asumimos papeles, roles que no nos corresponden.
18: Ha dit que no coneix de res a Leire Díaz i que per tot plegat no pensa dimitir ni que vagi a judici.
0: És un quart de tres. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
20: Catalunya Migdia.
21: Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
22: Sona Qashqai e-Power.
21: I el 0% TAE.
22: Que estrena un Nissan.
21: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
23: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
24: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
25: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
26: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
27: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
0: Catalunya Migdia. Passa un minut d'un quart de tres. I hem de tornar a Madrid amb una última hora perquè s'acaba de fer públic un informe de la UCO, de la Guàrdia Civil, sobre quin és el patrimoni que tenia Santos Cerdán. Com dèiem, és una última hora que s'acaba de saber. Dani Sainz de Aja, Madrid, bon dia.
28: Bon dia, sí, és un informe de més de 160 pàgines que estem llegint, però que a mode de resum la Guàrdia Civil conclou que van trobar als comptes de Santos Cerdán més de 18.000 euros en efectiu d'origen desconegut entre els anys 2014-2017 i també gastos, despeses de targeta i disposicions en efectiu, diners en efectiu, coincidint en l'etapa de José Luis Ábalos com a ministre de Transports i també durant l'etapa en què l'empresa Acciona Construcció contractava amb aquest ministeri. Per tant, és un informe extens que estem llegint i que la Guàrdia Civil aparentment conclou que hi havia diners en efectiu en els comptes de Santos Cerdán sense justificar.
0: Doncs aquest és el primer titular, diguem-ne, que tenim d'aquest informe, que ens acaba d'arribar, com aquell qui diu, i el Dani Sainz de Aja se l'està llegint, i per tant segur que tindrem temps per buscar més notícies, més titulars, que us explicarem al Catalunya Migdia. Dani, fins ara.
28: Fins ara.
0: Aquest dilluns només podran tornar a casa seva els veïns de dos dels vuit edificis evacuats des de fa 10 dies per un esvoranc al Putxet provocat per la tuneladora de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. Es fa, doncs, un retorn esglaonat i és possible que la setmana que ve ho puguin fer els d'altres immobles de la mateixa zona. Unitat mòbil a Barcelona. Joan García, bon dia. No tenim a punt aquesta comunicació.
29: Sí, hola, sí.
0: Ara sí, Joan, sí. Endavant.
29: Dèiem això, que retorn de moment només al 25% dels edificis i que a partir de dilluns i certificat en mà tornaran els veïns 12 habitatges i es podran reobrir 4 locals. Ho ha concretat la delegada del govern a Barcelona, Pilar Díaz.
30: En aquest moment podem avançar el retorn de dos dels 8 edificis que es van desallotjar ara fa 9-10 dies. Pel que fa a l'acompanyament a les famílies, dimarts vinent el govern prendrà un acord en què treballarem de manera separada tant la part dels comerciants com la part del veïnat.
29: Pels edificis del carrer Teodora a Madrid caldrà esperar encara uns dies més per a garantir una estabilitat que autoritzi el retorn, tot i que en el cas d'un bloc pot ser cosa d'una setmana. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de la Generalitat.
31: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va a poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
29: El govern activarà una línia d'emergència d'ajuts econòmics a comerciants perquè puguin assumir despeses ordinàries, bàsicament de salaris i lloguers, i també un fons de compensació pels veïns, 300 que han hagut de marxar. Són les mesures anunciades quan avui fa 10 dies de l'esfondrament, havent-se comprovat al terreny que no hi ha problemes estructurals a cap edifici.
0: Segons el cos d'agents rurals, Catalunya afronta el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa als incendis forestals. De fet, Tot i que han rebaixat a més de la meitat les poblacions que estan en risc, es mantenen 33 municipis d'11 comarques diferents en perill extrem d'incendi. De la seva banda, els bombers de la Generalitat adverteixen que tota la humitat que s'havia acumulat per les pluges de l'hivern i la primavera ja ha desaparegut, Miquel Jarque.
14: Tot i que en general les condicions meteorològiques han millorat, aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, Tarragona, les Terres de l'Ebre, Catalunya Central i el Vallès. Hi ha tres espais naturals tancats, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera, i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Les tres onades de calor han ressecat molt el sotabosc i bona part de l'arbrat, que ja s'ha convertit en combustible, pot cremar. Ho ha subratllat Antoni Mur, inspector en cap del cos d'agents rurals, en una entrevista a aquesta emissora.
1: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura, en quant a nombre d'incendis és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador, i a veure de cara a dues setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
14: Pel que fa als 5 incendis en 8 dies a Aiguamúrcia, l'Alt Camp, Mur assegura que les investigacions avancen amb la hipòtesi principal de la participació d'un piròman.
1: És la hipòtesi principal i sobre la que estem treballant en intensitat amb Mossos d'Esquadra. Hem de veure el resultat d'aquestes investigacions durant els propers dies. Hi ha hagut focus d'incendis nous en zones on en principi no tenien res a veure, per tant, és una hipòtesi plausible sobre la que s'està treballant.
14: Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix període de l'inici de la campanya de l'any passat.
0: Doncs precisament a l'Aragó, un incendi a Orés, al nord de Saragossa, continua descontrolat, ja ha cremat més de 12.000 hectàrees. L'evolució de les flames ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. A hores d'ara ja és l'incendi més gran que ha produït aquest any a tot l'estat, Cristian Roldán.
2: Sobre el terreny, actualment hi estan treballant 450 efectius dels bombers i una vintena de mitjans aeris amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències, la UME. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha advertit fa tan sols uns minuts que el vent segueix empenyent el foc i ampliant la superfície cremada.
3: El cambio de viento lo que está haciendo en este momento es ampliar todavía más el perímetro y hacer que haya todavía más hectáreas de las que se han quemado que se estén
2: Tot plegat fa que la previsió per la tarda segueixi sent complicada i la prioritat dels bombers ara és evitar que el foc arribi a nuclis urbans. Tot i això, les flames ja han afectat 10 habitatges d'un dels 6 municipis que s'han evacuat.
6: Les cases s'han salvat, la població també, però tot ha ardido.
7: Nos saltaron a todos los vecinos un aviso, unos pitidos muy grandes de que teníamos que desalojar con mucho miedo y ganas de que todo se solucionara pronto.
2: El front produït per l'incendi és ben visible des de diferents punts de Catalunya, com ara Lleida i Tarragona.
0: Donald Trump posa el focus en la seguretat electoral a menys de 4 mesos dels comicis de mig mandat als Estats Units. En un discurs a la Nació ha tornat a posar en dubte la victòria de Biden l'any 2020 i, a més, ara ha assenyalat el règim de Pequín, una acusació que el portaveu de la diplomàcia xinesa ha rebutjat de ple.
8: Les afirmacions rellevants fetes per la part nord-americana són pures invencions i difamacions malicioses que fa temps que s'ha demostrat que són declaracions sense fonament. La Xina ha defensat constantment el principi de no interferència en els afers interns. No té cap interès en les eleccions nord-americanes i mai no hi ha interferit.
0: Durant la seva intervenció, Trump ha anunciat que desclassificarà informació per sostenir la seva posició, uns documents que de moment no avalen els interrogants que ha sembrat. Washington, Oriol Serra, bon dia.
9: Bon dia. Donald Trump repeteix cíclicament que ha guanyat 3 eleccions i amb això insinua que les eleccions guanyades pel demòcrata Joe Biden van estar manipulades. Ahir a les 9 de la nit, en prime time, va fer un discurs de 15 minuts, una meitat els va dedicar a autoelogiar-se i l'altra meitat a anunciar la desclassificació de centenars de documents relacionats amb el frau electoral i les ingerències estrangeres en les eleccions als Estats Units. Tot plegat a menys de 4 mesos de les eleccions generals de mig mandat, la qual cosa indica que Trump prepara el terreny per si les coses no li surten bé. Com a còmplices de la manipulació, el president nord-americà ha citat Corea del Nord, l'Iran, Rússia i, al capdavant de tot, la Xina, país el que acusa d'haver vulnerat les dades personals de 220 milions d'electors als Estats Units. Trump assegura que els governs que l'han precedit han amagat la informació als ciutadans.
10: També és xocant que aquesta informació tan important ha estat encoberta i amagada de la gent americana, la nostra bonica i grandiosa gent americana.
9: I com exemples d'estats que considera que s'han beneficiat de les ingerències o que directament són corruptes, ha citat Nevada, Nova Jersey o Michigan. Pel que fa a aquest darrer estat, ha explicat què va passar a la ciutat de Detroit a les darreres eleccions.
10: Els documents demostren que alguns representants electorals van admetre davant d'agents de l'FBI que havien registrat electors amb els noms d'altres persones, que havien registrat persones que no existien i que havien rebut targetes regals en funció del nombre de sol·licituds que havien processat. En altres paraules, això va ser cobrar, participar i fer trampes.
9: Per cert, que les grans principals cadenes nord-americanes, amb l'excepció de Fox News, han optat per no emetre el discurs de Trump, cosa que l'ha dut a amenaçar-les amb la cancel·lació dels drets d'emissió. La documentació publicada es pot consultar al portal de la Casa Blanca.
0: I Andy Burnham ha quedat confirmat avui com el nou líder del Partit Laborista Britànic, en l'últim pas abans de convertir-se dilluns en el primer ministre del Regne Unit en substitució de Keir Starmer. El futur premier britànic ha promès mantenir l'essència i la unitat del laborisme per combatre l'extrema dreta del partit de Nigel Farage a l'alça en intenció de vot. Londres, Quim Olivares, bon dia.
4: Hola, bon dia. El futur primer ministre britànic ha promès portar esperança a tots els britànics i tornar a posar les persones en el centre de la presa de decisions. Pel nou líder laborista, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va privatitzar i concentrar en poques mans. Ara Burnham promet un nou camí amb un govern que defensi l'essència laborista. Sentim-lo.
8: Si no tenim prou control públic sobre el cost dels productes essencials, com podem tenir control sobre la inflació, la despesa pública i la resta de l'economia? Si volem una economia i un país que funcionin per a totes les persones i llocs, llavors cal un nou camí.
4: També ha promès un procés de reindustrialització i de retorn del poder a les comunitats locals amb un partit laborista que treballa per tothom i evita les divisions internes, això sí, sense oblidar el suport als negocis.
8: No us equivoqueu, seré un líder pro-empresarial del Partit Laborista com vaig ser un alcalde pro-empresarial de Manchester. Canviem els llocs junts i, com a part d'això, més poder per reindustrialitzar.
4: Diu que impulsarà el retorn del poder a les comunitats per tornar a aixecar el país, ja sigui arreu d'Anglaterra, Escòcia, Gales o Irlanda del Nord. Burnham ha reconegut que encara no ha decidit quins seran els membres del govern que l'acompanyaran aquí a Downing Street a partir de dilluns que ve.
0: Més coses, falten 3 minuts per arribar a 3:45. Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més CO2 del previst fins ara a canvi de fer més inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment, Jordi Baró.
8: Brussel·les ha presentat avui una revisió del sistema de comerç d'emissions de la Unió Europea, la principal eina climàtica. El sistema obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió per poder alliberar diòxid de carboni a l'atmosfera. Amb la reforma presentada avui se l'entirà el ritme anual de reducció d'emissions previst fins ara. A la pràctica es permetrà a la indústria que pugui emetre més tones de CO2 i durant més anys. La Comissió Europea defensa que no es comprometen els objectius climàtics. Bobka Hoekstra és l'eurocomissari de Clima.
5: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
8: Brussel·les ha finalment accedit a ser més flexible en l'emissió de CO2 davant la pressió d'indústries i també de països com Itàlia o Polònia que es queixaven que el full de ruta previst afectava la competitivitat.
0: I precisament sobre descarbonització sempre hi posem molt el focus en l'aviació. Bé, doncs aquí a Barcelona la terminal 2 de l'aeroport es remodelarà i es reobrirà el mòdul A, que ara només s'utilitza per arribades. També es vol traslladar el mític mural de Joan Miró a la terminal 1, Joan Mireia Sala.
11: Es tracta d'una remodelació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà el mòdul A.
12: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
11: L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modifica la xarxa de pistes ni s'afegeixen portes d'embarcament. Ara la T2 aglutina el 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, és a dir, 20 milions de passatgers anuals. Els tècnics estan estudiant la manera de traslladar l'emblemàtic mural de Joan Miró a la T1 de forma segura, però encara no hi ha data per fer-ho.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, lamenta que el curs escolar començarà amb una nova convocatòria de vaga per part d'alguns sindicats i defensa el dret a l'educació dels infants. La consellera diu que és una data sensible pels canvis que afronten molts alumnes i destaca la importància que el primer dia de classe vagi bé. Sara Canyeté.
13: Sí, Niubó diu que és conscient que es manté el malestar entre els docents, però descarta reobrir la negociació amb els sindicats, com li tornava a reclamar aquesta setmana USTEC, i defensa que el curs va acabar amb la signatura de dos acords després de mesos de negociacions i que ara vol escoltar altres veus.
15: Venim d'un curs doncs, que ha estat conflictiu, que ha estat intens, i des d'aquest punt de vista el vam acabar amb l'acord, amb dos acords que van ser fruit d'una negociació llarga amb els sindicats, i pensem per tant que ara és el moment doncs, de poder escoltar altres veus com les que estem fent, equips directius, famílies, també docents, i a partir d'aquí doncs, convertir aquesta escolta en millores doncs, que es puguin constatar ja en aquest inici del proper curs.
13: La consellera ha fet aquestes declaracions des de Bellver de Cerdà, on avui s'ha reunit amb representants de les famílies, direccions de centre i docents del Servei Territorial de l'Alt Pirineu Aran en el marc d'aquest procés de trobades amb la comunitat educativa que va engegar fa unes setmanes.
0: Un estudi internacional demostra que si s'actua sobre la proteïna tau que s'acumula al cervell, es pot alentir l'evolució de l'Alzheimer en una fase inicial. Aquesta investigació, impulsada per la multinacional Biogen i amb participació de AC Alzheimer Center, obre una nova via per frenar la progressió d'aquesta malaltia, Marriera.
16: La teràpia experimental anomenada Diranersen ha permès veure que la reducció de la proteïna tau alenteix el deteriorament cognitiu, sobretot entre les persones que han rebut dosis baixes de tractament. Un avenç important que obre la porta de nous tractaments que es podrien combinar amb els dos fàrmacs que ataca les plaques beta-amiloides per alentir també aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, director adjunt de la unitat d'assaig clínic d'AC Alzheimer Center.
17: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, aquesta via, el lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
16: Aquest nou tractament s'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. Caldrà esperar almenys un any i mig fins que es faci un estudi més ampli en fase 3 abans que pugui ser una realitat. Pel que fa als dos fàrmacs aprovats fa un any i mig a Europa, de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar a casa nostra. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost que tenen aquests fàrmacs.
0: I ja que parlem de salut, els oftalmòlegs demanen que es doni més informació a la població, sobretot de la Costa Daurada i especialment als turistes de pas, per tal que puguin contemplar amb seguretat l'eclipsi total de sol que tindrem a Catalunya, al sud del país, sobretot el dia 12 d'agost. Alerten els oftalmòlegs que no fer servir ulleres homologades pot causar ferides permanents als ulls, Mònica Mas.
18: Sí, des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes que vindran de vacances sense saber que hi ha un eclipsi i cal informar-los perquè no pateixin danys als ulls. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
19: S'hauria de fer alguna campanya de publicitat o informant sobre aquest perill, inclús facilitar la en diversos idiomes, no?, i adreçar-los a un centre òptic o centre de referència proper perquè s'informi.
18: El doctor Ruiz ens dona recomanacions i recorda que el moment més crític és quan la lluna encara no ha tapat el sol.
19: Però les fases parcials són les més perilloses perquè irradien més energia. Fer pauses de manera intermitent, hidratar-nos els ulls, no enfocar el sol si no tenim les ulleres posades, si ens traiem un moment, tampoc excedir-nos massa.
18: I recorda que sense ulleres adequades mirar l'eclipsi és perillós perquè pot danyar la retina i reduir-nos la visió de manera permanent.
0: I una cosa més abans de la cultura, perquè la reconstrucció de l'emblemàtic Pont del Petroli a Badalona, malmès pel temporal Glòria ara fa 6 anys, encara a la recta final. Avui s'ha traslladat la plataforma flotant de grans dimensions que farà possible executar els treballs per via marítima. Les obres, que tenen un cost de més de 4 milions d'euros, s'allargaran, això sí, fins a finals d'any. Badalona, Toni Fortesa.
20: La plataforma flotant de 30 metres de llarg ja ha quedat instal·lada davant el Pont del Petroli després d'un trasllat d'un quilòmetre i mig per mar des del port de Badalona. L'operació ha culminat aquest matí amb l'ancoratge de l'estructura que servirà de base perquè els operaris puguin treballar sobre el mar durant tota la rehabilitació. Daniel Gràcia és regidor d'Urbanisme de Badalona.
1: El que fa aquesta pontona és poder muntar el pont del petroli com si fos un Lego. Arribaran les peces que s'han estat fabricant durant els darrers mesos i el que faran és reconstruir-ho.
20: La pontona ha arribat fins aquí transportant al damunt una grua de 250 tones que serà l'eina principal per executar els treballs de rehabilitació sobre el pont. David Aguilar és enginyer de l'àrea d'espai públic de l'AMB.
21: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua de 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar.
20: Amb la plataforma ja ancorada, les obres entren en la fase més complexa. La previsió és que els treballs acabin a finals d'any i que el pont del petroli pugui tornar a obrir al públic abans que acabi aquest 2026.
0: Passant 5 minuts de 2:45, moment per la cultura, que, sent divendres, comencem per les estrenes. Tell me what you remember. My wife? I especialment aquesta, perquè avui arriba als cinemes una de les estrenes més esperades de l'any. L'adaptació que ha fet Christopher Nolan de L'Odissea d'Homer. Després que la seva anterior pel·lícula, Oppenheimer, s'endugués 7 Oscars, aquesta Odissea ja és una de les favorites a l'edició de l'any que ve dels Premis de Hollywood, Marc Garriga.
22: Nolan és un cineasta èpic i la seva Odissea ho és de forma superlativa. La història la coneixem de sobres, però mai ningú l'havia filmat amb aquesta humanitat ni amb una intenció intel·lectual tan evident. No és casual que l'hagi adaptat quan els valors de la nostra civilització trontollen, igual que va fer Odisseu o Ulisses enganyant els troians amb el seu cavall. Res és gratuït i Nolan, ambiciós com sempre, firma un film tècnicament fascinant, narrativament insuperable i absolutament commovedor. A més que el sumari, un repartiment amb uns sensacionals Matt Damon i Robert Pattinson, a qui acompanyen Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron i Zendaya, entre d'altres. També s'estrena Possession Infernal en Llames, un nou capítol d'aquesta saga que ha anat oscil·lant amb el temps entre el terror més sagnant i l'humor més negre. Aquí troba l'equilibri adequat, amb escenes salvatges rodades de forma brillant i els tocs de comèdia justos per alleugerir una història d'una trobada familiar demoníaca que acaba com el Rosari de l'Aurora. Completen les novetats la irregular comèdia espanyola Ni contigo ni sin mi, d'on només se salva Gorka Ochoa, Omaha, una esplèndida i crua road movie basada en fets reals que trenca el cor mentre t'obre els ulls a la cara B del somni americà, i Hombres de Acero, un bon drama carcerari britànic, no gaire original però molt ben construït.
0: I no deixem de parlar de cinema, perquè com cada any el cinema català estarà ben representat al pròxim Festival de Sant Sebastià. Hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més en presència catalana destacada.
22: Una de les pel·lícules catalanes que optarà la Conxa d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco Minutos Más, del cineasta de Viladecans Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal, amb un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial, i la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo, creada per Isabel Peña, la mà dreta de Rodrigo Sorogoyen. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras, de Daniel Monzón, i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la societat, continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo Adicto, que participarà a la secció New Directors, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Roig

0: Carmonella Jou i el tenor Benjamin Bernaima. Per tant, avui, lírica, però en els pròxims dies també hi haurà dansa i muntatges d'estrena, com el cicle de cançons Diària d'una madre o bé l'òpera Estètica i massacre de Carles Prat. Això ho ha destacat el director artístic del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
1: Aquest sempre és el segell del festival, la lírica i la dansa, i l'esperit de festival ha de ser presentar al públic i fer-los confiança, doncs, que visqui experiències noves de descoberta. Aquest és l'esperit geni de ser festival.
0: I de la programació d'aquests 40 anys, també aquests dies a Peralada, hi seran, per exemple, Sílvia Pérez Cruz, que farà dos concerts, també hi serà Jordi Savall o el trio Fortuny.
2: I un altre festival. Perquè a les Terres de l'Ebre ja ha començat Eufònic, el festival de referència en les arts sonores i audiovisuals. Un any més, i ja en van 15, convertirà els espais naturals en protagonistes dels espectacles programats. Tarragona, Jordi Barranca.
3: Una triple inauguració amb un concert, una acció visual i una de lumínica ha servit per començar la 15a edició del certamen. 9 de les 10 instal·lacions se situen en post al Boncià. Un exemple és l'espectacle a partir d'un orgue de tubs centenaris activat robòticament de l'artista canadenc David Nabab al Centre d'Arts Lopati. Entre les localitzacions hi ha autèntics tresors naturals. Vicent Fiblaner és el director.
4: És que les propostes que hi ha font és les espais naturals no són escenaris, són paràctius del programa. Pol Olivera acollirà des de la performance de Robin Cervant, artista dins del projecte Confluence entre Quebec i Catalunya, que és un projecte de 3 anys, és el segon artista que ve, estirà presentant allà, la proposta Collision, de Loren Moffat, Xoet i Jean Vidal, i després Ullals en el passat com a espai, on diguem-ne també hi ha actuació.
3: Eufònic s'allarga fins diumenge, quan acabarà amb dues actuacions a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona.
2: Catalunya migdia. Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Aquest cap de setmana, bona part del món estarà pendent del que passi diumenge a Nova York.
5: Perquè diumenge l'Argentina de Messi i l'Espanya de Lamine es juguen ser els nous campions del món.

0: Doncs veurem com segueix aquest serial Julián Álvarez, però de moment la novetat d'avui és que l'Atlètic de Madrid públicament, com sentíeu, ha dit que no vendrà Julián Álvarez i que no acceptarà cap oferta, per molt milionària que sigui, per Julián Álvarez. Avui, per cert, el Barça encara, Salmurri, esperem l'anunci de Adeyemi i també la decisió sobre la lesió de De Jong.
1: Exacte, a veure, pel que fa a Adeyemi, a l'espera, com dius, d'aquest anunci oficial, la signatura de contracte del futbolista ja és un fet i som a l'espera, doncs, que, com explicaves ahir al Tot Costa, s'acabin de polir els serrells amb el Borussia Dortmund. Ja està tot tancat i tot acordat, però és només una qüestió burocràtica i quan sigui tot definitiu, doncs el Barça ho podrà fer oficial i així els jugadors ja es podrà incorporar a les ordres de Hansi Flick, que avui era la idea, però encara no ha pogut ser. I a tot això, pendents de la decisió de Frenkie de Jong, avui el Barça ha citat el futbolista a la Ciutat Esportiva per intentar convèncer el jugador que la millor opció que té és passar pel quiròfan, però aquesta és una decisió que ha d'acabar prenent el propi Frenkie i que de moment, a hores d'ara, encara no ha pres.
0: Ara, Mundial. Ara sí, s'acaba el Mundial amb el partit número 104, un Mundial llarguíssim que pot coronar l'Argentina com a tetracampiona o bé Espanya com a bicampiona del món. L'equip espanyol fa dos dies que és a Nova Jersey preparant aquesta final i Roger Bosà, un dels enviats especials de Catalunya Ràdio al Mundial, ahir va arribar també l'altre finalista, l'equip argentí.
2: Sí, l'Argentina va arribar ahir aquí a Nova York amb Leo Messi al capdavant, farà avui el seu primer entrenament per preparar aquesta gran final, en canvi per la selecció espanyola serà el segon en el qual estarem molt pendents de si s'entrena o no amb el grup Lamine Yamal, que ahir no ho va fer, amb aquest embenat a la cuixa, va fer treball al marge per culpa d'aquestes molèsties que no l'han d'impedir jugar diumenge. Avui dia d'entrenaments i també dia de prèvies. Dos dies abans de la final sentirem els dos seleccionadors, Luis de la Fuente i Lionel Scaloni, que parlaran avui i no demà, que és el dia abans del partit, com és habitual, perquè la FIFA vol que demà el focus estigui posat en el partit pel tercer i quart lloc, que jugaran França i Anglaterra. També la FIFA ha canviat altres tradicions, com ara que aquestes rodes de premsa no siguin a l'estadi de la final, com també és habitual, no seran per tant a Nova Jersey, sinó a la ciutat de Nova York, en un centre de convencions a l'oest de Manhattan, on durant la setmana s'hi celebra el Fanatics Fest, que és un programa que compta amb activitats oficials relacionades amb el Mundial. Doncs bé, les rodes de premsa que es faran aquí i també com a novetat hi podran accedir aficionats que prèviament hagin comprat entrada a un preu de $70, la més barata, i amb la possibilitat de, naturalment, no fer cap pregunta, però sí veure-les com a espectadors i fins i tot poder fer-se fotos amb personalitats convidades. Per cert, ja sabem qui xiularà aquesta final de diumenge. Serà l'àrbitre eslové Slavko Vincic, un dels àrbitres més ben valorats per la UEFA i que ha dirigit fins ara 3 partits en aquest Mundial.
0: La final del Mundial de diumenge jugarà al MetLife Stadium a Nova Jersey, només a uns 8 quilòmetres a l'oest de Manhattan, de Nova York. És un camp amb un aforament per a 82.500 espectadors. Dimecres ja vam parlar del preu desorbitat de les entrades, ho vam fer amb la Sònia Gelmà, l'altra enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial, i a 48 hores que jugui aquesta final hi ha ambient de Mundial a Nova York, Sònia?
3: Sí, n'hi ha hagut durant tot el Mundial, ni que sigui perquè llocs emblemàtics com el Rockefeller Center tenen pantalles per poder veure els partits i estan ambientats amb temàtica de Mundial, però sí, hi ha força ambient perquè els argentins ja es van deixar notar a Times Square la mateixa nit que la selecció s'hi va classificar. Hi ha una colònia important a Nova York i els que eren a Atlanta estan arribant a poc a la ciutat. L'esperança per igualar per part de la selecció espanyola haurà de ser l'aficionat neutral que els hi doni suport, però ho tenen difícil. No sabem amb qui anirà l'alcalde de Nova York, Zoran Mandani, que ell deia que no volia pronunciar-se sobre les seves preferències. En tot cas, troba increïble la història de la fotografia de Messi i la niña Valdara fa 18 anys, fins al punt que d'inici no va creure que fos real.
4: Em considero un expert en tecnologia i capaç de diferenciar entre una imatge generada per IA i una de real. Però vaig pensar que la foto de Messi i Lamine Yamal era IA. No sé si heu vist la imatge, però a Lamine Yamal el van triar entre diversos nens per una foto en què se'l veia a la banyera quan era petitó mentre Lionel Messi el banyava. Hi ha una foto entre Messi i Lamine Yamal quan era un nadó mentre el banyen. I ara aquests dos es trobaran diumenge a l'estadi de Nova York, Nova Jersey, i és increïble.
5: New York City and New Jersey, and it's pretty incredible.
3: L'alcalde de Nova York està entusiasmat amb aquesta final i el que significa per la seva ciutat, malgrat que tècnicament l'estadi sigui a Nova Jersey, serà present a la final. També confirmada la presència del president dels Estats Units, Donald Trump, que a més serà qui lliuri la Copa del Món al campió. Pel que fa als presidents d'Espanya i Argentina, s'espera la confirmació de Pedro Sánchez, que si finalment hi és, no haurà de saludar Javier Milei, perquè el mandatari argentí ha decidit no viatjar per una càbala. Ha vist que fins ara tots els partits a Los Olivos, a la residència presidencial, li sortien bé i no ho vol canviar. Veient el preu de les entrades, si no fos perquè aquest nivell de convidats no paga, diríem que això més estalvia, perquè la web oficial de la FIFA encara ven entrades per la final al mòdic preu de 8.000 dòlars les més barates. Espanya arriba a la seva primera final des del 2010 i per qui ha volgut tirar la casa per la finestra pot anar tornant a viure el mateix dia per gairebé 9.000 euros, amb entrada, això sí. En fi, que la FIFA ha preparat a més una cerimònia de clausura, que serà una entrada que costarà diners, però s'amortitzarà perquè la cerimònia de clausura comença una hora i mitja abans de l'inici del partit, amb participació de figures com Post Malone, Laura Pausini, Tom Cruise o Robbie Williams, i Shakira, Madonna, Coldplay també podrien participar al show del descans, que tot i que la FIFA no ho ha confirmat oficialment, podria allargar-se molt més de l'habitual, amb una interrupció d'una mitja hora a l'estil de la Super Bowl. Dos espectacles que empitjoraran l'estat d'una gespa de New Jersey, que ja està en qüestió. De fet, durant aquest Mundial hi ha hagut queixes de diversos equips.
0: Doncs entre actuació i actuació es jugarà un partit de futbol, una final, una Argentina-Espanya. Qui guanyarà? És una pregunta que té una resposta complicada i que hi ha poca gent que la pugui respondre ara mateix. Ricard Torquemada, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Tu tampoc? Potser sí que podries... No, tu tampoc, però el que farem amb tu és posar dades per dades d'aquest partit, per veure com arriben tots dos equips i les dues seleccions a aquesta final. D'entrada, quines són les dades col·lectives que més defineixen cada selecció?
6: Mira, parlem de la màxima golejadora del Mundial, que és Argentina, i la mínima golejada del Mundial, que és la selecció espanyola. Això després té alguna explicació, perquè Espanya no és la mínima golejada perquè sigui una selecció defensiva, però sigui una selecció que té molt control, guarda molt la pilota, i això fa que li arribin poc. Argentina ha fet 19 gols, Espanya n'ha fet 13. Si anem a la categoria de gols esperats, Argentina té un 1,24 i Espanya un 0,87. És a dir, Argentina ofensivament és millor, tant en la dada absoluta com en la dada relativa. Espanya només ha rebut un gol, Argentina 7, és a dir, Espanya és molt superior en la dada defensiva.
0: Si mirem registres individuals, a veure, de gols i assistències, crec que hi ha un nom que el tenim tots molt clar, que destaca, i sobretot si parlem de l'Argentina.
6: Sí, home, el nom del Mundial. Un noi nou que es diu Leo Messi, que ha fet 8 gols i 5 assistències. És el màxim golejador, igualat amb Mbappé, veurem què passa en el tercer quart lloc i la final, i no és el màxim assistent perquè Olisen n'ha fet 6, però vaja, és a tocar, i per tant a una passada d'igualar-lo. A Espanya els números ofensius tornen a ser més discrets, el màxim golejador és Oyarzabal, que n'ha fet 5, i els màxims assistents són dos catalans, Cucurella i Dani Olmo, que han donat dues passades de gol. Per cert, deixa'm afegir, Laia, que en l'apartat de possessió de pilota és molt curiós perquè Espanya té un 58% i Argentina un 55%, per tant estem parlant de dues seleccions que necessiten la pilota i la tenen més que el rival, però Argentina ha fet més passades que Espanya, això m'ha creat molt l'atenció. És veritat que ha jugat dues pròrrogues, però Argentina ha fet 4.772 passades i Espanya 4.592, dos equips clarament proactius.
0: Quina és la columna vertebral de cada equip?
6: Doncs mira, l'Argentina molt fàcil, el porter Dibu Martínez, els dos centrals que no es toquen, el Cuti Romero i Lisandro, al mig camp, Paredes, Enzo Fernández i McAllister, tot i que Paredes va entrar tard al Mundial per algunes molèsties físiques, aquest mig camp ja no el toca Scaloni, encara que sacrifiqui altres coses, i Messi, que és el punt, diríem, convergent de tot el que fa l'Argentina. Espanya és bastant semblant, Unai Simón, els dos centrals també, Cobercí i Laporte, que no es toquen, en el cas d'Espanya és d'afegir Cucurella, insubstituïble. Només un migcampista, Rodri, perquè Fabián ha entrat per Pedri, Dani Olmo ara ja és estructural, però no va acabar de ser titular en tots els partits de la fase de grups, i la davantera de capçalera de l'Eix de la Fuente també és la de sempre, Lamine Yamal, Oyarzabal i Àlex Baena.
0: I dues dades més ràpides, el recurs que més fan servir des de la banqueta?
6: a la selecció espanyola la carta Miquel Merino, que els va servir per guanyar Portugal als últims minuts i guanyar Bèlgica als últims minuts per evitar la pròrroga. I a l'Argentina, atenció, perquè un jugador que era titular s'ha convertit en el millor recurs de la banqueta. És la carta Lautaro. Lautaro va aparèixer als últims minuts del quart de final contra Bèlgica i va rematar la classificació per semifinals amb un gol i va fer el gol que ha passat a la història a la centrada de Messi, que va eliminar Anglaterra. Va començar titular, després Julián s'ha quedat la plaça de titular, però la carta Lautaro és un recurs argentí per guanyar partits.
0: I t'atreveixes amb un percentatge de favoritisme per l'Argentina i l'Espanya?
6: Espanya 55, Argentina 45.
0: Ui.
6: Cada cop el vaig reduir més, eh? Si vaig començar clara favorita, diumenge a les 7, 50-50.
0: 50-50, bé, doncs. Diumenge a les 9 juga aquesta final, Argentina-Espanya, una final que podreu viure a Catalunya Ràdio amb un club de la mitjanit especial. Doncs aquesta final, que serà diumenge, però demà és que juga el penúltim partit del Mundial. És un França-Anglaterra, que hauria pogut ser perfectament la final del Mundial, però que és el partit pel tercer i quart lloc i es jugarà a les 11 de la nit al Hard Rock Stadium de Miami. Francesc Ripoll.
4: Sí, després de perdre contra Espanya i Argentina, francesos i anglesos s'enfrontaran per guanyar el bronze d'aquest Mundial, un partit que, segons explica Thomas Tuchel, el seleccionador d'Anglaterra, fa nosa, però que afrontaran amb professionalitat.
7: Nobody of these players.
4: Cap jugador, tampoc els francesos vol jugar aquest partit.
7: This match.
4: Volen jugar a la final i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem professionalment, és clar.
7: Of course.
4: I Deschamps, d'altra banda, diu que vol que el seu equip ho doni tot.
7: Hi ha beaucoup de déchus, forcément.
8: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot. I així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
7: De la competició.
4: Un partit que pot ser també decisiu per la bota d'or del Mundial. Mbappé i Messi tenen 8 gols, són els màxims golejadors. Haaland amb 16 no té opcions. Kane i Bellingham amb 6, Dembélé amb 5. Podrien col·locar-se com a màxims golejadors abans de la final de diumenge.
0: 4 minuts i les 3 de la tarda. Petita pausa, seguim.
9: Catalunya migdia. Vols dominar la tecnologia vinculada als negocis? Estudia un grau en business a la Salle Universitat Ramon Llull i prepara't per transformar empreses a través de la tecnologia, la innovació i la intel·ligència artificial en un campus internacional preparat pels reptes del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull. Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
10: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de 8 a ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
11: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Boí.
10: Tota la informació a 8aull.cat.
11: 8 a ull, muntanyes d'adrenalina.
12: Vine al Gravité Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana, amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periódico amb el patrocini de Cupra.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som fresca.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: El Tour de França avui torna a la muntanya.
16: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.

0: ja en marxa. Isaac Vilalta, situació ara mateix?
1: Mira, ara mateix queden encara 123 quilòmetres per al final de l'etapa. Avui es puja un port de tercera i el baló d'Alsàcia de primera a 25 quilòmetres de meta. Ara mateix una fuga molt poderosa, 37 ciclistes amb gent de tots els equips importants pràcticament, i amb gent important com Tom Pidcock, a 45 segons un grupet perseguidor on hi és Mats Pedersen, i a gairebé 4 minuts el pilot amb tots els homes importants de la General.
2: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: I l'últim minut per repassar altres qüestions del dia, Montserraia.
3: Sí, primer amistós de l'Espanyol de futbol demà al camp de l'Olot, a la capital de la Garrotxa, 8 del vespre. Pel que fa al Girona, ha anunciat avui la renovació per una temporada més de David López, cinquena temporada al club gironí. El Sabadell ha confirmat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa de primera federació. En bàsquet, Agustín Ubal torna al Barça, on es va formar quan va arribar de l'Uruguai amb només 16 anys. Agustín Ubal és aler, però també pot jugar d'escorta i fins i tot de base. I abans de deixar el Barça el 2022, va arribar a debutar fins i tot al primer equip de la Madrid, ja sí que Vicius. La sisa joventut està a punt de tancar el fitxatge d'un aler pivot que es podria fer oficial entre demà i demà passat.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva a les 7. Tot costa, amb entrevista amb Eric García i tota la prèvia de la final del Mundial, i també tot el que ha passat avui amb Julián Álvarez a les 11 al Club de la Mitjanit. Ara seguim amb el Cabeña Metge amb Òscar Fernández.
4: Són les 3.
5: La ràdio.
6: Ràdio Argentó.
4: Fins ara ens hem fixat en totes les dades de la inversió de l'estat al...

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo essere felici, comer ridere di niente, masticare il sogno da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Argentona és xarxa.
1: Connecta't amb els serveis del teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
0: El Facebook del Servei de Promoció Econòmica.
1: facebook.com/sempreajuntamentargentona.
0: A la pàgina web del Museu del Canti.
1: museucanti.org.
0: El Museu del Canti al Facebook.
1: facebook.com/museu.d'Argentona.
0: I segueix el museu al Twitter.
1: twitter.com/museudelcanti.

0: Radio Argentona. Sempre bategant per tu.
1: Radio Argentona.
0: 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Soc Clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: La pesca, com tants altres, és un ofici vocacional que en molts casos es mama a través de la família, com si es portés de sèrie. El Marc Gavaldà, nascut el 1989 a Cambrils, és una d'aquestes persones que du la pesca a la genètica. Com ell, cada cop n'hi ha menys a Catalunya. Des dels 16 anys va a la mar. Primer amb la barca de casa, però en jubilar-se el pare, el futur incert del negoci familiar va fer que se la venguessin. No hi havia gaire garanties de tenir alguna mà dreta de confiança i un equip que l'acompanyés com a patró, i el 2021 va decidir migrar de port, uns quants quilòmetres més amunt, a Tarragona, per dedicar-se a l'arrossegament amb la barca Xerinola. Una persona com ell, jove, format, après en l'ofici local, diu ell mateix, és una joia dins el sector. A banda de dos fills d'amo que recentment s'han incorporat a l'ofici, ell, tot i els 20 anys que fa que s'hi dedica, és el pescador més jove del port de Tarragona. Amb el Marc, passegem per la dàrsena del port, des d'on veiem el front marítim del Serrallo. No cal anar gaire lluny per recordar quan el barri vivia íntimament lligat a la mar. La seva identitat mai deixarà d'estar lligada, però cada vegada hi ha menys barques i menys persones dedicades a la mar. Cap als anys 2000, les dàrsenes del port de Tarragona estaven plenes de barques. La flota, de vora un centenar d'embarcacions, multiplicava per 5 l'actual. Una realitat que demostra la manca de relleu generacional al sector i que no és aliena a la de tota Catalunya, on en els últims 20 anys s'ha passat de més d'un miler de barques a poc més de 500.
4: Un rodamunt de barques, de vegades no sabies ni per on ficar-les aquí. Les coses d'abans eren que molta gent del Serrallo, quasi molta gent, se dedicava a la mar.
5: I si no la mar, a fer xarxes o...
4: Exacte, el tema de les xarxes, moltes dones dels pescadors eren remendadores i els seus marits els ensenyaven doncs, com cosir les xarxes, també, i a part de portar les senyes de casa i tot, és el que feien. A vegades les dones dels altres també ajudaven a això, hi havia molt de sentit de companyerisme i molta humanitat abans.
3: Un port com el de Tarragona representa molt bé el model de pesca costanera de petita escala de la Mediterrània Occidental, una flota eminentment familiar que pesca en caladors propers als ports, que fa jornades de com a molt 12 hores en captures destinades al consum fresc i en què, per tant, el producte viatja en poques hores de la mar a les taules. Pràctiques que es diferencien del model extractivista de les grans empreses pesqueres dels oceans, vaixells petits comparats amb els grans iots i els creuers plens de turistes que atraquen en dics propers.
4: Sí, un port que ha tingut molta vida marinera des de tota la vida, generacions de gent gran, joves, molta gent ha pujat amb l'ofici de la mar. I ara tot això se va perdent molt, molt, poc a poc, lentament. Diràs tu, però és una mort agònica, perquè veus que tot el que tu has començat amb una il·lusió de petit, tot això veus que se'n va a Norris. I tu diràs, jo com a jove, te veus fent una altra cosa? Doncs quin remei me tocarà, potser? Perquè això realment és el que ha sigut la meva vida des que era un nen petit, des que anava a donar tons per allà al port, fins que potser agafava una canya i em ficava a pescar un peix i li portava el peix allà amb una caixeta de bordo de mon pare, que tota la vida han sigut família pescadora, i aquell pare agafava la caixa, m'ho comercialitzava, i mira, i a lo millor, doncs, mira, m'adonava per quatre xuxeries o això, i bueno, tot això, doncs, és una cosa que es porta. És una cosa de petits, que ho neixes amb això. Clar, no m'imagino allò, el nou jovent, sí, farà aquesta fenya, però a lo millor no hi ficarà aquesta passió, perquè no t'ha vingut des de petit. Jo penso que la mar també és un ofici una mica vocacional, també, que t'ha d'agradar. I és realment la vida de molta gent d'aquí.

0: Mentre caminem per la dàrsena cap a la barca del Marc, ens trobem el Jaume, el Joan i el David, del Joan i Maria. Fan pesca d'encerclament amb la barca de la família des dels anys 90, sobretot de seitó i sardina, i les han vist de tots colors, però mai tan foscos com els darrers anys. Avui que la previsió meteorològica no era gaire optimista, com ells, la resta de barques s'han quedat a port, però finalment el temps els ha enganyat a tots i això els sap greu perquè amb tan pocs dies que tenen per a pescar l'haurien pogut aprofitar. Però és millor gastar les bales a l'estiu, ja que, amb el turisme, els preus de venda del peix són més alts. I ja que hi som, qui aprofitem la vinentesa som nosaltres i parlem tots plegats sobre el present i el futur del sector.
1: La pesca, si fos per part nostra, la mar de bé, però per part de l'administració, molt malament.
2: Molt malament.
1: Perquè quedem pocs i només se volen treure dies de la mar. I tot són burocràcies, mals de caps, petrolis cars, pisos baratos, però per peix de la mar...
2: L'ecodictadura, que hi ha, l'ecodictadura, també.
1: I mira que fent totes les normes que es diuen ells i tot això, i damunt tots són pals de les rodes. Però bueno, aquí estem per subsistir. No sabem fer res més, fem una cosa que s'agrada molt,
2: molt,
1: que hem fet tota la vida, que hem fet els nostres antepassats, i la veritat, tenim ganes de fer-ho i ganes de seguir. I ganes de jubilar-nos a la mar, que per això hem nascut, per anar a la mar.
3: Se foten cada any, se foten pals a les rodes, cada any.
4: Cada any.
1: Mira, lo del preu del petroli, mal temps, tot això ho hem tingut tota la vida. La veritat, això ho hem tingut tota la vida, perquè el peix car ha anat el peix car. El peix també ha anat barato. Ha hagut èpoques que s'han agafat poc, ha hagut èpoques que s'han agafat molt. Però que vingui l'administració i te digui, xiquets, aquest any teniu 100 dies per a la mar, o 120, això no havia passat mai de la vida. Mira, avui mateix veiem que donàvem molt temps. Nosaltres que no anem a la mar no guanyem. Avui potser les vaques haguessin anat a la mar. És igual que el peix hagués anat barat o que hagués anat al peix car o s'hagués fet més o menys. Però clar, i et diuen que si l'any que ve o aquest any que teniu 120 i escaig, doncs pues, xiquet, guardem un dia per a veure si vindrà o no se'n donaran.
3: A l'estiu, o per acabar bon temps.
1: Així, la gent no pot viure d'aquesta manera, així, amb aquesta incertidumbre de si podem sortir o no podem sortir.
0: Amb els anys que fa que es dediquen a un ofici que els ve de tradició familiar, no contemplen cap altra possibilitat que continuar-se dedicant a la mar. Senten que no sabien fer res més, i a més, no volen fer res més. Treballen i fan el que poden per guanyar-se la vida, però se senten ofesos amb unes administracions que consideren que els boicotegen amb la sostenibilitat com a pretext, però amb l'objectiu d'acabar important d'altres països tot el peix que es consumeix.
1: Però el peix que volen portar de fora és del Marroc, que també és del Mediterrà. Tenen les mateixes aigües ells que nosaltres, som al Mediterrà, però allí no tenen restriccions de cap banda, com que no són a Europa, i portaran el peix, perquè moltes barques s'han venut al nord, que es venen aquí, tot va cap aquí al Marroc. Que hi ha empreses d'aquí a Espanya que tenen empreses allí per portar peix? Segurament, perquè quan no hi haurà peix aquí, el peix s'ha de portar alguna banda o altra, no?
4: Clar, és més barat també, no?
1: Segurament.
5: I amb unes condicions sanitàries bastant més pèssimes que les d'aquí.
1: Escolta'm, és igual que el pagès, no em porten de tomàquets i de tomàquets, no, taronges de Sud-àfrica, i vas allí, que veus el que els hi posen d'ensofatar? Doncs pues aquí el mateix. Si et fan plegar tu, la portaran de fora.
3: Cavalles de Turquia...
1: Però no pateix que no li portaran cap d'etiqueta. Tu vas al Mercadona, que això ho ha vist tothom, els pocs roquers, aquí tenen que fer un quilo. Tu vas un paquet del Mercadona que venen bullits i no el fan el quilo. O coetes de rap, que nosaltres aquí tenen que fer 300 o 400 grams, i li fan menys. Doncs no pateixen, això no ho miraran. Però si ve un inspector aquí, te la fotrà. Cosa que ja el deixem a la mar, nosaltres, que no se'l deixem vendre. Vull dir que ho respectem tot el que diuen ells. Malles més clares. I es guanyem la vida. Gràcies a Déu se guanyen la vida, però xiquet, sabeu que no se la podem guanyar, se la...
0: Si el malestar dins el sector ja era notori, al desembre de 2024 es va encetar la darrera polèmica per culpa d'una proposta de la Unió Europea que podria haver suposat la desaparició de la flota catalana i de la cadena de valor que hi va associada. De 130 dies de veda a l'any, que segons els pescadors ja posen en perill la sostenibilitat econòmica d'una embarcació, la Comissió Europea volia limitar a un màxim de 27 dies l'any l'activitat d'arrossegament, una reducció del 80%. El sector es va declarar gairebé majoritàriament en vaga, les flotes no van feinejar i les llotges van tancar. Finalment, però, es va arribar a un acord. Brussel·les va oferir una dotzena de mesures per garantir la sostenibilitat de la pesca. Si els pescadors les compleixen, podran obtenir més dies per sortir a pescar com a forma de compensació, fins al punt de poder acabar sortint els mateixos dies que el 2024. Tanmateix, tot i les promeses de suport econòmic, els pescadors es queixen de l'increment de la seva despesa, que asseguren que ja fa temps que fan, i sobretot lamenten que una de les mesures estrella, l'adaptació de les xarxes amb forats de mides més grans, els limita excessivament les captures.
5: Nosaltres principalment vam fer la vaga perquè, a veure, ens estaven fent unes propostes d'Europa que eren totalment insostenibles. 27 dies no en tens ni per començar. No cal ni que t'hi posis. En 27 dies no et pots guanyar la vida. Ni aquí a la mar ni en cap empresa.
1: Aquesta barca, per sortir a la mar, has de pagar la seguretat social dels tres que anem. Paguem 500 euros cada mes cadascú. Ja són 1.500 només per sortir a la mar al mes. Després el gasoil, a la setmana gastem 2.000 litros. El preu que està ara són 1.200 i pico d'euros. Això són gastos de sortir a la mar cada dia. Vull dir, en 27 dies, com tu comprendràs, sí que guanyaràs 27 dies, però després el resto tindràs que amarrar la barca i nosaltres tindrem que anar a buscar feina en terra.
3: Si ets jove, pots canviar d'ofici, però quan ja ets gran, ho t'has d'anar allà.
1: I quina feina en terra hi ha per anar a treballar en altres, que no tenim res de lo d'en terra? Per qualsevol cosa que vas estar demanant coses, nosaltres això no ho tenim.
3: Tota la vida hem fet això en altres.
5: I realment no ho tens, això. Nosaltres hem estudiat per anar a la mar. El que tenim és per anar a la mar. I el que deia Jaume, si nosaltres volem jubilar-se a la mar, és això.
1: El que s'agrada fer, sabent que hi ha un futur a la mar, si es deixa treballar, hi ha un futur a la mar. No hi ha futur. Per què? Restriccions, burocràcia. La gent jove no vol vindre. Normal. Com han de vindre si veuen pels diaris? El tema de l'encerclament aquí a Tarragona, i aquí tot el que és la província de Tarragona, està molt malament, no hi ha peix. Està tot carregat de tonyines. Se'ls hi foten el peix. Si no se'ls hi foten, no el poden agafar perquè els hi escampa per tot arreu.
5: Les barques d'arrossegament se guanyaven la vida, estar amb el peix blau. Inclús tenim cupos. Nosaltres hem arribat a agafar molt de peix blau. I nosaltres a l'arrastro mateix ho notem, que no hi ha peix blau. Sardina i seitó s'ho està menjant tot la tonyina.
1: I ara l'han repoblat, s'ha repoblat, la veritat que s'ha repoblat, però clar, s'ha repoblat de tal manera que n'està ple. I ningú no pot agafar, només els que tenen quota. Clar. Jo també trobo bé que tinguin quota, però també donar un quota als altres, perquè és que a l'última hora saltaran per dalt de la platja. L'altre dia estaven aquí al cap del moll mateix, cosa que no s'havia vist mai. Els dofins van entrar aquí dintre. Aquí dintre, on estem ara, entraven els dofins. Cosa que això no s'havia vist mai de la vida. Si n'han de viure només quatre de la tonyina i els altres s'han de perdre perquè hi ha molta tonyina, vaja, jo ho trobo molt mal fet, això.
5: Hi ha una dita a la mar que es diu: el peix gros se menja el peix petit. Les tonyines són enormes. I tot el que ve pel davant, tot s'ho menja.
0: La sobrepoblació de tonyina amenaça altres espècies autòctones. La tonyina, però, no es pot pescar sense uns permisos que poques embarcacions tenen en un mercat dominat per una sola gran empresa aliena al port. Poder tenir més permisos ajudaria a reduir-ne la quantitat i equilibrar la balança pel bé de la biodiversitat i l'economia.
5: Nosaltres som molta gent a pescar i ens guanyem la vida amb això, perquè cadascú té una miqueta el seu grapat i anem pescant. Pues ara, doncs això és una empresa que té un monopoli amb això, marcar les seves lleis a Europa, i ara, doncs nosaltres no hi podem fer res, i està influenciat i per tot això, i les barques del llum ho estan pagant, tot això. Doncs, certament.
0: A més de la tonyina i les noves mides de les xarxes, la presència d'algunes espècies invasores, com la gamba blanca, gràcies a l'increment de la temperatura de l'aigua, també afecta les captures de peix, com ara de llobarro, llangostí o pagell. La presència cada cop més molesta de broma, que ells coneixen com a llapó, un mol·lusc que s'aferra a les xàrcies, els afegeix pes i també genera pèrdues. La contaminació és un altre problema, una realitat la magnitud de la qual la societat en general desconeix.
5: La runa que arribem a treure cada dia, que això és una bestiesa a vegades, segons en quin terreny vas, en quina profunditat vas, pots arribar a omplir dos rivells grocs. O sigui, com els cubos de basura industrials, aquests negres, doncs els podem arribar a omplir i saltar al contenedor de la basura. I això cada dia. I això és una feina que del pescador que no es veu. I això no s'anomena cap banda.
0: De contaminació, però, diu el Marc, sempre n'hi ha hagut. I de peix també se n'ha agafat, més o menys. Però ell, que viu la mar gairebé cada dia, durant 12 o 13 hores, no entén el discurs de la falta de peix quan, segons ell, n'hi ha suficient per guanyar-se la vida. Amb tot, considera que la pitjor amenaça són les normatives europees, allunyades de la realitat i les necessitats del sector i que cada cop els pressionen més. Per fer front a la sobreexplotació pesquera a la Mediterrània, des de la Unió Europea es va impulsar l'any 2019 un reglament que regula la pesca de les espècies que viuen al fons marí. La mesura, que està integrada en la política pesquera comuna, ha afectat principalment la pesca d'arrossegament. L'arrossegament és l'art de pesca que més afecta la fauna marina i, alhora, el que genera més de la meitat dels ingressos de tot el sector a Catalunya, segons dades de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar. Sense aquesta activitat, molts ports haurien de tancar. Sense matisos, el que es promou és eliminar l'arrossegament a tot el món. Des de Catalunya, el govern ha plantejat un escenari més neutre que permeti caminar cap a la sostenibilitat, però mantenint, alhora, l'activitat i la flota pesquera. Els pescadors arriben al punt de sentir-se perseguits, menystinguts i desmotivats per continuar endavant amb la seva barca, que no deixa de ser, en el fons, la seva empresa.
5: Clar, perds peix, perds venta. Per tant, no fas un mateix jornal, costa més sobreviure. Que a la llarga pot ser més bo, sí, però qui sap millor que els pescadors com està la mar, que nosaltres la treballem cada dia. Jo sempre dic el mateix. Nosaltres no ens faríem mai mal amb l'or que ens dona de menjar, però les normatives que ens imposen són gent que realment no ha estat mai un dia aquí al port, no ha passat una jornada de pesca, ni realment sap com està l'assumpte.
0: Tal com ho diu, en relació amb la tonyina, el Marc considera que la pesca de proximitat és un peix petit tocat de mort per l'ambició d'un peix gros que els vol eliminar, la pesca industrial.
5: Te pots guanyar la vida, el que passa que t'estan apretant una barbaritat. Sense, no sé si a vegades malintencionadament puc pensar jo que sigui per interessos de grans empreses, com per exemple Pesca Nova, grups ecologistes que vagin a favor d'aquestes lleis, que tinguin influència a Europa, que t'estiguin matxacant en tu. És que realment, és el que dius tu, hi ha algun peix gros que es vol menjar el petit nostre. Jo a vegades, t'ho dic com a mariner, ja no et dic als patrons que la pressió és molt més gran per ells, però se poden arribar a sentir com a, sé que és forta la paraula, però com a narcotraficants a vegades. Perquè a vegades penses, dic, jo només vaig a la mar a agafar peix i portar-lo a la llotja. Clar, és que a vegades penses, dic, tot això no sé per què realment ho fan, per extingir-nos o perquè això abans no passava. Aquesta pressió que hi ha no passava.
0: De motius per a l'optimisme, n'hi ha pocs. Podríem passar hores comentant la jugada sense trobar solucions que els pescadors no tenen a les mans. Però per algú com el Marc, que du la pesca tan endins, aquesta passió fa de motor i fa que sempre hi hagi una motivació per sortir a la mar. Cada cop, diu, hi ha menys pescadors i, per tant, també menys vocació, però de gent, diu, en fa falta. La majoria de mariners que acompanyen els patrons són persones migrades, moltes d'elles amb experiència. Però tal com assegura el Marc, la pesca no serà mai atractiva si és tan incerta i precària.
5: És com si haguessis de fer una mudança. Aquí te sents com a casa, tens les restriccions que tens, s'estan apretant com un condenat, però al fin i al cap, realment la gent de la mar, jo trobo que la mar el que ho porta dintre és feliç allà. La mar te dona moltes coses que una cosa en terra no te la pot donar.
4: Com per exemple?
5: Una tranquil·litat, la incertidumbre de saber avui anem aquí, a veure què agafarem, com aniran les coses, això. Però sempre, com que és una persona de la mar que li agrada experimentar coses, doncs sempre pensa, cago en dent, avui sempre són gent de fe, que penses, avui aniré aquí i avui m'anirà bé, que a la mar te poden passar 10.000 coses també. Però sempre surts amb una esperança de dir, t'aixeques i penses, avui pot ser un bon dia. I la cosa doncs és així. Jo sempre he pensat, la mar, si la vius, sempre tindràs una il·lusió per ella. Però molta gent que puja, doncs realment li sonarà el despertador, pensarà que ha d'anar a treballar, complirà i s'anirà cap a casa. I hi ha molta gent que, a veure, ve de fora, de l'estranger, i gràcies a ells el sector pot sobreviure també, perquè de gent el problema és que en falta molta. Hi ha molta gent de l'Àfrica, del Senegal, de Guinea, molts pescadors marroquins, que actualment el sector del llum, pues, t'havia dit que més d'un 95 o 96% són els patrons i gent immigrant, perquè de gent no n'han trobat. I estàvem parlant de la problemàtica del sector perquè, clar, no agafen peix. Hi ha hagut temporades que sí que n'han agafat molt i que de gent s'ha guanyat la vida, però estàvem parlant dels temes de la tonyina, del peix blau, que no en queda. I quan el peix torna, clar, se poden tirar moltes setmanes sense comptar. Tu saps el que és més arribar a casa i només portar 50 o 60 euros? Què és això? Aquesta gent s'ha, doncs, de guanyar la vida, doncs, així, a la seva manera. Però realment, una persona que està en terra ara mateix sap els gastos que hi ha d'hipoteques, de tot, de cotxe, el que tingui, doncs, i amb això no pot sobreviure. Doncs aquesta gent, si poden tindre alguna ajudeta d'una d'allò i poden anar guanyant la vida i poden vendre algun peixet així, ni que sigui, doncs mira, van tirant, van empenyent, la veritat. Però clar, quina joventut pots necessitar tu amb un ofici que va en decadència? A l'arrossegament, per sort, de moment ens anem aguantant, però hi ha molts factors que no, que m'ho tiren en contra.
0: Entre naps i cols, encara que ja que som a la mar potser hauríem de dir més aviat entre gambes i seitons, hem anat passejant a poc per la dàrsena i hem trigat a arribar a la Xerinola, l'última barca que hi ha amarrada. En dies com avui, no cal pujar la barca a les 6 del matí ni es torna de la mar a les 7 del vespre, però aquestes jornades són útils per fer encàrrecs o per remendar xarxes, com fa un pescador jubilat que busca maneres de distreure's. Deixem aquí el Marc, desitjant continuar molts anys a la barca, cosa que no està pas de les seves mans. Fins a jubilar-se! Tant de bo!
5: Francament, ho he complicat, però jo sempre dic el mateix, els pocs que quedaran podran aguantar, però qui quedarà? Aquest és el dilema de molts pescadors d'avui en dia. Però què hem de fer? Això, sobreviure o morir? Hem de lluitar amb tot.
0: Europa té la clau de la continuïtat de la pesca i de la vida que tradicionalment hi ha hagut als ports com el de Tarragona. Tot depèn, diu el Marc, de si els deixa continuar o no. En quedaran de pescadors, però pocs. La qüestió és saber quants. Mentrestant, aquest model de pesca ha deixat de ser atractiu, ja que no ofereix seguretat laboral i requereix una certa formació i capacitat tècnica. I sense la continuïtat mínima, que hauria d'anar garantint la joventut que va darrere seu, tot i els esforços, les despeses, les hores i la perseverança, ells són l'espècie en extinció. L'espècie que cuida la mar i que en té prou amb sobreviure i continuar-ho fent sempre, com si fos tan fàcil. La pesca de proximitat està a les portes del col·lapse. Cal una sensibilització pública per fer arribar el producte a totes les generacions sobre com de saludable i econòmicament accessible pot ser el peix. No tan sols aquells més coneguts, també els menys populars i els de temporada. Cal també recuperar el patrimoni i la tradició lligada al peix per valorar-lo i redescobrir-lo.
4: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
7: Viu la ràdio.
8: Ràdio Argentona, la nostra ràdio.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: La festa major de Sant Domingo ja escalfa motors a Argentona i aquest any ho fa barrejant la tradició de sempre amb propostes que prometen fer vibrar. Un dels plats forts serà l'Axis Show, un espectacle dissenyat exclusivament per la nit boja que connectarà de ple amb l'esperit dels repicatruges. Al darrere d'aquest projecte hi ha l'argentoní Eugeni Buera, conegut artísticament com a DJ Axis, que a més arriba a la vila amb un nou èxit sota el braç. Fa només uns dies va llançar el tema Mama i Por, en col·laboració amb el cantant Kelly Isaia, un artista que arrasa les xarxes socials. Avui seu amb nosaltres aquí a la ràdio l'Eugeni. Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé, molt bé, molt content de tornar aquí.
0: Quin estiu se't presenta, eh?
1: Sí, eh?
0: No pares, eh?
1: Molt content, molt content. Es presenta un estiu molt interessant, sobretot amb l'espectacle que estem proposant. I jo estic molt content també això, amb la rebuda que està tenint el tema a la QB número 9, amb el Kelly. I sí, sí, un estiu molt... molt intens.
0: Per on vols començar? Perquè hi ha molta teca. El 26 vas presentar aquest tema, estaràs també a la festa major. Per on comences?
1: Bueno, si vols, pel tema. Bueno,
0: pel tema,
1: és més proper, no? Que és més proper.
0: Vinga, com ha nascut aquesta connexió amb aquest artista per publicar el tema Mama i Poi i que ha estat i com ha estat, no? Una mica l'experiència de treballar amb aquest artista?
1: Bé, doncs jo el vaig obrir per Insta, com tots, però amb ell el que tenia molt clar era l'estil que anàvem a fer, perquè quan vaig veure la seva música sempre he volgut fer un afro house o un tema afrobeat, perquè és un estil que em flipa, i quan el vaig veure per Insta dic, uah, aquest noi és que 100% és això, i a part un canta que flipes, té un estil únic, o sigui, és un tio brutal, o sigui, per mi és una joia de Catalunya ara mateix. I l'havia d'escriure 100% per fer alguna cosa, una cuba o el que sorgís.
0: Per tant, és una mica el modus operandi que tens, sí, de tirar canya a través de xarxes socials.
1: Total. Sí, sí.
0: I en general et responen o
1: sí,
0: costa?
1: Sí, no, sol contestar el segon cop.
0: A la segona
1: com
0: vegada?
1: El primer, no, després. Però et va bé la proposta, tal?
0: Vale, és a dir,
1: sí, que no t'havia...
0: Primer no, suposo que xafardeixen el teu Instagram,
1: claro,
0: o el teu compte.
1: Jo crec que miren, sí, a veure...
0: I després diuen, bueno, més o menys la cosa va en sèrio, no?
1: Sí, total. Sí, sí, sí. I llavors això, ell vam quedar en l'estudi d'un amic, d'en DJ Ruler, del club també, que té un estudi a Mataró, vam quedar allà. I allà doncs va sortir pràcticament tot el que és la lletra va sortir allà. El que era la base, vam fer-la una mica així, a grosso modo. Perquè també hi ha tres productors més, bueno, dos productors, som tres, i sí, sí, hem sigut tres per fer aquest tema. I això, o sigui, a la base es va fer després el que és l'estructura final que tenim fins ara. I això és un tio brutal, o sigui, a l'estudi també flipes molt com treballa, és molt exigent positivament, o sigui, sí, molt, sí, molt exigent, i mola molt això, perquè tots els detalls que ell veu o veiem tots, sempre és com ho hem mirat fins a l'últim... Potser les últimes cubes, tot el que ha sigut més hem fet, el tret, i et sembla bé? Guai, sí, em sembla guai. I ell no, i ell em sembla malament aquest so que sona de funcionar tonteria, però dic, mola, saps? Treballa amb penya així.
0: Que suposo que també deu ser part de l'èxit de...
1: Sí, seguríssim.
0: De la seva carrera,
1: segur,
0: no?
1: Seguríssim.
0: Ser meticulós i cuidar cada detall, no?
1: Sí, sí, sí. De fet, jo en els Enderroc a un noi li vaig dir, hòstia, faré un tema segurament amb el Kelly Isaia. I em diu, buah, buah, doncs és exigent aquest noi, eh? I no sé què. I dic, buah, doncs a tope, millor, millor.
0: Sí?
1: I sí, sí, brutal.
0: Que,
1: sí.
0: De treballar amb ell, tu que ja portes un temps, però ets relativament jove amb el projecte, quina experiència o quina vivència o què n'has après de la seva manera de treballar o de veure el món actual de la música?
1: Sí, mira, ell una cosa que m'agrada molt és que no té por això, a dir-te això em sembla una merda, saps? Així és una cosa que valoro molt d'ell, perquè a vegades és com que fa por, no? Potser com ficar-te en la part creativa d'algú, poder penses, hòstia... Algun cop han enviat coses que dius, hòstia, a mi no m'acaba gaire, però clar, potser et sap greu com dir, i potser això no ho veig. Però són canvis que estàs 3 dies per fer-los, eh? Yeah. I ell te'ls diu igual, i dic, és que sí, realment sí, tio, o sigui, tens raó i s'ha de ser així, perquè el tema...
0: Però t'ho diu així o més suau?
1: No, m'ho diu superbé.
0: No,
1: o sigui, primer
0: no,
1: tot, una cosa
0: no
1: que ell m'encanta és que primer et diu, buah, Axis, primer tot, merci per la feina que estàs fent, però no m'agrada gens això.
0: Va.
1: No m'ha representat gens això. I dius, vale, o sigui, superbé.
0: No, trobo totalment...
1: I això d'ell sí, m'ho quedo perquè mola molt, perquè bueno, el resultat de moment està prometent molt.
0: I és una cosa que t'apliques tu, que potser fins ara
1: sí,
0: et costava més...
1: Sí, costava més, com entrant als seus mons i dius, hòstia, a veure, tampoc passa res i De moment el resultat és que el tema ha agradat moltíssim. I ell diu, és el tema que menys esforç he posat en promoció. Perquè diu, jo això ho veig un tema de l'Axis i jo estic dins.
0: Clar.
1: I diu, no m'he esforçat molt en promoció i el té el top 3 o 4 més escoltats ja de moment en quant a impacte que està tenint. I... O sigui, el Kelly està super content que diu, joder...
0: Té molt de mèrit. Ell ja té, té molts seguidors a les xarxes, sí, més de 90.000 a Instagram. I obrir aquesta porta, no? Per tu també...
1: Sí, ha ajudat moltíssim.
0: Ajuda, no?
1: Sí. Han sortit dues col·laboracions gràcies a fer el tema amb el Kelly, perquè és com que no han contestat i he dit, ah, pues... Que sàpigues que també estàs convidat a fer una cuba i... I guai. Sí,
0: amb el projecte Cube Studio, com a productor, fins ara has estat tu sol? Entenc?
1: Sí.
0: O has tingut alguna col·laboració?
1: No, hi ha hagut molta gent sempre.
0: Sempre
1: sobretot
0: hi ha molta
1: gent. La part de mix i màster, la mescla del tema i la masterització, sempre hi ha hagut algú.
0: Però a nivell de producció, diguem, has estat...
1: Producció sí que en algun, per exemple, el de la Jules hi havia el seu productor, el Genís, que va interferir molt, o sigui, va ajudar molt. I també en el del Subli, també va ajudar el seu productor... I que aquí està, espero... No.
0: Perquè al final la figura del productor, què és el que fa? Porta una mica el seu punt de vista cap a on ha d'anar la cançó?
1: Sempre són els productors que han treballat tot l'àlbum i tot el projecte d'aquests artistes. Llavors, ells com que et donen aquesta...
0: Saben com vol sonar allò,
1: exacte.
0: No?
1: Per exemple, la Jules té uns efectes de veu així com distorsionats que jo no els hauria posat perquè no em van sortir. I el Genís va dir, hòstia, això a la Jules li pega molt. O en el Subli, en el subliminal... A la intro sona com una veu molt greu d'un efecte que ell va dir, hòstia, això crec que és subliminal, l'estil, no? El so, i això mola perquè es donen aquesta... Mantenen com el repertori d'ells, que quedi integrat també, saps? Llavors això és el guai.
0: Aquí que has treballat, que en total heu sigut 3 productors, tu i 2 més.
1: Sí.
0: En quina part has pogut tu posar cullerada, diguem?
1: Sí, jo el que he fet és tota la base, com la maqueta directament, i ells el que han dit és l'han agafat i potser han dit, mira, el baix que has fet el faig jo de nou igual com l'has fet, però amb un so diferent, perquè si més doncs potser l'estil del Kelly. O un, per exemple, bueno, amb un vam fer trucada i vam proposar el fet de que el primer estribillo sigui doncs, sense res i després entri, saps? O sigui, aquestes propostes que crec que donen una volta al tema superguai.
0: La veritat que... El tema, a mesura que el vas escoltant, t'enganxa més.
1: Sí.
0: A mi ja et dic que és dels que més m'agrada, tots m'agraden, però aquest to afro, no, en català, i aquest so d'estiu, la veritat que és molt xulo. Quins inputs vas rebent fins ara? El vau publicar el dia 26, em sembla, d'aquest mes, juny.
1: Crec que va rebre 7.000 visites en un dia, o sigui, en 24 hores. L'impacte principal va ser espectacular. Si la gent li va agradar molt... abans ja feien vídeos i ja vam com veure, hòstia, em sembla que això està anant bastant bé per lo que jo estic acostumat, realment. I bé, ha entrat a llistes guais, la penya se'l guarda, i això es nota molt, i la gent, doncs, supercontent.
0: I a mesura que vas cuinant la cançó, no?, perquè tot té un procés de creació, tu ja vas intuint de que el que esteu fent ho petarà?
1: Sí, jo sempre dic, pot agradar més o menys, això sí que ho noto, com... Veig molt, sobretot, si té públic ampli o no el tema. És a dir, si li pot agradar a ma mare o li pot agradar a la meva parella. Saps? O sigui, veig un ventall i dic, doncs potser això més per joves només i una persona gran... O sigui, a l'hora d'ensenyar-lo a la gent, ja veig una mica... Perquè, si, per exemple, aquest tema és, jo crec que és el primer que li agrada tant a la meva tieta com a, pues, o sigui, a gent de 12 anys, 13, que he vist que els ha agradat el tema i tot. O sigui, el ventall d'aquest ha sigut molt ampli, ha sigut molt guai.
0: Estem notant un canvi de tendència en la teva sonoritat o no? En quin moment estàs ara del teu projecte?
1: Sí, mira, estic al final d'una etapa que volia com una part del projecte. Jo, quan vaig començar-lo, dic que em vull fer nou i a la número 9 fer un a veure com està l'assumpte. Fer una mica de crítica, a veure què estem fent bé, què no... I sí, ara la partida, ara aquesta de fins l'estiu ja està, o sigui, aquesta és l'última fins al setembre o octubre, no sé quan sortirà la següent. Però sí, estic en un moment de dir, vale, què estem fent bé, què no, que canvia una mica els videoclips. Per exemple, el videoclip del Kelly ja és un... Ens hem com avançat una mica a l'estil que volia presentar al setembre, una mica, amb tota la gent dins del videoclip, el fet de que sigui com un esdeveniment, no?, el videoclip també, i aquí anirà per aquí una mica la cosa a partir d'ara. I sí, la sonoritat, bueno, hi haurà algun canvi. També és com he mirat una mica què ha funcionat i què no. I també, sobretot, que m'he sentit més còmode també de produir. I sí, jo vull encaminar una mica més al nínxol, no?, de públic. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Dels nou volums del Cube Studio, de quin estàs més satisfet?
1: D'aquesta, en diferència, però perquè...
0: És a dir, no sense menysprear els altres, eh?
1: No, que va, i tant. I no és perquè sigui l'últim, que sempre dic l'últim és el millor, el que més m'ha agradat, perquè... No. Però, mira, a mi, per exemple, el meu preferit, si no hi hagués aquest, seria el de l'Scorpio. A mi aquell em va agradar molt produir-lo perquè estava inspirat en un tema de Lady Gaga, uh-huh. I a mi em flipa. I aquell em va agradar molt treure'l, saps? Com dic, hòstia, he fet un tema d'aquest estil. Però sí, aquest tema i el d'en Mato també va ser com... Uh-huh. Jo el d'en Mato li dic molt de carinyo perquè és un tema que vam fer a casa meva. O sigui, tots els temes els hem gravat a un estudi, tot ha sigut molt professional. I el d'en Mato vam fer a casa, que no, quan ho vam gravar no es deia ni Cube Studio, el projecte era... Traiem el tema...
0: Així...
1: Com, sí, jo volia fer sessions, casolana. Però no sabia ni com fer-les, les sessions, ja. I ell és el que em va ajudar, de fet, a dir... Hòstia, m'agrada el teu projecte Axis, però quan escrolegi per TikTok... Clar. Vull veure't i dir, això és l'Axis, saps? Si ho fem a l'aire lliure o alguna cosa, crec que no... Mm-hmm. No et sabria reconèixer. I ell, en part, va fer molta petjada.
0: Creus que has aconseguit crear marca amb el Cube Studio?
1: Sí, jo crec que sí. Inclús et diria que falta una mica més de marca i tal.
0: Falta una mica
1: ara...
0: Sí, home, clar, sempre...
1: Que és on ara anirem. Sí, d'estil i tal. O sigui, m'agrada molt el que és el projecte del Cube i tal, però potser el que veig és que ara, amb el del públic, que estem ficant els videoclips, crec que pot com... Bueno, anar per un camí que m'agrada bastant la proposta. Uh-huh. Sí, però molt content, molt, molt, molt content.
0: Eugeni, anem cap a la festa major, a Sant Domingo, on presentes l'Axis Show com una de les grans novetats d'enguany. Què ens pots avançar d'aquest espectacle que has preparat expressament per els veïns i veïnes d'Argentona?
1: Bueno, doncs és un espectacle que portem ja dues setmanes amb tècnics i gent treballant, tia. Perquè quedi una cosa espectacular. Uh-huh. La sessió musical està molt, molt pensada per la nit, o sigui, per l'estil de nit que és el dia 3. I bé, moltes ganes, moltes sorpreses, i crec que és el show amb diferència que em fa més il·lusió fer fins ara. Més que una garrinada, et diria, i tot, eh? Mm-hmm. Perquè el dia 3 hi ha com una màgia allà, que és només d'Argentona, i és guai, hi ha moltes ganes.
0: És la nit del dia 3, no? Hi haurà la nit boja.
1: Sí.
0: I després tocarà tu posar aquest espectacle. Ha sigut idea teva? Com ha sigut aquesta sinergia fins que...
1: Sí, jo crec que ha sigut molt...
0: No sé si des de l'Ajuntament et van trucar i et van proposar, mira, volem que facis un tipus d'espectacle així, o com ha anat això?
1: Bueno, jo vaig anar-los a presentar la idea i ells ja em van dir que realment ja tenien pensat una mica posar-me com a DJ aquella nit. El que no sabien era que amb aquest format. Uh-huh. O sigui, no sabien que hi havia tot aquest format i els hi va agradar moltíssim. Llavors podria dir que ha sigut bastant per ambes parts, amb dues parts, la proposta de fer aquest espectacle a Argentona. Jo crec que, que per dues parts ha sigut... Bé, hi ha hagut aquesta
0: sinergia, i
1: sí,
0: al final
1: sí, total.
0: Tindrem la nit del dia 3. No ens pots donar més detalls de com serà?
1: No, perquè hi ha moltes coses que també s'estan acabant de triar quines sortiran. Llavors... Realment sé quin tipus de coses sortiran, però no sé com...
0: A on el faràs? Serà en un únic lloc o serà...
1: No, a la plaça nova, no,
0: a la plaça nova.
1: Sí, a l'escenari, sí, tot serà dalt de l'escenari.
0: Vale.
1: I sí, sortirà un mític que sempre surt a fer això, un saxo, aquest, això serà... Això ja és un clàssic del projecte, però sortirà d'una manera diferent, poder, saps?
0: Sortirà
1: d'una... O cantarà, o tocarà uns temes diferents.
0: Que és el que surt amb tu en els vídeos d'Instagram.
1: Sí, en Martí Serrano. Sí. I alguna cosa més, a veure què... Uh-huh. A veure què sortirà.
0: Vinga, però la idea està ja pensada, i ara suposo que aquesta setmana es toca última una mica de detalls, no?
1: Sí, total. I preparar bé el setlist, sobretot. Mhm. Uh-huh. I a veure què tal la rebuda.
0: Per tant, és un show inèdit, no l'has portat enlloc.
1: Bueno, l'hauré estrenat abans a Dissantes, uh-huh. Però ja et dic, seran diferents sempre, perquè a Dissantes potser ve una gent i a Argentona una altra, llavors...
0: El públic canvia.
1: També la sessió canviarà alguna cosa, uh-huh. O sigui, realment serà únic, realment, sí, sí. Mm-hmm.
0: I aquí és l'altre tema que volia tocar, que el dia 18 de juliol també formaràs part o posaràs l'accent argentoní juntament amb Every Night, que presentarà el seu projecte Bon Vent a les dissabtes d'enguany. Primera vegada també t'estrenes,
1: sí,
0: no? Les dissabtes, què representa per tu estar allà aquella nit a Mataró?
1: També molt, molt top, perquè aquella, les dissabtes jo crec que és el primer cop que vaig anar a una festa major així de nit, perquè clar, Argentona sí que hi anava, però tan tard, i aquell any va ser el mateix que també vaig anar per primer cop a una d'Argentona fins tard, però recordo molt les dissabtes amb Charango i gent molt guai que havia passat, i és un lloc que sempre he intentat allà picar pedra. Si ara vaig al correu, no sé quants han de bomberi meus dient cada any, escolta, per tocar com es fa. I no, sí, sí, fa molta il·lusió també. Sí, sí, a part és una festa que m'agrada molt. Qui ho porta també són fantàstics i sí, sí, fa molta il·lusió.
0: Les dissabtes crec que serà com a donar el tret de sortida a les santes.
1: Sí.
0: Serà el 18 i després ja dona continuïtat a tot un programa.
1: Sí, sí, sí. És com el primer dia ja de mood, no?
0: Sí, sí, sí. Per tant, qui et vegi a les dissabtes amb aquest espectacle es podrà fer una petita idea del que portaràs per Festa Major.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Aquí a Argentona, no?
1: Sí, totalment. Serà la prova definitiva per fer-ho de 10 a Argentona.
0: I aquí a Argentona punxaràs música teva, serà una mica
1: sí, de popular. Sí, era una mescla, també som cap de que estic a una festa que al final doncs, ve d'un grup de versions abans, i sí, sí, serà al final, la sessió DJ serà òbviament el més important, i tot pensat perquè, doncs, perquè no sé si estic 2 hores o m'han de dir encara el total de temps, i sí, si sigui una sessió doncs, apta per tothom i s'ho passi tant al públic de la primera hora com al públic del tancament de la nit.
0: Mm-hmm. Tots aquests projectes, a més, ho vas combinant també, t'hem vist a través de les xarxes que vas fent roda per la comarca i municipis en les festes majors.
1: Sí.
0: No
1: sí,
0: pares,
1: sí.
0: Doncs,
1: Sí, hi ha bolos també, que no són amb el CUP, però també estan allà, d'aquells que també m'agraden molt. Quan hi ha amb el CUP hi ha més pressió, realment, i els altres són més de vas a passar-t'ho bé i també estan molt guais aquells.
0: Eugeni, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Recordem que et poden seguir a través de les xarxes, no? A través de YouTube, Spotify.
1: Sí, sí.
0: Amb DJ o sense?
1: Ara és Axis sol.
0: Ara és Axis,
1: sí,
0: perquè això per també m'ha sorprès.
1: Sí, sí, sí, he canviat perquè Music, Axis, DJ. I clar, jo potser en aquell instant a l'octubre penso algú de Halloween, saps? Per l'esdeveniment que tenim de Necròpolis. Llavors vaig pensar que Music potser era massa... I hi ha moltes coses que penjo i llavors vaig pensar, mira, Axis i ja es queda així.
0: I ja està. I
1: amb moltes barra baixes, però això, si busques
0: això,
1: Axis...
0: I això
1: ja surt,
0: per què, les barres baixes?
1: Perquè ja existeixen els Axis.
0: Ah, bueno...
1: Amb 4 barra baixes existeix, jo, joder. Pues amb ta penya que es diu així.
0: Els hi has de dir que
1: s'esborri. Sí, estaria guai, Hombre.
0: Que d'aquí només n'hi ha un i el tenim a Argentona.
1: Total.
0: Molta sort, felicitats per l'èxit.
1: Ai, moltes gràcies.
0: I que vagi molt bé tots aquests shows durant aquest estiu.
1: Moltes gràcies.

0: La Festa Major de Sant Domingo d'aquest any serà molt especial per la música i la cultura de casa nostra. El pregó que obrirà oficialment els actes anirà a càrrec de la Coral Canti d'Or, una entitat que està de celebració perquè aquest any bufa les espelmes del seu 50è aniversari. Mig segle de cançons, de germanor i de portar el nom del nostre poble arreu. Per parlar d'aquesta trajectòria, dels records i del futur de la Coral, avui ens acompanyen als estudis de la ràdio la seva directora, la Glòria Suari, i en Joan Burgués, un dels cantaires que va viure els inicis de la Coral. Bon dia a tots dos.
1: Hola, bon dia a tothom.
2: Bon dia
1: Hola.
2: A tothom.
0: Teniu la pell de gallina o què?
1: Doncs sí.
0: Esteu emocionats o no?
1: Ho estava pensant, eh?
2: Sí.
1: Que ens porta molts records d'aquesta cançó, aquesta música, sí.
0: Hem obert amb aquesta cançó d'un disc del 79, segons YouTube, perquè és especial aquest disc.
2: Sí.
0: Com el recordeu?
2: Home, jo recordo també, eren per mi els meus inicis, jo tenia 11 anys quan vaig començar, i recordo que ens vam tancar per primera vegada en un estudi de gravació i allà amb tota la cobla, tots els cantaires, vam passar pues, unes quantes hores allà per fer tot el disc, i va ser molt, molt sorprenent, molt, molt innovador per nosaltres.
1: Sí, perquè no sortien les cançons i torna a repetir. I bueno, va ser molt emocionant, la veritat. Sí.
0: Va ser una experiència molt, molt recent per la Coral, era el 79, però sí. Vau néixer el 76.
2: 76. Sí.
0: Per tant, amb 3 anys ja estàveu gravant un disc, podríem dir,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Ja no n'hem fet cap més.
2: No.
1: Bueno.
0: Si us sembla, m'agradaria fer una mica de recorregut, no?, d'aquests 50 anys. Com va néixer la Coral? Com va néixer l'entitat?
2: Bé, el que jo recordo, la Coral estava formada part d'una agrupació d'una altra entitat. Diguem que era un grup de gent que no estava fins amb l'entitat aquesta i van crear la seva pròpia. O sigui, van voler fundar Coral Canti d'Or amb l'objectiu de cantar, i cantar les seves pròpies cançons al marge d'aquesta altra entitat. No mm-hmm. posarem més sang perquè la història ja parla.
0: I un dels moments curiosos també és posar nom a una entitat. No sé qui va posar Coral Canti d'Or, com sí. va ser aquesta proposta, si va haver debat...
1: No, jo recordo a casa, en el pati, al pati de casa dels pares, pensant noms, no sé què, no sé quantos, i el pare, bueno, mira, com que aquí el canti, doncs Canti d'Or.
2: Sí, no ho sé.
1: Sí, va anar així.
0: I ja està, no?
1: I ja està.
0: D'aquelles coses, va,
1: sí, sí.
0: Posem el...
1: No hi havia massa temps per pensar-s'ho.
0: Fa 50 anys el país també vivia una etapa de transició, després de la mort de Franco al 75... Com va influir el context polític i social per la creació d'una coral com la vostra? No? Ho recordeu especialment d'alguna manera? O...
2: Bé, jo he dit que era molt petit, o sigui, jo tenia 11 anys en aquell moment. I recordo, de fet, hem trobat l'acte fundacional i tot, i està tota redactada en castellà, que sorprèn una mica. Però vaja, jo entenc una mica el valor de tota aquesta gent, d'aquests... nostres pares, aquests que van fundar la Coral, d'arriscar-se, en certa manera, a cantar cançó catalana. O sigui, com heu sentit aquí ara...
0: Sí, sí.
2: Espera't, quina cançó és aquesta?
1: El Cant de
2: la Senyera. No sortia.
1: Sí, la veritat és que jo crec que va ser com una alliberació, un alliberament en aquell moment, perquè jo havia sentit a dir, no ho vaig viure, però havia sentit a dir que no es podia cantar segons què, i en català menys. Mm-hmm. Llavors ho feien tot amagat, i llavors suposo que en aquell moment, quan ja tot es va anar a la democràcia, doncs va ser una alliberació, poder cantar el que volies, com volies i quan volies.
0: Mm-hmm. Joan, tu comences amb 11 anys, mm-hmm. Just a l'inici de la Coral. Tu, Glòria, també vas començar...
1: Es deu.
0: Als 10.
1: Sí.
0: Però ja portava uns anys, o també des dels inicis de...
1: No, des dels inicis. Sí, sí. Jo hagués volgut abans, però no em deixaven.
0: I amb aquestes edats tan tempranes, no? Què és el que us va cridar a cantar en una coral?
2: Bé, jo una
0: això
2: mica...
0: era motivació personal o perquè a casa hi havia aquesta, tendència?
2: Per la meva part, perquè sí. El meu pare cantava, sí. Ja venia una mica d'enrere, hi havia tradició d'aquí a Argentona dels cors de claver i tot això, i estava tot una mica lligat, i suposo que també em van, diguem, empènyer perquè, bueno, ja que hem estrenat aquesta coral, doncs vinga, has de vindre així. De fet, jo recordo que vaig començar cantant amb veu de tenor. Sí. I ara ja ho veus.
1: Sí, jo com que ho vaig viure des de molt petitona, doncs les excursions, els concerts i tot a casa, doncs ja és que el cos m'ho demanava. I bueno, vaig esperar fins als 10 anys.
0: Ho fèieu com una activitat allò, o perquè realment, no sé, allò de dir de gran vull ser músic?
2: No, en el meu cas no. Bueno, tu t'hi has dedicat més a la música.
0: Sí. Era més afició, poder, no?
2: Sí,
0: en aquell moment.
2: Més
1: sí,
2: que
1: en aquell moment sí, érem molt petitons.
2: Tal com diu l'acte fundacional, és per estar amb gent, amb amics. Recordo que en aquell moment també hi havia molta gent jove, que bueno, ja es veurà la foto que et passaré, i érem tot una colla d'amics. O sigui, hi havia una divergència d'edats en aquell moment molt, molt, molt maca. Quants érem? 60 persones?
1: Sí, sí, sí. No vull ni pensar.
0: Déu-n'hi-do, no? Sí. 60 éreu?
1: Sí, sí, sí, bueno, a la foto que et passarà, que pots publicar, doncs fa goig. A les escales de Montserrat, tota plena, vull dir, això avui en dia és difícil.
0: Sí. Com sou ara?
2: Em sembla que som uns 15, 20.
1: Ets molt optimista, eh, Joan?
2: Bueno, sí.
1: Però bueno, sí.
0: Bueno, és una realitat de la història de les corals,
2: sí,
0: o no?
2: Sí, sí,
1: sí, sí, la veritat que sí. Però bueno, ens hem adaptat. Ja està. No ens hem de posar així tristos, ni nostàlgic, ni... Bueno, és una altra etapa i ens adaptem al que tenim.
2: Tenim un gran avantatge, que els que som ara, aquests 15-20 que dèiem, som poquets, però fa molts anys que estem amb la Glòria, i a la que la Glòria ens planteja una cosa, doncs, va, com que ell, més a més ella és molt tossuda, pues, arribem a fer una cançó cada assaig, o sigui que anem molt
1: sí,
2: bé.
1: Sí, sí, es posen a riure, ja, bueno, i...
0: Al llarg de 5 dècades es passen moments de tot tipus, segurament.
1: Sí.
0: Tu, Joan, quins han estat els moments més difícils o les crisis que has hagut de superar, que ha hagut de superar la coral, no? Per mantenir-se viva, de mantenir aquesta cohesió, de tirar-la endavant, i això, no? D'on traieu una mica les forces per tirar endavant el grup.
2: Sí, evidentment, sempre quan algú et diu, ostres, perquè la coral, diguem-ho clar, és vella, o sigui, la majoria d'edat és gran. I quan algú et diu, no, és que ja no em sento amb forces, doncs prefereixo quedar-me, doncs vale, n'hem perdut molta gent així, i gent, malauradament, que també han traspassat.
0: Uh-huh.
2: Però bueno, l'alegria de bueno, anem a assajar què ens posarà la Glòria per cantar i quin concert farem, això es motiva moltíssim. Vull dir que hi convido a tothom que vulgui, que la coral sempre ha estat oberta a tothom.
0: Uh-huh.
2: Tinguis veu o no en tinguis, que això és
0: val,
2: important.
0: Val.
2: A tu també, Miquel, si vols.
0: Jo és que estava pensant que no canto ni a la dutxa, imagina. Allò que diuen, sí, que la dutxa cantes, no, jo em sembla que ja ni això, així que no crec que no tinc veu. Bueno, això, la Glòria, creus que tinc veu jo de cantar?
1: Mira, són aquelles coses que si no ho proves, no saps. Llavors, no t'ho puc dir.
0: Has de venir a provar, no?
1: Va, sí.
0: Va, ja he rebut la idea.
2: Sí.
0: Amb tants anys, en recordeu alguna anècdota especial?
2: Moltes.
0: Allò un dia, allò sopant entre amics, no? Entre els de la colla, segur que surten anècdotes. Quina seria la que sempre expliques tu, Joan?
2: Bé, jo, a part d'aquesta que dèiem de la gravació, recordo un any que tenim la foto també de quan vam anar a casa dels senyors Ventós, que hi havia el president Tarradellas, que va ser el primer any que va venir, el 79, i clar, jo també deia, bueno, i aquest senyor qui és, en certa manera? I després vas indagant, dius, ostres, has estat en un moment històric, aquí tenim la foto, també te la passaré.
1: Però jo no hi soc, estava malalta aquell dia.
0: Aquell dia estaves malalta.
1: Sí, sí, sí. Ja em dol, ja, però...
2: Recordo.
1: No hi era.
2: Recordo també durant molts anys vam anar a cantar a la Basílica de Montserrat i era molt agradable també perquè cantaves just davant de l'altar. O sigui, senties una importància immensa i veure tota l'església, que quasi estava plena, però amb els anys es va anar degradant, cada vegada es va anar massificant més de turisme, havies de demanar més permisos, i al final vam decidir un any que no podia ser i ja ho vam deixar de fer. Però, esclar, durant aquells anys ens ho vam passar molt bé, molt agraïts, tant a l'església de Montserrat, a la Basílica, com a tots els que van vindre amb nosaltres.
0: Ja.
1: Si ens assentàvem allà on s'assenten els monjos, en aquelles banquetes de fusta, ens assentàvem allà, era un privilegi, la veritat que sí.
0: Tu, Lori, alguna anècdota així que recordis especialment?
1: A veure, recordo els meus inicis com a directora, les cançons que dirigia, sempre al començament, doncs en dirigia dins del concert una o dues, màxim. Després ja quan vaig agafar ja sí. I recordo que quan em vaig casar l'any 88, doncs ens vam fer una festa sorpresa a la sala que era on assajàvem. I tots van cantar, vull dir, són anècdotes, és que en realitat som una família.
2: Sí.
1: Jo crec que més que musical i tot, perquè ens coneixem ja de tants anys que
2: De fet, durant molts anys, la coral eren pràcticament tres famílies, em sembla que eren tres o quatre famílies.
1: Sí, és veritat, sí.
2: La meva família érem 7 o 8, la teva també, els de Pont també eren uns quants.
1: Sí.
2: Sí, en Cap de Vila també.
1: Tots. I bueno, hem anat quedant uns quants encara. Sí.
0: Com s'escollia el repertori de les cançons?
2: Això ho
0: feia.
2: Això ho feia.
0: Hi ha algun criteri? Alguna manera d'escollir-les?
1: No, abans eren molt tradicionals. Seguíem doncs, el que teníem i sobretot quan fèiem concert de Pasqua i tal. Ara el concert de Pasqua des de la pandèmia l'hem bellugat perquè anem en funció de solista que canten els mongrins i llavors quan ella no té bolo és quan hem de posar-la. I bé, jo escolto una cançó i dic, ui, aquesta cançó m'agrada. I intento buscar partitures i tal. De fet, haig de dir que no m'han posat mai cap pega. Mai cap pega.
2: Sempre rondinem, però acabem fent-la.
1: No, perquè diuen, vols dir, això és molt difícil. I jo dic, no, ja la tenim. I ja està. I la veritat és que en el repertori han de ser cançons que diguin alguna cosa. Cançons planes no m'aporten res, i si el director o els cantaires no els hi aporta res, no poden transmetre.
0: Clar, si no senten res, no? Perquè part, suposo, de la música és aquest sentiment, no? El cor, aquesta emoció que surt de dins, no?
1: Exacte, sí, i això és el que intento doncs, en el repertori buscar.
0: Hi ha alguna cançó que no hagi sortit? Allò de dir, és que mira, que hi posem ganes, però...
1: No, que ens hagi costat, sí. Ens hagi costat, sí.
0: Que se us hagi resistit, cap.
1: No, de moment no.
0: Perquè de repertori estem parlant de música catalana, castellana, internacional o només catalana?
2: I el que m'ha arribat a fer Queen.
0: Ah, val.
1: Sí.
0: Són paraules majors.
2: Sí,
0: ja.
2: Sí.
1: I aquesta és una de les que ens va costar més.
0: Quina és la de Queen? Quina
1: vau fer? Bohemian Rhapsody. Sí.
0: La que dura 7 o 8 minuts.
2: No és tota, només al principi, però l'hem feta, eh?
1: Sí,
2: i Toto, també, Àfrica.
0: Toto, sí. Aquesta és molt xula.
2: És molt xula, molt divertida de cantar.
1: Aquesta és una anècdota molt divertida que en el grup que tenim de WhatsApp, doncs, els hi vaig posar un enllaç d'aquesta cançó. Els hi vaig dir, mireu la propera que farem. I jo, ni pensaments a fer-la. I llavors diuen, ala, què t'has passat? No, és broma. Aquesta.
0: Oh. Que és molt maca.
1: I llavors vaig començar a remenar, dic, per què no? Vaig començar a remenar, a trobar la partitura, allò que tots els astres... I dic, ja està. I sí, l'hem feta. Fa 2 anys que la fem, però a més amb coreografia, així amb els trons i els llamps i l'aigua i la pluja. Uah. Espectacular.
0: És fàcil trobar les partitures?
1: No. Per això, que aquesta la vaig trobar, em va venir, a 4 veus i tot. Vull dir, una cosa que dius, i el piano, dic, Això és una, un senyal.
0: És un senyal de que l'hem de fer,
2: sí.
0: No? L'hem de fer.
1: Sí.
0: Segur que també hi ha hagut moments inoblidables, no? Si haguéssiu de triar poder, doncs, un concert o un viatge o una anècdota que us hagi quedat gravada en el cor.
2: Mira, jo recordo que cantant amb la coral, quan formàvem part dels cors de Claver, una vegada es va anar a cantar al Palau Sant Jordi. Va ser un moviment molt gran, perquè era tot el Sant Jordi amb tot ple de corals i a baix, doncs, una persona dirigint. Musicalment no sé com va sonar, perquè és molt difícil que sonés bé, però veure tot aquell muntatge, dius, mare, diu, què és això, també? I bueno, ho recordo amb especial estimació, diguem, sí.
1: Uh-huh. I recordo que també anàvem a cantar a la plaça Catalunya,
2: sí,
1: que organitzava el Quart Inglés abans, uh-huh, quan eren, si parlant ja... Potser no havies nascut.
0: Depèn l'any, no.
2: No ho recordo.
1: Per això, que fa molts anys...
0: Quin
1: però
0: any,
1: érem...
0: quin any? Ja fa...
1: jo, és que era els començaments, eh? Els 70,
2: no sé, no, 70
1: 80
2: pocs.
1: Màxim.
0: No hi era.
1: Per això. I bé, així concerts... Mira, jo intento... hi ha una anècdota que no sé si l'he explicat mai.
0: Va,
1: és molt personal. Explica-la.
0: Ara que no ens sent ningú, que estem entre família.
1: En els concerts, quan algú de la família es traspassa o... doncs intento aquell concert proper, doncs, dedicar-li alguna cançó. I es va morir la tieta Maria, i estava en el cotxe, jo, és que això és molt fort, eh? I dies abans del concert, i pensava, bueno, a veure, quina cançó. I us ho creureu? Se'm va engegar la ràdio sola del cotxe, i em va posar Llàgrimes al cel.
0: Oh, la... Tears in Heaven, d'Eric,
1: sí,
0: Clapton, no?
1: Sí.
2: També
1: dic,
2: ja
1: està. Però és que va ser molt, molt fort, perquè el cotxe estava amb el motor, però amb la ràdio apagada. Se'm va engegar sola i em va posar aquesta cançó. Dic, ja està. Ja sé quina vull.
2: Aquesta toca.
1: Ja sé quina vull. Això no ho està massa gent, eh?
0: Doncs, bueno, és una prova que al final, quan formes part d'un col·lectiu, d'un grup, una entitat, ja sigui esportiva, de coral o el que sigui, vius coses que mai t'haguessis pensat viure,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I al final, doncs, forma part una mica del creixement personal també de cadascú, no? Són records que al final no t'ho traurà ningú i mira,
1: sí,
0: això que t'endús, no?
1: Sí.
0: Hem parlat una mica d'anècdotes, de bons records, però amb 50 anys també hi ha moments poder una mica més així de fluixera. Ha passat algun tipus de crisi la coral o no?
2: Bé, en el temps de la pandèmia vam patir, perquè, clar, no podíem assajar, no podíem fer concerts i ens trobàvem a faltar, la veritat és aquesta. Allò que passa també per les xarxes, comencen a sortir aquells vídeos motivacionals que veies finestretes, fem això. No hi havia tutia, no sortia. amb el retras no podíem.
0: No vau intentar fer la del duodinàmic o del resistiré, que va ser l'himne de la pandèmia? No.
1: No
0: ho vau intentar.
1: Era,
0: no?
1: Com teníem com un... Sí. Volíem passar, que passés. I almenys la sensació meva, no? Que passés i a veure quan passarà.
2: I vam fer un concert amb mascaretes especials.
1: Sí,
2: tenim encara, unes mascaretes especials.
1: Amb la clau de sol al costat.
2: Amb una clau de sol,
1: sí,
2: que anaven obertes d'aquí sota. I, bueno,
0: sí.
2: Clar,
1: perquè és que quan respires necessites aire i allò
0: te'l tapava.
1: Sí.
2: Vam arribar a fer el concert.
1: Sí.
2: Les ganes que teníem de fer-ho tots.
1: I vaig llegir una vegada una cosa molt interessant, que diu que quan... hi ha un cor cantant, hi ha un moment que els cors òrgans,
0: sí.
1: Van alhora,
2: sí.
1: Van tots alhora. Vull dir, això és espectacular, perquè no passa massa.
0: Seria com el metrònom, es diu?
1: Sí, el metrònom.
0: Seria com una mica el metrònom?
1: Sí. Però curiós, eh?
0: Ja.
1: Fins a quin punt pot arribar a afectar-nos, físicament, cantar. Cantar és una teràpia.
0: Sí, ja ho diuen.

0: no són masses i algú et plega pel que sigui, llavors, clar, tot suma. I en aquest moment, però bueno, és, ja amb el temps, amb els anys, vas pensant que bueno, això ha de tirar endavant i t'has d'adaptar a les circumstàncies. Sí. Si som menys, som menys. Si fem a dues veus, ja està, no passa res.
1: A poc a poquet hem anat agafant noves incorporacions, sí, de gent que ha vingut als concerts i els hi ha fet gràcia, i bueno, i ara en tenim diversos i que fan molt bé. La veritat és que ho fan molt bé.
2: Anem a l'actualitat perquè en breu sereu els pregoners a donar el tret de sortida a Sant Domingo, un any tan assenyalat com és aquest, que esteu de celebració del 50è aniversari. Què suposa o què significa exactament per vosaltres fer aquest pregó?
1: Ja em mira a mi la Glòria.
2: Perquè ets el que estàs escrivint el pregó,
1: sí.
2: No?
1: Sí. No, home, molta responsabilitat. És obre les festes, les nostres festes. I dius, vols quedar bé davant de tothom i vols que tothom sigui alegre, que no criticar ningú, no... Bueno, no sé, és molta responsabilitat sobre la meva.
2: Perquè l'època de festa major, per una coral com la vostra... segurament per les altres que hi ha al municipi també serà com una època significativa, sí, no? Però era obligat, fèieu concert de festa major o no? És a dir, la festa major era una data que estava marcada en el calendari de que s'havia de fer cantada, sí o sí?
1: En el nostre cas, no. A veure, nosaltres per la festa major sempre hem acostumat a cantar la missa. La missa pontifical i
0: l'ofici. L'ofici de festa major, sí.
1: Tradicionalment sempre l'hem cantat. Aquest any no sé com va.
0: Sí, també.
1: però fora d'això no teníem cap altre, cap acte. Sé, per exemple, doncs, que el cos de gospel acostumen a fer un acte, un concert, Llars d'Amistat, no ho sé, però també tenen la seva data. Nosaltres acostumem a tenir unes dates concretes, que és el concert de Nadal i el concert, diguem, de Pasqua, que que ara puja i baixa. I el que surti alguna cosa més. Però per la festa major concretament no és la nostra.
0: A la missa. Col·laborem a la missa, sí. Amb l'ofici.
2: I com serà el pregó?
1: El pregó, Joan, com serà?
0: Jo no sé res, eh?
2: No?
0: No
1: estem...
2: Ho mantens allò... En secret, diguem?
1: No.
2: L'estàs cuinant tu,
1: sí,
2: allò...
1: Sí, jo podria apuntar de que va cap a Argentona i cap a la música. O sigui, Argentona sempre ha tingut molt bons músics, hi ha molta gent aquí, molts músics aquí a Argentona que viuen de la música i fins i tot hi ha cançons dedicades a Argentona. Nosaltres mateixos vam, gràcies a Déu, en el Pere González vam poder col·laborar amb la suite poemàtica d'Argentona, sí, que va escriure el
0: Josep
1: Lladó, i la va musicar en Pere González, i que s'ha fet diverses vegades aquí a la sala i a altres llocs. Sí, altres llocs també.
0: Sí. Vam fer a Sant Vicenç de Montalt.
1: Sí. I vam demanar la col·laboració de tothom, i tothom del poble s'hi va afegir, que va sortir molt xulo. Pues, no sé si puc dir-ho o no. No.
2: Sembla que no.
1: Però ahí va, diguem, i doncs, el que et deia, doncs, que va relacionat amb la música.
2: Va.
1: Que la festa major té la seva música, tenen els diables, tenen els tabals dels grallers... habaneres. A la festa major ha d'haver-hi música, i nosaltres, a la nostra manera, també col·laborem amb aquesta música, però la festa major és música, i amb això, amb la música, és rialla, és riure, és festa, és jarana, a la garrinada també és música, hi ha música a tot arreu, o sigui, cada dia hi haurà música, i això és el que volem agrair i volem sentir.
2: Com va ser que us van proposar ser els pregoners, o com va ser aquesta proposta?
1: Sí, sabem que hi havia altres propostes, però bueno, sembla que va sortir per votació, i nosaltres, que feia 50 anys, era potser una data més rodona que les altres propostes, i nosaltres agraïts.
0: Sí, tant, la veritat és que...
2: No us ho esperàveu, eh?
0: No, gens. I agrair a l'Ajuntament, sí, que ens hagi proposat, perquè és un repte.
1: Sí.

0: I estem molt, molt, molt contents, la veritat. Molt il·lusionats.
1: Per tant, fareu el pregó
0: i
1: hi haurà sorpreses que sí. No podem explicar, però sí. És un dia...
2: És senyalat, és per venir a veure-ho.
1: Per venir a veure i, sí. I per gaudir i celebrar amb vosaltres aquest aniversari,
0: sí.
1: No?
0: Sí, sí, exacte. Sí.
1: En quin moment es troba o quina salut té actualment la coral? Glòria.
0: Bé, doncs jo estic molt contenta, la veritat, perquè estem en un moment com d'eufòria. Tenim els concerts que ens canten unes nenes petites de 3 a 7 anys.
1: Tenim masia, doncs, no?
0: Sí, sí, sí. Són la meva neta, la filla de la Irene, vull dir, la neta de la Núria, vull dir, ja ho esperen. És que ho fan amb tanta il·lusió que ja ho esperen. I ja les veus que sí, sí, sí, amb aquell repòs que esperen quan els hi toca, el que han de fer, la il·lusió que li posen. La veritat que estic molt, molt il·lusionada. I bé, els reptes que ens proposem, doncs endavant, anem fent sí. També.
1: Com us veieu d'aquí 50 anys?
0: Bé,
2: calvos.
0: No,
2: bueno.
0: Crec que...
1: 25, va. Ja va dir amb canes, però Joan... Bueno,
2: no, jo ja en tinc, ja ho
1: tu
2: saps.
1: Tu i jo anem sobrats, sí. Això.
0: Bueno, 25... no ho sabem.
2: Mira, sempre he pensat que la veu és un muscle, o no sé com dir-ho, que no envelleix gaire. Sí que costa, a vegades, el tema de respiracions i tot això. Però es pot conservar molt bé, o sigui, tenim... La Lourdes, que quants anys té? 80?
0: Sí, llargs, 88...
2: I encara s'atreveix a venir amb cadira de rodes i així, però bé, i fa el que pot, i tothom és benvingut. I el que es fa amb il·lusió funciona.
0: Sí, constància i ganes. Sí. Perquè si no, si això ja no es té, doncs... Ja hi ha altres coses.
1: Quins dies assageu?
0: Els dijous.
1: Els dijous.
0: A 8:45.
1: Cada setmana.
0: Sí. Menys quan algun dia que hi ha hagut una pluja d'aquestes. Sí. Tant. Però bueno, sí, normalment els dijous... ara ho estem fent a l'església perquè ens queda poquet ja per festa major. Però ho fem al Saló de Pedra. Val. Saló de Pedra, 8:45, els dijous.
1: Sí. A 8:45,
0: sí.
1: Dius, i que s'ageu una hora aproximadament?
2: 2 hores normalment, fins 2 hores. A 2:15, màxim. Sí.
0: Màxim, sí.
1: I sopar abans o després?
0: Jo abans.
1: Abans.
2: Jo després. Abans.
0: Sí, perquè si no aquelles hores ja no.
1: Com veieu actualment el món de les corals?
2: Difícil. Difícil perquè s'estava llogant en un moment molt digital, les corals, ja ho veus tu, cada vegada n'hi ha menys, el que són les entitats aquestes, les federacions, hi havia el FASEC i la Federació de Cors de Claver, estan bastant estàtiques. No ho sé, aquí suposo que la coral Llars d'Amistat, que és la més propera que tenim aquí, també deu passar més o menys el mateix. Són poqueta gent, pocs actes, molt d'esforç dels assajos i així, però no sé, a veure com anirà tot. De fet, trobo curiós que el que deia abans, el món digital, cada vegada veus més interès amb els musicals, per exemple, teatre, musical...
0: Sí, és com unes modes.
2: Sí.
0: Sí. Sí. I llavors, clar, el tema coral en si, bueno...
2: Hi ha qui pensa que és avorrit perquè estàs molt estàtic allà, només la cançó. Hi ha qui pensa que és més divertit, més dinàmic fer això dels musicals que estan bellugant-se, no ho sé. Potser ens menjaran, no ho sé, però jo m'ho passo
0: bé. Però alguna cosa fem, d'així de sí, coreografia. Sí.
1: Però seria com una bona escola per a aquells que vulguin començar o iniciar-se
0: sí.
1: En el món de...
0: Sí, sí, totalment.
1: De la música sí, o la interpretació, Vull dir que al final...
0: Sí, sí, totalment, perquè també t'ajuda a treballar en grup, perquè és molt important, tot plegat, cada persona té la seva importància, no és com estar sol, i llavors doncs, això fa que ens ajudem tots plegats i que bueno, entre tots ho fem tot.
2: I que com a inici doncs, et coneixes el teu cos, coneixes la respiració,
0: clar.
2: Que això, si vols dedicar-t'hi, és importantíssim.
0: Sí. Sí.
1: Vinga, doncs el pregó serà el dia
2: 3,
1: el dia 2.
0: El diumenge dos. Dia 2.
1: Diumenge dia 2.
0: A les 9 del vespre.
1: 9 del vespre, sí. Pregó, sorpreses, per tant, i on, sí. on es farà?
2: Aquí el... A la casa Puig i Cadafalch.
1: A la casa Puig i Cadafalch, no, al balconet.
2: Al balconet.
0: Sí. Serà un acte curtet, eh? Vull dir que la gent no es pensi que... Oi, que no, avorrit. No, no, no. Passarà molt ràpid i serà curtet.
1: Però només hi sortirà en Joan o sortireu tots? Sorpresa.
0: Sorpresa.
1: Molt bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més... convidar tothom que vingui,
2: sí,
1: no?
2: Això sempre.
1: A recolzar-vos, a celebrar amb vosaltres aquests 50 anys.
2: I que si tothom, si algú té, diu, com deies tu, no canto ni sota la dutxa, no pateixis, jo tampoc.
1: Per cert, escolta, ara que em ve així al cap i he vist la portada d'aquest disc que vau enregistrar el 76, teniu moltes imatges, alguna exposició d'imatges d'aquestes, què?
2: L'hauríem de recollir, perquè sabem que molta gent té fotos i hauríem de fer un recopilatori. Potser més endavant...
1: Seria xulo, no?
0: Sí, veure... sí. I penjar-ho a internet. No tant una exposició física, sinó una exposició virtual.
1: Sí,
0: penjar-la que tothom la pugui veure.
1: Instagram, com ho porteu això?
2: Pues no està malament. No tenim Instagram nosaltres. I havíem tingut una pàgina web, però se'ns va morir.
0: Bueno, però la qüestió és fer el muntatge i després ja...
1: Molt bé.
0: Ja veurem.
1: Glòria, Joan, moltes gràcies per venir.
2: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Aquest Sant Domingo.
0: Molt bé, gràcies.
1: La propera. Gràcies. Per molts anys.
2: Gràcies. Adéu. Gràcies.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Cremem la nit. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits. Volevamos solo ser felices, comer y dar a niente, masticar el sueño de... La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.
1: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: Pot saber qui truca a aquestes hores? Hola? Que hi ha algú?
1: Inspectora Merino? Soc l'Iris Prats, la podcaster de True Crime. Sé que és tard, però he d'explicar-li una cosa important sobre la desaparició de la Mònica Esteve.
0: La Mònica? Ja n'hem parlat prou, d'aquest cas. I es pot saber com s'atreveix a trucar aquestes hores?
1: Perdoni.
0: N'estic farta de podcast com el seu. Tothom es creu policia ara i tothom s'atreveix a investigar.
1: Ha d'escoltar-me, si us plau. És urgent. Tinc informació que demostraria que la Mònica continua viva.
0: Sí, clar. I han acudit a vostè abans que la policia.
1: El missatge és d'un número desconegut. Necessito que verifiqui la traçabilitat del telèfon.
0: Però l'ha rebut vostè, aquest missatge, o no?
1: No puc donar detalls. Només li puc dir que és fiable.
0: Ah! Que tot això és pel seu podcast. M'està gravant? Vol fer un especial?
1: No. I ara, no té res a veure amb mi, això. No gravo, li prometo. La vida d'una noia està en joc. Ens han donat 48 hores. És la filla d'algú, inspectora. Jo també tinc fills, un fill, sap? I no em puc ni imaginar pel que deuen estar passant els pares. Ha de creure'm, comprovi-ho vostè mateixa, faci-ho. El número és 666-000-111. Senyora inspectora, és aquí?
0: Sí, estava comprovant-ho. És un número de prepagament. Hi ha un titular associat, sí, però podria ser qualsevol.
1: I no li sembla estrany que sigui de prepagament? Qui fa servir mòbils d'aquests, ara?
0: Més persones del que imagines, per desgràcia.
1: Potser era algú que volia enviar un senyal sense ser detectat. Algú que sabia que el missatge només tindria sentit per la família. Ha parlat amb el pare? La mare?
0: O algú que volgués jugar amb el remitent?
1: Com diu?
0: Res, que ho investigarem. Ara l'he de deixar.
1: Sí, ho entenc. Però, si us plau, li demano que segueixi el rastre. Potser hi ha més en joc del que s'imaginen. Ha d'ajudar-me. Què has fet? Per què ha penjat? La tenia mig convençuda.
2: Et penses que sóc imbècil? T'havia dit que no volia jocs. Doncs sí. Sí que hi ha molt en joc, sí. I bingo. Has fotut la pota.
1: No, on vas? Torna! Torna! No has sospitat res, t'ho juro!
3: Deixa'm marxar!
1: Deixa el covard de merda! És amb mi

Última hora sobre la desaparició de la jove Mònica Esteve. Els Mossos d'Esquadra haurien aturat la investigació després de considerar que la noia hauria fugit per voluntat pròpia. Segons fonts properes al cas, no s'ha trobat cap indici de segrest i es treballa amb la hipòtesi d'una marxa voluntària. Ens hem posat en contacte amb la inspectora Merino, a càrrec de la investigació, que ha evitat donar detalls, però sí ha respost breument a les càmeres. No tenim indicis que portin cap a una altra banda. Però, com comprendrà, no puc donar-los més informació. Quina vergonya, no saben com omplir telediaris o què? Estem treballant, no ho veuen? Si ens disculpen... La inspectora Merino ha evitat més preguntes. Mentrestant, el pare de la jove ha expressat la seva indignació a les xarxes socials. A la seva compte d'X escrivia això aquest matí. La meva filla ha desaparegut i la policia no fa res per ajudar-me. Estic desesperat, tinc por de cometre alguna bogeria.

0: també jo, Quiris. O ja saps com acabarà tot plegat.
1: Cap més joc. Hola, inspectora. Alguna novetat?
2: Hem trobat el titular del telèfon.
1: Ah, això és bo.
2: No exactament. L'hem trobat dins del seu vehicle. Mort. Al descampat del Pla de l'Alba. Possible sobredosi.
1: Merda. Puc tornar-la a trucar en una estona?
2: No ens facis perdre més el temps, Iris.
1: No ho faré.
2: Adéu.
0: No pot ser. No pot ser. No pot ser!

0: encara podem seguir intentant-ho. Ei, que em sents? Torna, torna a ser. Sé on podríem trobar una nova pista. Que no em sents? Escolta'm, tinc una... A veure, no conec cap adolescent que no tingui xarxes socials. Allà hi és tot, i tot el que necessitem saber d'ella també ho trobarem allà.
1: Ja t'he dit que es va endur el mòbil.
0: Ho sé, però no parlo del mòbil, no. Has de trobar el seu portàtil. En té un, no? Des d'allà hi tindrem accés, seguríssim.
1: No aniré a casa i et deixaré aquí.
0: No em mouré. Va, no perdis més temps.
1: I si torna a tocar la inspectora?
0: Jo no podré despenjar-li. Hauràs d'afanyar-te.
2: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: La teva ràdio.
2: La teva ràdio.
1: La teva música.
2: La teva música.
1: Els teus moments.
2: Els teus moments.
1: Només a Ràdio Argentona.

0: El cotxe, primer clac i després rum.
1: Generalitat de Catalunya, per la seguretat, som-hi.
2: Ràdio Argentona.
3: Els millors èxits.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo ser felici, comer y dar el niente, masticar el sueño da.
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

Ràdio Argentona. Sen 4.6.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.
1: Per on pariràs? En una clínica amb un munt d'instal·lacions i unes coses superfantàstiques? O a casa? O aniràs per la pública? No ho vam decidir, ens van dir múltiples per la pública perquè són els que estan més ben equipats. Fantastiquíssim. Els parts de múltiples són per cesària perquè la tercera criatura pateix moltíssim. Aleshores, directament es programa una cesària. Endavant, esclar que sí, faltaria més. No volem que cap bebè pateixi i, a més, fa sentit, no? Però fins aquí la nostra investigació, o sigui, ens va semblar que feia sentit i no vam preguntar a ningú més. Vam dir que sí a tot.
2: Aigües trencades, un podcast molt ben parit. El part de la Raquel Loscos López.
1: Gabriel, la Rita i la Noa van néixer per aquest ordre el 7 d'octubre de 2016, després d'una cesària en una sala on hi havien... Pues els hauré de tornar a comptar, però jo diria que érem uns 20 en allà. Jo estava embarassada de trigèmins i aleshores és un embaràs... o aquest va ser un embaràs molt medicalitzat. Va anar tot bé, no va passar res, va anar tot molt tranquil, però tota l'estona podien passar coses. De forma que en aquests controls que ens feien tot sovint, les ginecòlogues i les obstetres, que eren com dues eminències, deien sempre, tot bé per ara. A mi això em sembla terrorífic. Ja m'ho semblava llavors. Penso que, o sigui, l'embaràs va ser molt vigilat i molt atès, i les criatures estaven supercuidades i tot estava molt bé en aquest sentit, però en el sentit humà, jo crec que hi havia allà una mica de falta d'algun... Ja ho entenc, que portes casos molt difícils i segurament és difícil empatitzar, però la meva sensació és que faltava una mica d'empatia cap al contenidor de tot allò que era jo. Jo notava molt quan estava sobrepreguntant. És a dir, les especialistes que ens portaven evidenciaven molta incomoditat si estàvem preguntant coses que no sabíem. Fins que al final doncs era com, bueno, doncs no preguntem, no? Quan ara, si m'hi hagués trobat, doncs el que faria és acceptar aquesta incomoditat, potser mostrar-la. Veig que et poses incòmode quan pregunto això, però jo necessito saber-ho, perquè, clar, pensar que estic embarassada d'aquestes tres criatures. Però no, en les consultes vam arribar a deixar de preguntar o acceptar que les respostes podien ser cap ni una.

Nosaltres teníem una cesària programada la setmana 34. Ens ho vam mirar, no, ens vam dir sí a tot, evidentment, a la 34. I també ens vam pautar la setmana 32 i la setmana 33, abans de la 34, quan hi havia pauta aquesta cesària, jo havia d'anar a l'Hospital de la Vall d'Hebron a rebre una injecció de cortisona perquè això fa que es desenvolupin els pulmons de les criatures i surtin més preparades per respirar quan encara, pel moment de l'embaràs, els pulmons no estan preparats del tot. I aleshores, jo vaig a l'hospital la setmana 32 i vaig tornar la setmana 33. I la setmana 33 tenia hora com a les 8 del matí i jo vaig pensar, no esmorzis perquè aniràs mitja dormida i quan surtis et menjaràs un entrepà molt concret que hi ha a un bar fantàstic que es diu Arginesta allà al costat de Vall d'Hebron. I aleshores vaig decidir no esmorzar i aleshores vaig anar a l'hospital, aleshores em van posar aquesta injecció, aleshores vaig anar a fer un pipí a la vau de l'hospital i vaig trencar aigües en allà. I mai més em vaig menjar res en absolut, ni aquell entrepà ni cap mena de cosa mai més, fins les 12 de la nit, que em van dir que descartaven fer-me una cesària d'urgències. Aleshores, jo considero que l'inici del part és allà. No? Quan jo trenco aigües al lavabo de l'hospital, vaig a recepció de l'hospital i dic no, és que he trencat aigües. I molt sorpresa observo que ningú es posa nerviós ni es posa a córrer, que és el que jo pensava que havia de succeir perquè estava a punt de tenir trigèmins. Però clar, jo havia guanyat temps, perquè jo no havia trencat aigües a cameo. Jo ja estava a l'hospital, per això tothom estava tan tranquil. Va ser raríssim. Com que anaven a néixer tres criatures prematures de 33 setmanes de gestació, cada criatura necessitava tres pediatres i la unitat de pediatria d'urgències de l'Hospital de Vall d'Hebron té en total 10 pediatres. El meu part deixava buida pràcticament la unitat d'urgències. Aleshores, jo era una bomba que esclataria i que la idea era pensar molt bé quin era el moment per bloquejar la unitat d'urgències. O sigui, s'havia de pensar molt bé. Aleshores, pensant i repensant, es van fer les 12 de la nit i aleshores va venir un metge, una infermera, a informar-me que no naixerien aquell dia les meves criatures, vale? Que naixerien l'endemà. En aquell moment, a les 12 de la nit, jo ja tenia autorització per menjar, però el que no hi havia era res per menjar. Pelotazos, potser, és el que jo vaig menjar. L'endemà al matí, recordo que van venir les tres persones que m'assistirien al part, els portaven un gorro de cirurgiana amb princeses Disney. Això em va donar molta alegria, em va semblar, bé, tot anirà bé si tenim princeses Disney al gorro. Van passar coses molt estranyes després. Per exemple, em van preguntar així de zero, per cert, et lligaràs les trompes? I aleshores jo vaig fer una cara molt estranya i em van dir, si és la primera vegada que et fan aquesta pregunta, com si no te l'haguessin fet. I la següent cosa que va passar molt estranya és que jo m'havia de treure doncs, qualsevol cosa metàl·lica que portés, el rellotge, la pulsera i l'anell de casament. Aleshores, no sortia, però de cap de les maneres. Va venir moltíssima gent a intentar treure'm l'anell en diferents idees, amb vaselina, amb un truc de no, passa aquest guant de làtex per sota i estira, però l'anell no sortia. I aleshores, finalment, van venir dos mesos de manteniment amb la granota de manteniment i em van tallar l'anell amb unes alicates però molt grosses, o sigui, no com d'eines normals, sinó com unes molt grans, com si anessis a tallar la cadena una bici. I res, doncs aquell anell va quedar allà. Jo que tinc molt de pensament simbòlic, em va semblar que, sens dubte, allò volia dir que el meu matrimoni s'escardava per el part i que segurament ens divorciaríem perquè també és veritat que la tinença de múltiples és molt estressant per la parella, quan molts estudis i moltes parelles es divorcien abans que les criatures facin 3 anys i això sí que ho sabia de l'embaràs, no sabia res, però això sí. Bueno, no va passar res de tot això en aquest cas i el que sí que va passar és que després el pare de les criatures, en secret, va arreglar l'anell i va afegir com tres pedretes, que són com les tres criatures que havien nascut.

quan ja em van dir, vale, doncs pariràs a les 3 de la tarda, doncs molt bé. No sé quan abans em van posar l'epidural aquesta, però tremoles un muntó. Jo crec que també tens por, perquè estava en un quiròfan i aparentant moltíssima tranquil·litat, però tot era estrany. Jo tenia la sensació que el més digne que podia fer tota l'estona era fer veure que estava molt tranquil·la, perquè tota l'estona rebem la imatge de la dona histèrica, no? Aleshores jo volia fer pedagogia de que la dona histèrica és un invent, i aquesta pedagogia la volia fer mostrant-me sempre molt tranquil·la. Després vaig aprendre, perquè les criatures van estar un mes a l'hospital i per experiències de després de la mateixa criança i de pensar en l'embaràs, que era el contrari al que havia de fer. O sigui, jo estava preocupada i aparentava tranquil·litat, i crec que és molt més interessant ensenyar nervis, perquè és com personal hospitalari, la vostra tasca és tranquil·litzar-me, ensenyar nervis i tenir calma dins. I aleshores va passar una cosa molt simpàtica que, ja et dic, no sé si per fer com que tot era molt quotidià o perquè realment tot estava anant bé i era tranquil, hi havia molta xàxara, xerreta relaxada entre tota aquella gent de coses, d'algunes coses relacionades amb el que estava passant, i tindreu trigèmins, blibli, i de coses que no tenien res a veure i que sí tenien a veure amb la seva vida. Va haver un moment bastant performàtic, perquè nosaltres havíem decidit que les criatures es posaríem el nom a si mateixes segons l'ordre en què naixessin. Havíem decidit que la criatura que naixés primera tindria el nom més curt, la criatura que naixés segona tindria un nom una mica més llarg i la criatura que nasqués tercera tindria el nom més llarg de les tres. I com havíem decidit no saber si serien nens o nenes, doncs teníem tres noms de nena i tres noms de nen perquè agafessin el nom segons... Era la gamificació del part, perquè doncs, era un moment que feia por, i aleshores doncs, vam decidir gamificar-ho. I feia por perquè feia por de veritat, perquè doncs, realment nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé, quanta ajuda necessitarien, si podria...

0: de la nominació, aleshores, com la segona va néixer nena, vam fer al revés, va néixer la segona una Rita i la tercera, que hauria d'haver estat Marina per ordre, però va ser Nova. I ens vam conformar nosaltres mateixos perquè vam dir, bueno, com ha estat l'última en néixer, és la més petita. O sigui, jo sóc miop, normalment porto lentilles, aquell dia portava ulleres, però en aquella sala no va poder entrar pues, res de metall, tampoc les ulleres, de forma que jo no vaig veure les criatures, perquè el Gabriel i la Noa van necessitar ajuda per respirar. Aleshores, tan bon punt van néixer, se'ls van endur a donar-los l'ajuda que fos, no sé ben bé què els van fer. Clar, jo no els vaig veure. I la Rita, que no va necessitar ajuda per respirar, la que va néixer segona, aquesta sí, li van fer una sèrie de coses que tampoc sé quines són, i aleshores sí que me la van apropar, me la van posar al pit, i era molt petita, i a la Rita sí que la vaig veure, perquè els altres no els veien, intentava mirar així, però només veia mogollón de persones. També eren unes criatures molt petites, per això se les van endur de seguida cap a la unitat de neonatologia. Aleshores, jo em vaig quedar allà en aquella sala d'operacions perquè m'acabessin d'arreglar, de cosir. Em van dir, oh, t'hem fet una cicatriu moníssima, no es veurà, és la ratlla del biquini, em van dir. Que tot era molt estrany perquè tot era com que no estava passant res, tot era molt normal, la ratlla del biquini, saps? I és com, ja, però acaben de néixer trigèmins prematurs que són els meus fills i no estan aquí. I aleshores els nens se'n van anar a un altre lloc que jo no sabia quin era i jo els vaig poder conèixer, crec que el mateix dia a la nit. Jo estava a la novena planta, les criatures estaven a la menjú i aleshores doncs vaig baixar amb la cadira i vaig conèixer aquesta gent, que és fantàstic, perquè en aquell moment per mi tot era molt estrany i no sabia com aniria, i ara ja tenen 9 anys i sé que ha anat tot bé i m'agradaria anar i dir, tot estarà bé. Va ser un molt bon acompanyament a les criatures que havien de néixer, va ser un molt justet, un molt buit acompanyament a la persona que les havia de parir. I estic contenta que arran d'haver parlat de parts puguem saber que ara va una mica millor, encara que sigui perquè precisament parlem de parts. Per tant, endavant, parlem-ne.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina. Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona.
1: Allò que et sona bé.
0: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

Ràdio Argentona. Sen 4.6.

0: Els teus moments a Ràdio Argentona.
1: Argentona és xarxa.
2: Connecta't amb el teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
1: La web
2: argentona.cat.
1: Busca'ns al Facebook.
2: facebook.com/Ajuntament Argentona.
1: Segueix-nos al Twitter.
2: twitter.com/AJArgentona.
1: També trobaràs les millors imatges del municipi a Flickr.
2: flickr.com/fotos/Argentona.

costat i una seqüència de línies i línies d'escuma blanca. I s'hi agrairà perquè ja em cal este moment senzill. Així tan fàcil.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.
2: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir. No agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Bona nit. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar, plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. I Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista Britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
1: Esports. La Mínia Mal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. El Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
0: I cap de setmana de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i, de fet, ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers, que aquestes últimes hores s'han centrat, sobretot, en protegir el casc urbà de les poblacions d'aquesta zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i també preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase, sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, que lo sabemos desde el principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Alfonso González, director d'Extinció del Foc, destaca l'envergadura d'aquest incendi.
5: Potencialmente pues, puede ser muy peligroso para que el incendio pues, todavía se pueda ascender mucho más y convertirse vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
0: Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara, a Castella Lleó, a Castella-La Manxa, volíem dir, ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I aquí a casa nostra estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat el país en aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. En Toni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
6: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura en quant al nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a primeres setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic d'aquesta onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals, a la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya que vam tenir l'any passat. Ara és mig quart, Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
7: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servi Navar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servi Navar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver participat en maniobres per frenar procediments judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Oponés ha fet públics alguns àudios de la seva declaració.
8: Yo no he hablado con el diario de investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver. Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos y los hechos son los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas.
0: Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé 2 hores. Ha admès 2 de les 3 trobades que Luco li atribueix amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, a suposada líder de la trama, i la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Koldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE. La directora de la Guàrdia Civil, recordem-ho, està imputada per suposats delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia després que ho sol·licitessin la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars liderades pel Partit Popular. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea aquesta setmana no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres, la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
9: Si jo fos el senyor Puigdemont, jo me plantava avui en Espanya. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: Doncs bé, Puigdemont no ha respost a Puente. Per part de Junts, ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Una estona abans, al matí de Catalunya Ràdio, Turull ja havia deixat clar que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE.
10: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: I en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez.
11: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
0: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després d'aquesta sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. I mentrestant, el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa ja prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya, ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
12: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
0: Puig reclama als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions i creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després d'aquesta resolució de dijous del Tribunal Europeu. La Comissió Europea, de la seva banda, ha explicat que respecta l'opinió favorable del Tribunal de Justícia sobre la llei d'amnistia. Fa un any, l'òrgan executiu comunitari, recordem, criticava la llei. Sentim què ha dit aquest divendres sobre la qüestió el comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
13: La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
2: El temps.
0: Hem arribat a un quart, ens ho explica Néstor Gómez.
14: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per aquestes dates.
0: Doncs bé, en aquest context climàtic, atenció, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió a pagar per poder alliberar el diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del Clima, Bobka Kukstra, defensa que amb aquesta decisió no s'estan comprometent, però, els objectius climàtics.
15: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
0: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè a partir d'ara els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. Ara passen dos minuts d'un quart, obrim el focus. Andy Burnham ja és el nou líder del laborisme britànic, el pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laborisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Anem a Londres. Quim Olivares.
16: A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
17: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
16: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
17: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gal·les i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
16: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
0: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
18: La escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Nürnberg en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
19: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès. Quin és l'objectiu?
20: Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
18: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'han portat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ens situem de nou a Catalunya. Llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem a Girona, Laia Claret.
21: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
0: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat ara davant del jutge la doctora que va atendre aquesta criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ha començat a paral·lada a l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que a més aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Anem a paral·lada, Fèlix Martín.
22: El Festival de Paral·lada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell, amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
23: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
24: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant la celebració. És una mena d'explosió musical, vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
1: this amount of colors.
22: El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'església del Carme de Parlada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El festival de Parlada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
3: Esports. Amb el David Ubach.
4: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol, a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola aquest divendres i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
5: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut en Messi, òbviament. La carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
4: De la final aquest divendres també s'ha sabut que el descans durarà finalment 17 minuts i que es premiarà els vencedors amb un anell de campions, a més del tradicional trofeu. L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots dos tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran.
6: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
25: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final, i ho hem donat tot per arribar a la final. Però el jugarem, professionalment, esclar.
4: Mundial a banda, parlem del Barça ara, en clau de mercat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del Club Laurana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
26: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
4: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Deyemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
5: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
4: De fet, ADM ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaurana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si en canvi passa pel quiròfan. En la trobada els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Més futbol per explicar que l'Espanyol aquest dissabte es disputa el seu primer amistós de la pretemporada serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
27: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido, hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
4: A la segona divisió el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
28: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club, el descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
4: David López va arribar el 2022 amb un tilidi procedent de l'Espanyol.
3: 3CAT Info.
4: També ha estat dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar el planter blaugrana.
1: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
4: I el Tour de França ha mogut a 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en què també hi havia el britànic Tom Pidcock, que ha escalat al quart lloc de la classificació general, liderada un dia més per l'eslovè de l'Emirates Tadej Pogačar.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, que és menys de la meitat que Madrid. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. A partir d'ara també us explicarem que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà també el mòdul A. A l'exterior hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1. Només els veïns de 2 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva. Per la majoria d'afectats, el retorn podria trigar encara setmanes. En parlarem d'aquí una mica també. I dues pel·lícules catalanes que optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià a Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada. Ara el repassem.
1: Esports.
2: Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina.
0: I aquest cap de setmana serà de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu. Doncs vinga, som-hi. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte l'aportació que fa amb la seva població i amb el pes també del seu PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid, que va ser més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid va ser més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja en tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us ho avançàvem ara fa uns minuts, l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i també reobrirà el mòdul A.
4: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings, es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona amb un gran eix vegetal continu. Això diuen. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data, de fet, per retirar-lo. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara la T2 s'aglutina al 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, que són uns 20 milions de passatgers anuals. Obrim ara la plana política judicial. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull un informe de la Guàrdia Civil on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai, i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Doncs bé, amb aquest panorama, la Comissió Europea reclama a l'Estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i, de fet, posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència i l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobbistes. Just quan la justícia espanyola investiga, ja ho sabeu, els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara a Brussel·les. Bruno Forte, Mires.
6: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política, però d'una altra, la Comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara són 2:15, parlem del conflicte al Pròxim Orient. Els Estats Units han atacat l'Iran per setena nit consecutiva, segons informa el Comandament Central Militar Nord-Americà. En l'última onada de bombardejos, aquest divendres, han destruït ponts, aeroports, estacions de trens a la República Islàmica, segons denuncia Teheran. Les imatges de destrucció de les infraestructures viàries han aixecat crítiques a les Nacions Unides. El secretari general, Antonio Guterres, ha condemnat els atacs sobre infraestructura civil a l'Iran a través d'un comunicat que ha llegit el seu portaveu.
7: Such attacks are unacceptable.
8: Aquests atacs són inacceptables. El secretari general reitera la seva ferma convicció que no hi ha una solució militar al conflicte i demana que s'intensifiquin els esforços diplomàtics cap a una solució pacífica i duradora.
0: En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats de la República Islàmica. L'Iran amenaça de passar, doncs, d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si aquests atacs als Estats Units continuen. La Guàrdia Revolucionària adverteix que la flota naval militar de Washington serà objectiu de futurs atacs. Aquest divendres l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa. Abans, les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una desalinitzadora a Kuwait i bases militars també nord-americanes a Qatar, Bahrein i Síria. I mentrestant, 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. I l'exèrcit, doncs, israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica, considerant un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant ara aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. Mitja dotzena de soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a Mèxic, un terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat aquest divendres la costa sud d'aquest país sense causar danys ni víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat molta precaució a la població.
9: No hi ha ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo solamente se espera, se incrementa en algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8, amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo, però n'hi ha hagut 2 més. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador. També s'ha activat una alerta per tsunami, però no s'ha registrat cap incidència en aquest sentit. A Barcelona, els 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana que ve es podria permetre el retorn a un altre bloc del mateix carrer. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
10: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans del pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats, ara ho dèiem, hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
11: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost. O almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats. Domingo Fínez, que és propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, ha dit al Catalunya Vespre quan ha arribat que han arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
12: Hemos conseguido que se pare el ERTE, y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente a partir de...

0: Els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000, compleixen les condicions acordades. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander va ser l'any 2020. Va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I abans de parlar de la situació meteorològica d'aquest cap de setmana, us expliquem que un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. L'assaig clínic, impulsat per la multinacional Biogen, amb la participació d'ACI Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els dos fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACE.
1: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, el lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
0: Aquests dos altres fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí a Catalunya. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pèlet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran però no arribaran a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per aquestes dates.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passant 2 minuts de 3/4, la reconstrucció de l'emblemàtic pont del Petroli de Badalona entra en la fase decisiva. Des d'aquest divendres al matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des d'on es faran els treballs per via marítima, una fase que és imprescindible per completar tota la rehabilitació. Toni Fortesa.
4: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
5: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua de 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden d'ampeu de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les vigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
4: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del Petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
0: TMB allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i al seu entorn, Transports Metropolitans ha comunicat que diumenge, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més. Això vol dir que els trens circularan fins a la una de la matinada. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro

0: reobrirà a l'hora habitual, que són les 5. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
1: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts de la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
2: Allí hi havia un llac i de sobte apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie de dos rinocerons, un adult i un subadult gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament en lloc del món.
1: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
2: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
1: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta a mos, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
0: El Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'aquest any. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més amb presència catalana destacada. Entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell o Isaac i la Cuesta. Marc Garriga.
3: Una de les pel·lícules catalanes que optarà la Conxa d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco Minutos Más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial. I la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledat, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo Adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
0: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Colell són quatre dels 50 escriptors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, ministre de Cultura espanyol.
4: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada perquè, evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
0: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirat en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx, es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i el seu diàleg amb el Brasil. A més de recitals i tallers, aquest programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats i les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del jo, l'autoficció o també la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà. Aquesta fira de São Paulo és una de les principals trobades editorials del món i rep 700.000 visitants.
5: Esports.
0: Amb el David Ubach.
6: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ara està en plenes condicions per jugar a la final. del decisiu enfrontament n'ha parat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
5: Bé, està clar que Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut un Messi, òbviament. La carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
6: L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tom de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
8: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
6: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
5: Són rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
6: De fet, Dayemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
9: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido, hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
6: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
10: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional del club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar amb tot el que pogués l'equip.
6: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol. I el Sabadell, l'altre català a segona, ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
7: 3CAT Info.
6: Més futbol encara perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona avui van anunciar el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
11: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol que vengo de una lesión muy grave y darlo lo mejor.
6: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
7: 3CAT Info.
6: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
12: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
6: Relativo al Barça encara, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada, després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luau Cabarrot fins al 2028. L'aler francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme, ara. Moguda, 13a etapa al Tour de França, que ha depretat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la cinquantena d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
13: Ara mateix no m'ho puc creure, ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
6: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta Dave Pogacar de l'Emirates manté el mallot groc de líder. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, d'encar la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.

0: Són les 12. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, en menys de la meitat que Madrid. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte, el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar, plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. I Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista Britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
1: Esports. La Mínia Mal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. El Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
0: I cap de setmana de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés és aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja en tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i de fet ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers, que aquestes últimes hores s'han centrat sobretot en protegir el casc urbà de les poblacions d'aquesta zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i també preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas, incluso la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen, si llegasen sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte, es decir, es una zona muy compleja, pero sabemos al principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Alfonso González, director d'Extinció del Foc, destaca l'envergadura d'aquest incendi.
5: Potencialmente pues, puede ser muy peligroso para que el incendio pues, todavía se pueda extender mucho más y convertirse vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
0: Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara. A Castella-La Manxa ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I aquí a casa nostra estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat el país en aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
6: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura, en quant al nombre d'incendis és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions doncs és un bon indicador. I a veure de cara a dues setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic d'aquesta onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals, a la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya que vam tenir l'any passat. Ara és mig quart, Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
7: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servi Navar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servi Navar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai, i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servi Navarre és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver participat en maniobres per frenar procediments judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Oponés ha fet públics alguns àudios de la seva declaració.
8: Yo no he hablado con ella de investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver, si ustedes cogen la línea temporal no encaja ni a martillazos y los hechos son los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas.
0: Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé 2 hores. Ha admès 2 de les 3 trobades que Luco li atribueix amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, suposada líder de la trama, i la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Koldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE. La directora de la Guàrdia Civil, recordem-ho, està imputada per suposats delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia després que ho sol·licitessin la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars liderades pel Partit Popular. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea aquesta setmana no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres, la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
9: Si jo fos el senyor Puigdemont, jo me plantava avui en Espanya. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. No tiene huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: Doncs bé, Puigdemont no ha respost a Puente per part de Junts, ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Una estona abans, al matí de Catalunya Ràdio, Turull ja havia deixat clar que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE.
10: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: I en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez.
11: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
0: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després d'aquesta sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. I mentrestant, el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa ja prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
12: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
0: Puig reclama als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions i creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després d'aquesta resolució de dijous del Tribunal Europeu. La Comissió Europea, de la seva banda, ha explicat que respecta l'opinió favorable del Tribunal de Justícia sobre la llei d'amnistia. Fa un any, l'òrgan executiu comunitari, recordem, criticava la llei. Sentim què ha dit aquest divendres sobre la qüestió el comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
13: La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
14: Yesterday by the Court of Justice.
2: El temps.
0: Hem arribat a un quart, ens ho explica Néstor Gómez.
14: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixarà dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per aquestes dates.
0: Doncs bé, en aquest context climàtic, atenció, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió a pagar per poder alliberar el diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del Clima, Bobka Kukstra, defensa que amb aquesta decisió no s'estan comprometent, però, als objectius climàtics.
15: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
0: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè a partir d'ara els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. Ara passant dos minuts d'un quart, obrim el focus. Andy Burnham ja és el nou líder del laborisme britànic, el pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laborisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Anem a Londres. Quim Olivares.
16: A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
17: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
16: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
17: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gal·les i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
16: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
0: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
18: La escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Neuchwanstein en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants, que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
19: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
20: L'objectif, qu'est-ce que c'est?
19: Quin és l'objectiu?
15: Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
18: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
2: 3CAT Info.
0: Ens situem de nou a Catalunya. Llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem a Girona, Laia Claret.
21: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
0: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat ara davant del jutge la doctora que va atendre aquesta criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ha començat a parlar de l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que a més aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Anem a Peralada, Fèlix Martín.
22: El Festival de Peralada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
23: Absolutament. Totalment. Serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
24: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant la celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
22: El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'església del Carme de Peralada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El Festival de Peralada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
2: Esports.
0: Amb el David Ubach.
1: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors de cara al partit pel títol. A Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola aquest divendres i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parlat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
3: Bé, està clar que Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut el Messi, òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
1: De la final, aquest divendres també s'ha sabut que el descans durarà finalment 17 minuts i que es premiarà els vencedors amb un anell de campions, a més del tradicional trofeu. L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots els tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran.
4: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
5: De la competició.
6: Nobody of...
7: Cap jugador, tampoc els francesos vol jugar aquest partit.
6: This match.
7: Volen jugar a la final i ho hem donat tot per arribar a la final, però el jugarem professionalment, és clar.
6: Of course.
1: Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del Club Blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
25: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
1: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dejemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
3: Són rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
1: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si en canvi passa pel quiròfan. En la trobada els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Més futbol per explicar que l'Espanyol aquest dissabte es disputa el seu primer amistós de la pretemporada serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
26: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido, hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
1: A la segona divisió el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
27: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional del club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
1: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
1: També ha estat dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar el planter blaugrana.
28: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
1: I el Tour de França ha mogut a 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en què també hi havia el britànic Tom Pidcock, que ha escalat al quart lloc de la classificació general liderada un dia més per l'eslovè de l'Emirates Tadej Pogacar.
2: 3CAT Info. Són dos quarts d'una.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, que és menys de la meitat que Madrid. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. A partir d'ara també us explicarem que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà també el mòdul A. A l'exterior hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1. Només els veïns de 2 dels 8 edificis desallotjats per l'esvorany del Putxet podran tornar dilluns a casa seva. Per la majoria d'afectats, el retorn podria trigar encara setmanes. En parlarem d'aquí una mica també. I dues pel·lícules catalanes que optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià a Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada. Ara el repassem.
1: Esports. La Vinya Mal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina.
0: I aquest cap de setmana serà de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu. Doncs vinga, som-hi. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte l'aportació que fa amb la seva població i amb el pes també del seu PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid, que va ser més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid va ser més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja en tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us ho avançàvem ara fa uns minuts. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i també reobrirà el mòdul A.
4: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings, es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona amb un gran eix vegetal continu. Això diuen. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data, de fet, per retirar-lo. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara la T2 s'aglutina al 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, que són uns 20 milions de passatgers anuals. Obrim ara la plana política judicial. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull un informe de la Guàrdia Civil on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servi Navar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servi Navar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servi Navar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Doncs amb aquest panorama, la Comissió Europea reclama a l'Estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i, de fet, posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència i l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobbistes. Just quan la justícia espanyola investiga, ja ho sabeu, els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara a Brussel·les. Bruno Forte, amic.
6: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política, però d'una altra, la Comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
0: Ara són 2:15, parlem del conflicte al Pròxim Orient. Els Estats Units han atacat l'Iran per setena nit consecutiva, segons informa el Comandament Central Militar Nord-Americà. En l'última onada de bombardejos, aquest divendres, han destruït ponts, aeroports, estacions de trens a la República Islàmica, segons denuncia Teheran. Les imatges de destrucció de les infraestructures viàries han aixecat crítiques a les Nacions Unides. El secretari general, Antonio Guterres, ha condemnat els atacs sobre infraestructura civil a l'Iran a través d'un comunicat que ha llegit el seu portaveu. Such
7: attacks are unacceptable. Aquests atacs són inacceptables. El secretari general reitera la seva ferma convicció que no hi ha una solució militar al conflicte i demana que s'intensifiquin els esforços diplomàtics cap a una solució pacífica i duradora.
0: En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats de la República Islàmica. L'Iran amenaça de passar, doncs, d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si aquests atacs als Estats Units continuen. La Guàrdia Revolucionària adverteix que la flota naval militar de Washington serà objectiu de futurs atacs. Aquest divendres l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa. Abans, les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una desalinitzadora a Kuwait i bases militars també nord-americanes a Qatar, Bahrein i Síria. I mentrestant, 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. I l'exèrcit, doncs, israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica considerant un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant ara aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. Mitja dotzena de soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a Mèxic, un terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat aquest divendres la costa sud d'aquest país sense causar danys ni víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat molta precaució a la població.
8: No hi ha ningú problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo solamente se espera, se incrementa en algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8, amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo, però n'hi ha hagut 2 més. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador. També s'ha activat una alerta per tsunami, però no s'ha registrat cap incidència en aquest sentit. A Barcelona, els 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana que ve es podria permetre el retorn a un altre bloc del mateix carrer. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
9: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats, ja ho dèiem, hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
10: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost. Almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats. Domingo Fínez, que és propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, ha dit al Catalunya Vespre quan ha arribat que han arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
11: Hemos conseguido que se pare el ERTE y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente a partir de ya, la Generalitat, pues yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per aquest esvoranc. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a final del 2028. Dels 34.000 empleats del banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les

0: per la multinacional Biogen, amb la participació d'ACI Alzheimer Center Barcelona, actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. S'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. A més, es podria combinar amb els dos fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, que és el director adjunt de l'ACI.
1: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, el lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
0: Aquests dos altres fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí a Catalunya. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
3: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cada diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor, màximes que s'acostaran però no arribaran a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per aquestes dates.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passant 2 minuts de 3/4, la reconstrucció de l'emblemàtic pont del Petroli de Badalona entra en la fase decisiva. Des d'aquest divendres al matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des d'on es faran els treballs per via marítima, una fase que és imprescindible per completar tota la rehabilitació. Toni Fortesa.
4: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
5: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua de 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden d'ampeu de l'antiga plataforma i posteriorment traurà les vigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
4: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del Petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
0: TMB allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i al seu entorn, Transports Metropolitans ha comunicat que diumenge, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més. Això vol dir que els trens circularan fins a la una de la matinada. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro reobrirà a l'hora habitual, que són les 5. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceron de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
6: En els 24 anys que fa que estan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts de la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
7: Allí hi havia un llac i de sobte apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una

0: acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie de rinocerons, un adult i un subadult gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament en lloc del món.
1: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
0: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
1: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Mollà ha cedit un espai per guardar-les.
2: El Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'aquest any. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més amb presència catalana destacada. Entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell o Isaac i la Cuesta. Marc Garriga.
3: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Conxa d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco Minutos Más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial. I la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledat, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo Adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
2: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Colell són quatre dels 50 escriptors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, ministre de Cultura espanyol.
4: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre portem autors en gallec, en euskera, en català, tindrà una presència molt destacada perquè evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
2: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirat en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx, es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i el seu diàleg amb el Brasil. A més de recitals i tallers, aquest programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats i les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del jo, l'autoficció o també la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà. Aquesta fita de São Paulo és una de les principals trobades editorials del món i rep 700.000 visitants. Esports. Amb el David Ubach.
5: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ara està en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaugrana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
6: Bé, està clar que Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut el Messi, òbviament. La carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
5: L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
8: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
5: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
6: Som rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
5: De fet, Dayemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
9: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido, hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
5: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
10: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional del club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
5: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol. I el Sabadell, l'altre català a segona, ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
7: 3CAT Info.
5: Més futbol encara perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. Al Badalona avui van anunciar el fitxatge a Dizarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
11: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol que vengo de una lesión muy grave y darlo lo mejor.
5: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Coruña. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
7: 3CAT Info.
5: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
12: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
5: Relatiu al Barça encara, el Fenerbahçe Turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada, després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luau Cabarrot fins al 2028. L'aler francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme, ara. Moguda, 13a etapa al Tour de França, que ha departat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la cinquantena d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
13: Ara mateix no m'ho puc creure, ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
5: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta de Pogacar de l'Emirates manté el mallot groc de líder. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, d'encar la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: És la una. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar, plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. I Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista Britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana ha servit per arrencar el Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània.
1: Esports.
2: La Mínia Mal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. El Barça de bàsquet ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa.
0: Cap de setmana de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El foc d'Orés a la comarca aragonesa de les Cinco Villas continua descontrolat i de fet ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers, que aquestes últimes hores s'han centrat sobretot en protegir el casc urbà de les poblacions d'aquesta zona. Hi ha un miler de persones evacuades de 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. El foc té més d'un front obert i això afegeix complexitat i també preocupació a la situació. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior de l'Aragó.
4: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase, sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, tú sabes desde el principio.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Alfonso González, director d'Extinció del Foc, destaca l'envergadura d'aquest incendi.
5: Potencialmente pues, puede ser muy peligroso para que el incendio pues, todavía se pueda ascender mucho más y convertirse vamos, en uno de los más grandes de Aragón de los últimos años.
0: Hi ha diverses carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona per evitar riscos i per facilitar la feina dels serveis d'emergències. Un altre foc que tampoc està controlat és el que va començar aquest dijous a Guadalajara. A Castella-La Manxa ha cremat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar 11 municipis. I aquí a casa nostra estem vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que han afectat el país en aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
6: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura en quant al nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions doncs és un bon indicador. I a veure de cara a dues setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic d'aquesta onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals, a la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya que vam tenir l'any passat. És mig quart, Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
7: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santo Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver participat en maniobres per frenar procediments judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Ponés ha fet públics alguns àudios de la seva declaració.
8: Yo no he hablado con el diario de investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver, si ustedes cogen la línea temporal no encaja ni a martillazos y los hechos que son los que provocan esas informaciones reservadas.
0: Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé 2 hores. Ha admès 2 de les 3 trobades que Luco li atribueix amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, suposada líder de la trama, i la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Koldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE. La directora de la Guàrdia Civil, recordem-ho, està imputada per suposats delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia després que ho sol·licitessin la Fiscalia Anticorrupció i les acusacions populars liderades pel Partit Popular. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea aquesta setmana no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres, la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
9: Si jo fos el senyor Puigdemont, jo me plantava avui en Espanya. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detengan.
0: Doncs bé, Puigdemont no ha respost a Puente per part de Junts. Ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de la xarxa X ha qualificat les paraules del ministre de miserables i frívoles. Una estona abans, al matí de Catalunya Ràdio, Turull ja havia deixat clar que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament amb el PSOE.
10: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: I en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez.
11: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
0: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després d'aquesta sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. I mentrestant, el diputat de Junts, Lluís Puig, a l'exili des de fa ja prop de 9 anys a causa del procés independentista, considera que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, ara que la mesura té l'aval de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
12: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc que em correspon.
0: Puig reclama als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions i creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop després d'aquesta resolució de dijous del Tribunal Europeu. La Comissió Europea, de la seva banda, ha explicat que respecta l'opinió favorable del Tribunal de Justícia sobre la llei d'amnistia. Fa un any, l'òrgan executiu comunitari, recordem, criticava la llei. Sentim què ha dit aquest divendres sobre la qüestió el comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
13: La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
1: El temps.
0: Hem arribat a un quart, ens ho explica Néstor Gómez.
14: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana, quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
0: Doncs bé, en aquest context climàtic, atenció, Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió a pagar per poder alliberar el diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar aquestes condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari del Clima, Bobka Kukstra, defensa que amb aquesta decisió no s'estan comprometent, però, els objectius climàtics.
15: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
0: A canvi, la proposta vol collar més el sector del transport aeri perquè a partir d'ara els vols de mitjana distància també hauran de comprar drets per poder emetre diòxid de carboni. Ara passen dos minuts d'un quart, obrim el focus. Andy Burnham ja és el nou líder del laborisme britànic, el pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laborisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Anem a Londres. Quim Olivares.
16: A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
17: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
16: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
17: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gal·les i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
16: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure a les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
0: I França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
18: La escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Neuwenig en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
19: Wir schlagen in der Abschreckung Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
20: L'objectif, qu'est-ce que c'est?
21: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
20: Com ho fer?
18: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'han portat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
1: 3CAT Info.
0: Ens situem de nou a Catalunya. Llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Anem a Girona, Laia Claret.
22: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
0: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat ara davant del jutge la doctora que va atendre aquesta criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ha començat a parar de l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que a més aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Anem a Peralada, Fèlix Martín.
23: El Festival de Peralada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
24: Absolutament.
25: Totalment. Serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
19: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant la celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
23: This amount of colors. El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'Església del Carme de Peralada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El Festival de Peralada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
0: Amb el David Ubach.
2: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol, a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola aquest divendres, que ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaurana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
3: Bé, està clar que el Lamin, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut en Messi, òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
2: De la final aquest divendres també s'ha sabut que el descans durarà finalment 17 minuts i que es premiarà els vencedors amb un anell de campions, a més del tradicional trofeu. L'Espanya-Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Tots els tècnics, Didier Deschamps i Thomas Tuchel, admeten que és un partit sobrer, però que el competiran.
4: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot, i així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
5: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar la final i ho hem donat tot per arribar a la final, però jugarem professionalment, és clar.
2: Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del Club Laurana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
6: Permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
2: Per cert que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dejemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
3: Són rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
2: De fet, Adeyemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaurana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si en canvi passa pel quiròfan. En la trobada els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, a Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Més futbol per explicar que l'Espanyol aquest dissabte es disputa el seu primer amistós de la pretemporada serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
7: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido, hace ya tiempo que no jugamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
2: A la segona divisió el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
24: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional del club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
2: David López va arribar el 2022 amb un tilidi procedent de l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
2: També ha estat dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Corunya. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar el planter blaugrana.
26: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
2: I el Tour de França ha mogut a 13a etapa, que ha deparat el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia en què també hi havia el britànic Tom Pidcock, que ha escalat al quart lloc de la classificació general liderada un dia més per l'eslovè de l'Emirates Tadej Pogacar.
1: 3CAT Info.
8: 2:15.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, que és menys de la meitat que Madrid. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. A partir d'ara també us explicarem que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà també el mòdul A. A l'exterior hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. L'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la Terminal 1. Només els veïns de 2 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva. Per la majoria d'afectats, el retorn podria trigar encara setmanes. En parlarem d'aquí una mica també. I dues pel·lícules catalanes que optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià a Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada. Ara el repassem.
1: Esports. La Vinya Mal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ara està en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina.
0: Aquest cap de setmana serà de calor intensa a totes les comarques de l'interior. No es tocaran els 40 graus, però es rondaran els 38 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Hi haurà calor nocturna a tot el litoral, sobretot a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre. El temps serà assolellat amb núvols de tarda al Pirineu. Doncs vinga, som-hi. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte l'aportació que fa amb la seva població i amb el pes també del seu PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre, per exemple, la Comunitat de Madrid, que va ser més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid va ser més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us ho avançàvem ara fa uns minuts. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i també reobrirà el mòdul A.
4: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: També s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings, es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona amb un gran eix vegetal continu. Això diuen, l'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà a la terminal 1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i no hi ha data, de fet, per retirar-lo. L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara la T2 s'aglutina el 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, que són uns 20 milions de passatgers anuals. Obrim ara la plana política judicial. Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això recull un informe de la Guàrdia Civil on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servi Navar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxo Alonso. Luco sosté que tant Servi Navar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servi Navar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servi Navar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Doncs amb aquest panorama, la Comissió Europea reclama a l'Estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i, de fet, posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència i l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobbistes. Just quan la justícia espanyola investiga, ja ho sabeu, els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara a Brussel·les. Bruno Fortea.
6: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política, però d'una altra, la Comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara són 2:15, parlem del conflicte al Pròxim Orient. Els Estats Units han atacat l'Iran per setena nit consecutiva, segons informa el Comandament Central Militar Nord-Americà. En l'última onada de bombardejos, aquest divendres, han destruït ponts, aeroports, estacions de trens a la República Islàmica, segons denuncia Teheran. Les imatges de destrucció de les infraestructures viàries han aixecat crítiques a les Nacions Unides. El secretari general, Antonio Guterres, ha condemnat els atacs sobre infraestructura civil a l'Iran a través d'un comunicat que ha llegit el seu portaveu.
7: Such attacks are unacceptable.
8: Aquests atacs són inacceptables. El secretari general reitera la seva ferma convicció que no hi ha una solució militar al conflicte i demana que s'intensifiquin els esforços diplomàtics cap a una solució pacífica i duradora.
0: En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats de la República Islàmica. L'Iran amenaça de passar, doncs, d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si aquests atacs als Estats Units continuen. La Guàrdia Revolucionària adverteix que la flota naval militar de Washington serà objectiu de futurs atacs. Aquest divendres l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa abans. Les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una dessalinitzadora a Kuwait i bases militars també nord-americanes a Qatar, Bahrein i Síria. I mentrestant, 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. I l'exèrcit, doncs, israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica considerant un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant ara aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. Mitja dotzena de soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a Mèxic, un terratrèmol de 7,4 graus ha sacsejat aquest divendres la costa sud d'aquest país sense causar danys ni víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat molta precaució a la població.
9: No hi ha ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo solamente se espera, se incrementa en algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8, amb epicentre a prop de Ciudad Hidalgo, però n'hi ha hagut 2 més. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador. També s'ha activat una alerta per tsunami, però no s'ha registrat cap incidència en aquest sentit. A Barcelona, els 300 veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La setmana que ve es podria permetre el retorn a un altre bloc del mateix carrer. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de la Generalitat.
10: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
0: La resta d'afectats, ja ho dèiem, hauran d'esperar uns dies més fins que es garanteixi que el terreny és estable. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
11: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost. Per menys que abans d'aquella data ho veiem complicat.
0: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats. Domingo Fínez, que és propietari de la pizzeria on va sortir la cavitat, ha dit al Catalunya Vespre quan ha arribat que han arribat a un acord amb la Generalitat per pagar tot el sou als seus treballadors.
12: Hemos conseguido que se pare el ERTE y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía. Y automáticamente a partir de ya, la Generalitat, pues yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
0: Malgrat això, alguns veïns s'estan organitzant per presentar una reclamació col·lectiva pels danys i prejudicis causats per aquest esvoranc. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a final del 2028. Dels 34.000 empleats del banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander va ser l'any 2020, va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I abans de parlar de la situació meteorològica d'aquest cap de setmana, us expliquem que un estudi clínic internacional ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. L'assaig clínic impulsat per la multinacional Biogen amb la participació d'Asia, el

0: lecanemab i donanemab a l'amiloide i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
1: Aquests dos altres fàrmacs fa un any i mig que estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar aquí a Catalunya. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost dels fàrmacs.
2: El temps.
1: Amant Néstor Gómez.
3: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pèlet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran però no arribaran a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per aquestes dates.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Ara passen dos minuts de tres quarts, la reconstrucció de l'emblemàtic pont del petroli de Badalona entra en la fase decisiva. Des d'aquest divendres al matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Serà la base des d'on es faran els treballs per via marítima, una fase que és imprescindible per completar tota la rehabilitació. Toni Fortesa.
4: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
5: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua de 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden d'ampeu de l'antiga plataforma i posteriorment traurà les vigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
4: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
1: TMB allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i el seu entorn, Transports Metropolitans ha comunicat que diumenge, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més. Això vol dir que els trens circularan fins a la una de la matinada. L'endemà, dilluns 20 de juliol, la xarxa de metro reobrirà a l'hora habitual, que són les 5. Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
6: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts de la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
7: Allí hi havia un llac i de sobte apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie de rinocerons, un adult i un subadult gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament en lloc del món.
6: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
7: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
6: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces

0: cobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Mollà ha cedit un espai per guardar-les.
1: El Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'aquest any. D'entrada, hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més amb presència catalana destacada. Entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Colell o Isaac i la Cuesta. Marc Garriga.
2: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Concha d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco minutos más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial. I la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Roche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
1: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Colell són quatre dels 50 escriptors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com el país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, ministre de Cultura espanyol.
3: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre portem autors en gallec, en euskera, en català, tindrà una presència molt destacada perquè evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
1: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirat en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx. Es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i el seu diàleg amb el Brasil. A més de recitals i tallers, aquest programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats i les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del jo, l'autoficció o també la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà. Aquesta fita de São Paulo és una de les principals trobades editorials del món i rep 700.000 visitants. Esports. Amb el David Ubach.
4: La final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina ja escalfa motors. De cara al partit pel títol a Nova Jersey, el davanter del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final. Del decisiu enfrontament n'ha parat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio un altre blaugrana, Eric García. El polivalent jugador del Barça considera el duel entre espanyols i argentins com la final somiada i s'ha referit també als dos futbolistes que lideren les seves seleccions.
5: Bé, està clar que el Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, pot ser algo semblant a el que ha sigut en Messi, òbviament. La carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
4: L'Espanya Argentina de diumenge el transmetrem en una edició especial del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte jugarà la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami. Mundial a banda, parlem del Barça ara en clau de mercat.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid a tomb de l'oferta amb termini del club blaugrana per fitxar Julián Álvarez. Aquest divendres ha estat el director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, qui ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre.
7: permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular, y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta.
4: Per cert, que en el seu pas pel Tot Costa, Eric García ha beneït també els fitxatges de Gordon, ja oficial, i de Dayemi, que ho serà a partir de dilluns vinent.
5: Són rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i crec que estem fent les coses molt bé.
4: De fet, Dayemi ja ha estat aquest divendres a la ciutat esportiva Johan Cruyff per conèixer Hansi Flick, tot i que sense entrenar-se encara. De la infermeria blaugrana parlem de De Jong i del seu genoll dret. Hi ha hagut trobada entre el club i el migcampista neerlandès per determinar si el jugador segueix un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió o bé si, en canvi, passa pel quiròfan. En la trobada, els representants del Barça han estat més proclius a l'operació. I encara del Barça, s'ha fet públic que l'equip de Hansi Flick disputarà un torneig triangular amistós a Udine, Itàlia, el 8 d'agost. Els blaugranes s'hi enfrontaran a l'Udinese local i al Nottingham Forest anglès. Pel que fa a l'Espanyol, aquest dissabte disputa el seu primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital de la Garrotxa. El davanter blanquiblau Roberto admet que estan impacients perquè comenci a rodar la pilota.
8: Tenemos ganas ya de jugar el primer partido, hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos.
4: A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny.
9: Vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional del club. El descens va ser molt dur per tots i vam sentir en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués l'equip.
4: David López va arribar el 2022 a Montilivi procedent de l'Espanyol. I el Sabadell, l'altre català a segona, ha anunciat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa.
6: 3CAT Info.
4: Més futbol encara perquè també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina. El Badalona avui van anunciar el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès, que acaba de recuperar-se d'una greu lesió al genoll.
10: Volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave, y darlo lo mejor.
4: D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Coruña. I afegim que el femení de l'Espanyol ha començat aquest divendres la pretemporada amb el primer entrenament. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara parlant de bàsquet.
6: 3CAT Info.
4: El Barça ha comunicat el seu cinquè fitxatge pel nou curs. Es tracta del base uruguaià de 22 anys, Agustín Ubal, que ha pagat la seva clàusula de sortida al Manresa. Ubal, precisament, es va formar al planter blaugrana.
11: Estuve fuera del club intentando reencontrarme como jugador, viviendo experiencias profesionales, que es lo que necesitaba para seguir creciendo como persona y como deportista. Así que bueno, nada, ahora creo que vengo un poco más hecho y preparado para el reto.
4: Relatiu al Barça encara, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada, després que el club blaugrana fes efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà. I afegim que el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timothée Luwawu-Cabarrot fins al 2028. L'aler francès era pretès pel Barça per ocupar el lloc de Clyburn, precisament. Del bàsquet passem al ciclisme ara. Moguda a 13a etapa al Tour de França, que departà el triomf de Mauro Schmidt. El suís de l'equip Jayco ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a superar la cinquantena d'integrants. Schmidt considera que tot els ha sortit rodat com a equip.
12: Ara mateix no m'ho puc creure, ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
4: A l'escapada, que ha arribat amb 7 minuts i mig d'avantatge respecte del gran grup, també hi havia el britànic Tom Pidcock, del Pinarello, que s'ha col·locat quart a la general. Un dia més, l'esloveta de Pogacar de l'Emirates manté el mallot groc de l'Inter. I a l'Open britànic de golf, el golfista de la Garriga David Puig ha quedat fora del tall, d'encar la segona jornada al camp anglès Royal Birkdale de Southport amb 7 cops sobre el par del camp, per a un total de més 11.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.

Són les dues. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, en menys de la meitat que Madrid.